divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.

0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Yes!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Sí.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda,

make it worse. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen, el cas de la dona de 87 anys a qui ahir van treure en llitera del pis de Madrid on ha viscut 70 anys, s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada. El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva i ha enviat un missatge a la resta del partit.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
1: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
1: El president iranià Masoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció a l'ONU. L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Putin de que la guerra a Ucraïna s'allargui.
3: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca acostar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial.
1: El fenomen del superniño podria provocar més de 450.000 morts arreu del món per la calor extrema en els propers mesos. Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notaran especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya, aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències que poden anar des de les sequeres fins als aiguats. L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura.
3: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix elements del clown a escena. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
4: Sí que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no pot ser. Dic, sí, és d'allà la barriera, de la barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com... Però, hòstia, no vols dir? Jo... com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir, voleu pensar, no sé, si ara ho farem públic, bueno, hòstia, tio, i he col·lapsat una mica.
3: Gola, creada conjuntament amb Pau Matas, és una reflexió sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després d'estrenar-se al Temporada Alta, el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, torna a Barcelona el 21 d'octubre a la Sala Beckett.
1: Esports. El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor i un de Caroline, un altre de Serra Jordi i un altre de Graham. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique de Lyonnais 8 i Lovaina 0. Roma 0.
3: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí Laseu, que ha superat l'Espart Uni Girona per 67-72. La Lliga Challenge ha estat per al Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona.
1: El Barça de bàsquet debuta avui dijous a la Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul, amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman.
3: S'ha disputat un partit pendent de la Primera Federació, Sant Andreu 1, Real Madrid B1.
1: I a primera divisió de futbol, el València confirma el mexicà Javier Aguirre com a nou entrenador i el Deportivo confirma que Aubameyang s'ha lesionat un genoll i haurà de passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Hem arribat el dijous. Lara García, no vam estar parlant ahir amb tu fent una broma que a veure si ens tornen a confinar?
6: No.
5: No vam parlar amb tu? És que no sé amb qui vaig parlar ahir. T'imagina que ens tornen a confinar? Què has somiat aquesta nit?
7: Se et confinaven.
5: I el panorama era desolador,
6: no,
5: eh?
6: Quina por.
5: Creuem els dits, que queda un dia per acabar la setmana.
8: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. No, no us preocupeu si no hi ha res. Si no ens diuen el contrari, de moment no estarem confinats. Avui és dijous 24 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia estiuenc. El matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu, al migdia, càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat, amb algunes bandes de núvols prims. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Salou veuran sortir el sol a 7:45 del matí i aquí el dia durarà 12 hores i 4 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui destaquem les declaracions de Brad Pitt al Festival de Cinema de Sant Sebastián. En els meus dies més foscos, comptar amb la meva família i amics ho ha significat tot.
0: Doncs així ens quedem, o així comencem, amb aquesta frase que ens ha deixat el mitiquíssim Brad Pitt. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, parlarem de les joies de Zapatero. Parlarem, atenció, amb l'advocat de la terapeuta de Jonathan Andic, que ha trencat el silenci. Per tant, escoltarem per primera vegada la seva versió al matí de Catalunya Ràdio. També entrevistarem els pregoners de la Mercè i acabarem al restaurant Cinco Hermanos, tota una institució.
0: A partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I avui no podem arrencar el programa d'una altra manera.

0: dels barcelonins que són pel carrer, la gran majoria estan tornant a casa més que sortint de casa per anar a treballar. Estem escoltant Strombers al capdavant, la veu de l'enyorat Ferran Gallar, i el títol de la cançó ho diu tot, Mercè. I és que avui és festiu a la ciutat de Barcelona. No sé si ho sabíeu, s'ha explicat moltíssimes vegades per aquells que aneu perduts. L'any 1687 la ciutat va patir una plaga de llagostes i es va posar en mans de la Mare de Déu de la Mercè. I quan va finalitzar la plaga, el Consell de la Ciutat la va anomenar patrona de Barcelona. Però, oh sorpresa, el papa no va ratificar la decisió fins al 1868. Felicitats a totes les Mercès i a la resta de la humanitat amb un als cors que ens toca treballar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, ai, serà un bon dia. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, Meta ha presentat unes noves ulleres intel·ligents, amb intel·ligència artificial.
0: Fan una pomi, aquestes ulleres.
2: Però amb una diferència important.
0: A veure
2: si t'acaben de convèncer. Aquestes van sense càmera.
0: Mira, ja és el que em fa més por de les ulleres Meta.
2: Sí, aquelles Ray-Ban que va presentar amb càmera havien provocat molta polèmica per allò de vas pel carrer i algú t'està... Però quan tens al costat t'està gravant.
0: Vas, que pot gravar en qualsevol moment. Hi ha molta gent que no se n'adona que allò són unes ulleres amb una càmera incorporada.
2: Algú, encertadament, les va batejar com les ulleres del pervertit.
0: Home, oh, Jan, doncs, molt ben batejat, molt ben batejat.
2: Doncs mira, per evitar precisament això, Meta ha presentat unes ulleres que van sense càmera, tampoc sense LED, perquè també van fer unes que s'activava una llumeta i ja sabies que t'estava gravant, però si no ho havies vist...
0: Doncs era una mica Big Brother, era una mica...
2: En tot cas, elimina la càmera... Això sí, podrà escoltar, gravar, tu pots parlar amb les ulleres i explicar-li el que vulguis.
0: És que pots gravar el mateix.
2: No, exacte. Doncs costaran $349, pesaran només 43 grams. Si aneu pel carrer i veieu que algú està parlant sol...
0: He de dir que tenen molt bon so, eh?
2: Sí?
0: És a dir, quan tu escoltes música, el so és espectacular, perquè a més, és un so que només escoltes tu, només sents tu. La gent del voltant no sap que estàs escoltant música.
2: Doncs mira...
0: Ara ja veus molta gent també xerrant sola pel carrer, després li veus els cascos posats, eh?
2: Doncs igual està discutint amb les ulleres, que em sembla que és pitjor.
0: Amb l'intel·ligència artificial, que ara hi ha molta gent que...
2: Estan enganxadíssims.
0: Jo vaig provar un dia parlar amb l'intel·ligència artificial i me'n vaig adonar i portava mitja hora xerrant de coses absurdes amb el meu telèfon mòbil.
2: La conversa eterna de la intel·ligència artificial.
0: Sí, però és que t'enganxa, perquè és simpàtica, no et busca problemes, et dona solucions, no hi ha res negatiu.
3: Et dona la raó.
0: Exacte.
3: Sempre et dona la raó. I si li dius alguna cosa, et demana perdó.
0: Sí.
3: Increïble.
0: Però quin perill.
3: És horrible.
2: Es tracta malament, també.
3: Però
2: preguntes així...
0: Però a mi m'han comentat que t'has de portar bé amb la intel·ligència artificial.
2: Si no et renya?
0: No, per si les mosques, pel que pugui passar en un futur, quan ens fulminin a tots, amb aquest llenguatge, en aquest metavers que estan creant, millor portar-s'hi bé. Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Fins ara. Vinga, va, 3 minuts, un quart de 6 del matí. Avui, pels que esteu treballant, heu de saber que el món seria un lloc millor si s'apliquessin més mesures contra la pobresa energètica. Andreu Merino.
4: És el que reclamen l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres. Els dos col·lectius han presentat un informe que avala la instal·lació de comptadors socials. Es tracta d'una mesura que ja va estar en vigor a Catalunya, però que no va arribar a desplegar-se mai del tot per manca d'entesa entre les administracions i les companyies elèctriques, a causa de dubtes, deien, sobre la seva seguretat jurídica. Ara aquest informe pretén respondre precisament a aquells dubtes jurídics i forçar l'aplicació d'una mesura que de ben segur garantiria que menys gent hagi de passar fred a casa seva aquest hivern.
0: Amb només 3 minuts arribem a un quart de 6. 3 bones notícies per començar el dia. La campanya exigeix al Ministeri de Sanitat que prengui mesures urgents per frenar el desabastiment de la medicació de les dones menopàusiques.
5: Ho impulsa una dona de 49 anys, a qui la seva ginecòloga va recomanar fa un mig any una teràpia hormonal per la menopausa. El problema, a més de tenir-la, doncs és que per trobar la medicació està farta d'haver de fer una mena de gincama cada vegada que en necessite. D'entrada, per exemple, necessitava un spray, com que no el trobava, doncs li van proposar un substitut, uns pegats, i ara doncs es veu que tampoc els està trobant. Més de 20.000 persones ja s'han apuntat en aquesta campanya de recollida de firmes a través de change.org.
0: Un altre tema té, també per posar damunt de la taula, que portem arrossegant des de fa molt temps, almenys que hi hagin algunes mesures per ajudar a les dones amb la menopausa, que em sembla de traca i mocador. A partir d'avui, Salvador Dalí té una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà. Ot Serra.
6: Entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda, coincidint amb la Milà Fashion Week. S'hi poden veure més de 200 peces a l'exposició Dalí Moda, entre vestits, joies... Són de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, del Museu de Florida i del Reina Sofia. Montse Agué, directora dels Museus Dalí.
7: Moda en tota la seva complexitat. Tothom remet els bigotis de Dalí, els seus bastons. Com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Port Lligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París.
6: S'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors com Dior, Elsa Schiaparelli, Coco Chanel i Paco Rabanne. Es pot visitar fins al 31 de gener.
0: M'encantaria viure a Port Lligat a la casa de Dalí.
3: I tant.
0: Home. Et juro que em retiro allà.
3: Venim.
0: El jardinet que té a dalt de tot amb vistes és que és espectacular, és que és preciós de veritat. I avui que és la Mercè a Barcelona, els pastissers han creat unes postres dedicades a aquesta festivitat.
5: Sí, el pastís de la Mercè es fa a base d'ametlles, figues i mel. I a banda de la recepta clàssica, alguns pastissers han començat a reinventar aquest pastís, però això sí, amb les figues i les ametlles com a grans protagonistes. A la pastisseria Barcelona del carrer Aragó han ideat una proposta creativa. És el pastís anomenat la flor de la Mercè i es tracta doncs una mousse esponjosa de figues i mel amb compota de figues i gerds, pa de pessic tendre d'ametlla i més figues i més gerds i més ametlla.
0: I què té de cara de figa, de gerds i d'ametlles?
5: Ha de ser bona, però
0: sí.
5: Té molt
0: bona. La fotografia
5: bona,
0: fa molt bona cara, això.
5: Doncs sí, han explicat la recepta a BTV.
8: Doncs començarem posant la farina fluixa aquí al centre i la barrejarem amb la mantega. La mantega, hem d'utilitzar una mantega que la tallem petita i que estigui freda. Començarem barrejant aquests dos productes. Després d'això, integrarem els altres ingredients, com seria la...
5: El pastís es podrà degustar tant a la pastisseria per 49 euros com al restaurant Enric Granados, on el tindran a la carta de postres aquests dies.
0: M'encanta molt el so aquest de fons, però escoltem-lo un moment.
8: Continuaríem barrejant i cap mica...
3: És com misteriós, no? Com si... un crim.
0: Vinga, va, que passa un minut d'un quart de 6 del matí.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: com avui, un 24 de setembre de l'any 1988, van detenir James Brown.
1: El músic va entrar en un edifici de la seva propietat mentre se celebrava un seminari a Augusta, a l'estat de Geòrgia. Brown va entrar movent i alçant un arma, i el motiu que hi ha darrere d'això, doncs demanar explicacions sobre qui havia fet servir el seu bany personal. Es va enfrontar a un gran nombre de càrrecs i per aquests fets, doncs al desembre d'aquell mateix any va ser condemnat a 6 anys de presó, dels quals doncs en va complir poc més de 2 anys abans d'obtenir la llibertat condicional el 1991. Recordem que Brown ja havia estat arrestat per tinença d'armes i drogues.

0: més matiners.
1: Un quart de sis del matí, 3 minuts. Bon dia a tots i a totes els que ja aneu connectant amb la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya. Esteu escoltant Els Matiners. Us ho recordo una vegada més, també en emissió conjunta a Pericat. I els que ens seguiu cada dia, ja sabeu que som molt fans de repassar el contingut en català que trobem a TikTok i Instagram. I avui amb què ens trobem?
2: Doncs avui ens hem fixat en el compte de TikTok Artesans de l'Abel, que explica curiositats de productes 100% catalans, com ara els llardons.
3: Sabeu el que són els llardons? Hola, artesanets, us explicarem què són els llardons i quina diferència hi ha entre tots els tipus. Per exemple, a Catalunya tenim dos tipus de llardons. El llardó tradicional, que en diem també greixons, que és sagí de porc, cuit, fregit, fins a arribar a tenir un punt torradet, que faci cric-cric. Tenim un segon tipus de llardó, que és el llardó de la mocada, també en diem llardó de l'entreví, típic de la comarca de la Garrotxa. És un llardó, el contrari d'aquest, és la part del budell i és un llardó tou. Ara us expliquem com es mengen els llardons. A Catalunya, el llardó premsat o greixons són menjat de moltes maneres, però bàsicament es posa a la coca de Sant Joan, típica de Catalunya. Segon, llardó a la mocada. Això és un llardó molt més buscat. És un llardó que cada setmana té més risc que l'altre i es menja tranquil·lament. S'agafa el llardó, es talla trossets i llavors te'l poses al gust teu. Pots ficar-hi pebre negre, pots ficar-hi sal i cap a dins.
1: Doncs mira, uns llardonets ara me'ls fotia, eh? També t'ho dic aquí a la taula amb una miqueta de sal.
2: Oh.
1: I avall que fa baixada.
2: Ja tindríem el dia fet, Tan bons.
1: Alguns usuaris senten una autèntica passió per la nostra llengua i la nostra cultura.
2: Com per exemple el compte d'Instagram Soc l'Àlex Boquen, un andalús enamorat de tradicions tan boniques com la de Sant Jordi.
4: Imagina haver d'explicar a algú que no sap català que estimar és molt més que amar, que és una paraula que porta dins una manera de veure i entendre la vida. Imagina explicar-li que en Sant Jordi llibres, roses, carrers, ples de gent, cultura, amor i traïció. Una festa que, per mi, és la millor del món. I després, explicar-li que aquesta cultura és increïble, rica i diversa, que té història, llengua, literatura, música, tradició, gastronomia i una identitat que ha sabut mantenir-se viva durant segles. Perquè la cultura catalana no és només una llengua, és una manera d'estimar. I pot ser per això que m'encanta tant i estimo tant aquesta cultura.
1: Una meravella.
2: Que mono, molt bé.
1: Farà plorar. No ploreu, que és dijous, que hem de fer estar contents, que només ens queda un dia per acabar la setmana i per tirar el despertador per la finestra. I acabem amb el conte de TikTok d'en Marc Soler.
2: Sí, un català molt català que analitza la nostra manera de fer i en aquesta ocasió els memes més destacats de la nostra catalana terra.
5: Top 5 memes Catalunya. En el número 5, què tal família, ni l'Àngel Llàcer em supera, de Joel Joan.
6: Què tal família, com em veieu? Superguai, eh? L'Àngel Llàcer em supera.
5: Número 4. Josep Lluís Núñez dient demano, per favor, ara i perdó moltíssimes vegades sense que ningú li faci cas.
7: Per favor, demano.
5: En el número 2. Què t'ha passat? Que has caigut?
8: Segueix insultant, va, segueix, que això ho penjaré al Facebook. Segueix insultant, va. Què t'ha passat? Que has caigut?
5: Número 1, indiscutiblement, t'explico, hasta aquí moscatell, hasta aquí conyac, hasta aquí anís, un polsim d'eme i festa, noi.
9: T'explico, hasta aquí de anís, hasta aquí de moscatell, hasta aquí de conyac. I en tots és un polsim d'eme i festa, noi. Eme,
5: aquest meme ho té tot, barreja de català-castellà, la pròpia barreja de Berga, i com a raonament acabar dient en la farmàcia pa caballos, em sembla increïble.
1: Ai, Déu meu.
2: Boníssim.
1: Sí, sí, clar.
2: He de dir que no l'havia sentit mai,
1: sí, boníssim.
2: I festa, noi. M'agrada molt.
1: És que de veritat.
2: Ara vull veure el vídeo.
1: Ah, jo m'imaginava aquest noi. Què vaig fer ahir? Ah, espera, que em van gravar, que em van preguntar alguna cosa, no? Anava
2: guapo.
1: Anava pinet. Boníssim. 8 minuts, 6:15 del matí, moment d'obrir la revista del cor dels matiners i ho fem explicant-vos que el príncep d'Anglaterra prepara un documental sobre la seva mare, Diana, pel 30è aniversari de la seva mort.
2: En les últimes hores hem sabut que està estudiant diversos projectes per homenatjar-la. Això seria de cara a l'any vinent, però ja està començant a agafar forma i segons la revista People ja ha contactat diversos familiars i amics de la seva mare. El fill petit de Lady Di ha explicat diverses vegades com la troba a faltar dia sí, dia també.
10: Sí, esclar que sí. Sé que estaria orgullosa de mi, però és una gran llàstima que no hi sigui. Cada dia penso en ella, depenent del que estigui fent. Em pregunto com seria si ella hi fos, què diria. O com faria riure tothom? Em venen al cap tota mena de pensaments i emocions.
2: Tot plegat coincideix amb la publicació aquests dies del nou llibre de Charles Spencer sobre la seva germana Diana.
1: I el món de la moda està de dol des de que dilluns va morir Presley Gerber, el fill de Cindy Crawford, als 27 anys per sobredosi. La xarxa s'han omplert de reaccions amb els seus amics. Sí,
2: una de les reaccions més sonades ha estat la de l'exparella de Gerber, Charlotte D'Alessio. En un post a Instagram ha escrit que van compartir un amor pur i que mereixia més temps i més vida i que està molt enfadada. Paris Hilton, també bona amiga seva, li ha dedicat unes paraules. Sempre guardaré els records que hem compartit. Entre molts altres també s'ha anunciat Brooklyn Beckham, fill de Victoria i David Beckham, ha assegurat que era una persona molt afectuosa a qui tothom trobarà a faltar. I a les xarxes la gent aquests dies també està recordant un dels últims posts que va fer el mateix Presley Gerber, en què explicava que tenia problemes de salut mental i deia això: m'he d'allunyar de les xarxes, però tornaré aviat més fort que mai.
1: I també toca repassar quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
0: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar amb el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, que és l'encarregat de redactar la sentència sobre l'amnistia. Ell, però, no és partidari de corregir el Tribunal Suprem.
7: Un òrgan com el Tribunal Constitucional, de composició diversa, però que, al cap i a la fi, la elecció dels magistrats és estrictament política, ha de ser molt prudent i molt restrictiu a l'hora de corregir el que fa, el que diu o el que decideix un tribunal independent.
0: A la tarda, amb la seva manera de fer sempre indesxifrable, l'Albert Pla va parlar de la seva nova col·laboració amb Los Javis a la pel·lícula La Bola Negra.
11: La veritat, jo no... No sé.
12: Però te la sents teva, la pel·lícula?
11: Sí, clar, jo sí. Bueno, amb Los Javis... vull dir que tot bé.
0: Sí.
12: És que clar, compten amb tu per cada cosa que fan.
11: Sí, són com la mascota.
12: Home, no, la Messias.
11: Són la mascoteta dels
0: home,
11: Javis.
12: Era...
0: et donen papers molt curiosos. Ara aquí fas de coronel feixista. Costa molt posar-se a la pell d'un coronel feixista?
11: Què va, no...
0: Portes un feixista dintre teu?
11: Sí, tots portem un feixista. No, i de veritat que amb ells és tot molt senzill, molt fàcil, saben bé el que volen i ho saben comunicar molt bé, amb molt carinyo, i és tot senzill.
0: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera a la COPE va relatar així com Delcy Rodríguez va anar a parlar amb Pedro Sánchez a l'Assemblea de l'ONU a Nova York.
13: Se cruzó el hemiciclo de la Asamblea de Naciones Unidas, caminando decidida pero denotando ansiedad ante el reencuentro. Delcy busca entre la multitud de mandatarios internacionales que viene y va, y en ese momento le ve sentado Gallardo mientras habla con el móvil haciéndose el distraído. Y ella se acerca, le da un suave toque en el hombro sutil para que Pedro no se asuste y... Soy yo, Pedro, Delcy, ¿me recuerdas? Y Pedro se hace el sorprendido manteniendo una sonrisa de oreja a oreja. Perdone, señora, pero es usted una gran desconocida para mí. Que soy la chica de Barajas.
1: Matiners. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
14: Bon dia, matiners. Felicitats, Mercès. Avui la lluna passa pel signe de peixos i ens convida a baixar una mica el volum de fora per escoltar més el de dins. Una cançó que t'emociona, 5 minuts de silenci, un passeig sense mirar el mòbil. A vegades no necessitem fer més coses, sinó donar-nos un petit espai per sentir. Així que avui regala't uns minuts per desconnectar de tot i reconnecta amb tu. Bon dijous!
1: I aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
2: Avui felicitem a Pedro Almodóvar.
12: Pedro!
2: Sí, Penélope, el teu gran amic Pedro! Fa anys, concretament en fa 77. També fa anys el polifacètic artista català Jaume Sisa suma un any més i arriba al 78.
12: No m'ho puc creure!
2: Encara en tenim més. La soprano Ainhoa Arteta celebra que avui en fa 62 i acabem felicitant l'excopaire David Fernández, que avui en celebra 52.
1: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
15: Bon dia, matiners.
16: Helena Gadel, cantant i actriu. La podeu veure cada tarda al Com si fos ahir de TV3.
15: La cançó que triu és Calor, calor, de la Trova Kung Fu. Ja sé que esteu llevats, així que espero que aquesta cançó us ajudi a despertar-vos, a animar-vos i que tingueu un molt bon dia.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 24 de setembre. Ana Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, moment de repassar els titulars d'aquest matí. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen.
1: És la dona de 87 anys a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des d'en feia 70. El president espanyol l'ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Ay, es que... Ahir milers de persones precisament van sortir als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
1: A Madrid unes 10.000 persones es van concentrar en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana, i el sindicat de llogateres amenaça amb convocar una vaga general per l'habitatge.
0: Més enllà de l'habitatge, Pedro Sánchez també ha parlat de Ceuta.
1: Sí, s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
2: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
0: Encara a la seu de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció.
1: L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. I també a les Nacions Unides, Vladimir Zelensky ha culpat Putin que la guerra d'Ucraïna s'allargui i alerta dels riscos que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de batalla.
0: José Luis Rodríguez Zapatero ha aclarit que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei d'Aràbia Saudita de l'any 2007.
1: Sí, ara demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar-ho. La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat. L'expresident espanyol guardava les joies al seu despatx, que no va declarar ni tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat, tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques que el seu mateix govern va aprovar.
0: El fenomen del superniño que s'està gestant a l'Oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema.
1: Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notarien especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències incertes que explica Toni Barrera, tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera, però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
0: L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, en què introdueix a escena elements del clown. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
4: Que sí, que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no, no, no pot ser. Dic, sí, ella era barriera, de barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com... Però, hòstia, no vols dir? Jo, com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir? Voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic? Bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
0: Ai, Oriol Pla, moltes felicitats. Que guapo que és l'Oriol Pla, per favor. És que... Me'l vaig creuar, dic, se n'ha adonat que he acabat en xoc de veure-la en directe. Ana Alfonso, moltíssimes gràcies per tot. Ja no et veiem més, que canvies d'horari.
1: Canvio d'horari.
0: A partir d'ara comença, diguem, una mica més la bona vida.
1: Sí, una mica més això de dormir de nit i estar despert de dia.
0: Passa'ns a veure de tant en tant.
1: Ho faré.
0: No t'oblidis dels pobres que som aquí de bon matí. Gràcies per tot, Anna.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:06 del matí, 4 minuts. Tornem a concentrar-nos. És moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.

0: Bon dia, Maria Fernández Noguera, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui amb Zapatero i l'habitatge a tot arreu.
2: Sí, són els dos grans temes de portada. Canalies, Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. És el tema d'obertura del diari Ara, titular semblant a El Periódico i El País, en aquest cas en un lateral, i El Mundo ha anat més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero.
1: Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. Això acompanyat d'una gran foto de portada d'aquesta dona madrilenya en cadira de rodes i plorant. El periòdico explica que Pedro Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen. Qui ho resumeix molt bé tot plegat és La Vanguardia. Acompanya la foto gran dient que el cas de la Mari Carmen commou el País.
2: Altres temes de portada, la trobada de Sánchez i Mamdami, els veiem a tots dos a l'Ara, i amb les paraules textuals els poderosos ens tenen por, i la CIA, que segons El Mundo alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
1: I acabem amb successos. La terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat. Ho diu El Periódico. Per la seva banda, La Vanguardia explica que han detingut la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per la seva mort.
0: Avui diversos articles d'opinió sobre el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada i Madrid per un fons d'inversió.
1: L'editorial del País diu que la Mari Carmen és el símbol d'un dret trencat perquè posa cara i nom al drama de l'habitatge.
2: I denuncia que els poders públics han permès que el mercat immobiliari es desconnecti de l'economia de la classe mitjana.
1: L'editorial del Mundo es titula Mari Carmen, drama humà i utilització política.
2: Critica que en els 8 anys que porta el poder, Pedro Sánchez ha ignorat el problema de l'habitatge.
1: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que una societat avançada com la nostra no hauria de permetre que una dona de 87 anys i amb mobilitat reduïda sigui expulsada de la seva casa on vivia fa 70 anys.
2: Recorda que el govern espanyol ha presentat en els darrers 3 mesos diferents iniciatives al Congrés per evitar situacions com aquesta, però totes han fracassat perquè els grups no es posen d'acord.
1: En relació també amb el tema de l'habitatge, l'arquitecta Maria Cisternes argumenta a l'Ara que no es pot rebaixar la febre immobiliària sense exercir un control efectiu sobre el sòl en entorns urbans.
2: I diu que és molt necessari posar aquest control del sòl a l'agenda, com han fet Berlín i Nova York.
1: Mentrestant, la directora del Periódico, Gemma Martínez, posa de relleu que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, té projectes per millorar les polítiques de l'habitatge.
2: Però adverteix que la credibilitat dels projectes de l'alcalde dependrà de quina sigui la seva execució.
0: I a la premsa digital, què va a l'alça?
2: Doncs justament els mercats amb pisos particulars, dit d'una altra manera, els home markets. Llegim al web de BTV que guanyen adeptes a Barcelona amb una aposta per la reutilització. Posa d'exemple l'empresa Pompina Home Reborn, que transforma pisos particulars en mercats efímers per donar una segona vida a centenars d'objectes. Objectes com mobles, com vaixelles o llibres. En només un any han organitzat 16 mercats a diferents pisos de la ciutat i de municipis de l'àrea metropolitana.
0: Noves troballes a Can Batlló, Barcelona.
1: Sí, descobreixen restes del canal de la Infanta, que ja era conegut. Es va construir al segle XIX per ampliar el cultiu de regadiu a Barcelona. Ara, durant la construcció de l'Institut Escola Can Maiol, n'han trobat un nou tram, un pont per creuar-lo i un petit pou. Es documentarà i es desmuntaran les parts que són incompatibles amb el projecte d'obra previst. La troballa no altera ni els plans ni tampoc els tempos.
0: L'estrella Michelin de Salou es trasllada.
2: Sí, el xef amb una estrella Michelin, Pep Moreno, ha anunciat a través de les seves xarxes que el pròxim 31 d'octubre oferiran l'últim servei al seu restaurant Del Iranto, perquè se'n van a Andorra.
3: Pues una noticia que nos llena de tristeza, pero aseguro que los retos nuevos y de lo que iremos haciendo estos meses, tanto de creatividad como de investigación sobre nuestros platos y nuestro concepto, no dejarán indiferente a nadie.
2: No oferien només un menú degustació, sinó que cada proposta s'articula al voltant d'un univers literari. Ho recull el diari Més.
0: I si la pel·lícula no acaba de ser bona, sempre li quedarà l'anomenat, literalment, Festival de Cine de Merda de Sueca.
1: Sí,
0: al
1: sí,
0: País mostrar... Valencià, eh?
1: Sí, mostraran 80 obres, no sé si de merda.
0: Bé, pel 80 títol obres, del festival...
1: En tot cas, el tema no és que siguin dolentes, sinó que tenen baix pressupost i són de sèrie B. Gore i també Underground. Serà la 13a edició d'aquest festival que s'allarga fins diumenge amb directors internacionals i un bingo per interactuar amb les pel·lícules. I pesa més la creativitat que no pas la tècnica, en aquest cas. I clar, hi ha de tot, ho llegim a La Vanguardia.
0: I aquí als matiners no tenim propostes culturals de merda, ja us avisem que no, totes són bones, esplèndides, estupendes, perquè gaudiu de la cultura i, el més important, perquè la consumiu. Marta, amb què comencem?
4: Doncs avui amb la Mercè.

0: molta gent té festa, nosaltres, evidentment, no, per això estem aquí.
1: No anem gravats, eh?
0: No anem gravats, estem en directe, més
1: minuts,
0: que mai.
1: 5 minuts, 3 quarts de 6.
0: Exacte. Però avui comença la Mercè i, per tant, també hi ha molts actes que són molt atractius. Dissabte hi haurà el gran i últim concert d'aquests que sentim, de Love of Lesbian. Abans, avui, hi haurà el pregó al Saló d'Escena, al càrrec de Toni Meritxell Falgueras, del celler de Gelida, al barri de Sants. Per cert, que parlarem, sí, amb ells avui al Matí de Catalunya Ràdio. I a la nit, per exemple, un parell d'espectacles potents. Un serà el Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, liderat per la companyia Flocktron Art Studio i format per 750 drons que es podran veure al cel. I l'espectacle també Emergency Exit, de la Fura dels Baus.
1: Vinga, en Xaneta, anem a escalar.
0: I evidentment, avui 24 de setembre també es diuen que totes les colles locals de Barcelona doncs actuïn a la plaça de Sant Jaume, i per tant, si voleu anar i veure castells, endavant, Barcelona Banda. Us hem de dir que a Terrassa comença el festival TNT, que és el festival Terrassa Noves Tendències, d'art vives i nous formats. Amb això hi haurà 18 espectacles, 6 dels quals doncs seran de carrer i a més seran gratuïts, per tant també una bona proposta per anar-hi. I acabem, Canalies, amb una novetat musical.
1: Vinga.
0: Perquè Venus treu cançó. Single en col·laboració amb Ed, que és un artista de Milà, es diu It's So Hard To Be So Funny, i el presentarà dins una gira el proper 8 d'octubre a la Nau, que després passarà doncs per 3 ciutats italianes més i que acabarà al Cabro Rock.

0: I ha arribat el moment de la Dada Maria. Oh, sorpresa! Avui no hi ha Lara García.
1: Però això ja està acordat, no?
0: Espera, que ara tornem una altra vegada a una setmana enrere. Jo que pensava que això ja ho teníem superat.
1: Lara!
0: A veure, ara ve quan puja ràpid les escales de Catalunya Ràdio.
1: Puja volant.
0: Puja volant.
1: Segur.
0: L'esperarem, sí. Anem bé de temps.
1: Lara!
0: Lara, tu, carinyo, tranquil·la, no et preocupis. Estem en directe, però nosaltres podem parlar de com hem dormit.
2: Us vaig posar música.
0: Veus, mira que bé.
2: Que n'he preparat una.
1: A més, ve caminant, la tia.
0: Sí, ve caminant. O sigui, no té cap tipus de... Què dius, carinyo? A veure, vine. Que si no t'apropes al micro... Hola! Què tal?
1: Molt bé.
0: Què tal el cafetonet aquest tranquil·let aquests últims 10 minuts? Bé, estem fent un programa de ràdio en directe. Un programa que es diu Els Matiners.
1: No em sona.
0: No et sona? A veure, em volies posar musiqueta, Maria?
1: Sí, som-hi.
0: A veure.
3: És la mà que mai s'amaga.
2: Avui parlem de la Mercè.
0: No
2: m'ho diguis. Aquesta és la cançó, sí, no podia ser d'altra manera. És la cançó que Jaume Humet va crear l'any passat, interpretada amb la banda municipal de Barcelona a motiu de les festes de la Mercè. Doncs bé, ja sabeu que, ho hem explicat abastament, la Mercè doncs és una festa que ho peta molt. Hi ha 109 concerts repartits en una vintena d'escenaris, a més de capgrossos, sardanes, bèsties, correfoc, tot plegat per això. Avui us pregunto...
0: Ai. A veure.
2: Quin any es van celebrar per primera vegada a Barcelona les festes de la Mercè?
1: On és l'Àngel Llàcer?
0: No hi és avui.
1: No hi és avui. Sempre està bé que comenci
0: ell. Sí, però ell, a més a més, clar, afine
1: molt,
0: sí.
1: I afine molt.
0: El primer cop. Això fa temps, ja.
1: Fa temps,
0: molt temps,
1: ha plogut.
0: Principis del... No sé, jo diria 1900.
1: És que deu fer molt.
0: Jo dic 1900.
2: 1900, que n'alies?
0: No ho sé. Lara, carinyo, tranquil·la.
1: 1800... Ah, tira enrere, ara. 80.
0: No.
2: 1880.
1: No, sí, no. Va. 1900 m'ha agradat, però
0: no,
1: diré...
0: No,
1: un moment, que... 1920.
2: És
0: que, Marta, m'estàs copiant.
1: No, perquè estic pensant amb el meu avi, penso...
0: Van a Cuba?
1: Ho devia viure, no ho sé.
0: M'està copiant, però la compartirem.
1: 1920.
0: Marta Viana, 1920, Lara García, 1880. Jo mateix, 1900. I els oients que ens esteu escoltant, què creieu? A quin any es van celebrar per primera vegada les festes de Mercè? Ai, Déu meu, quins nervis. Desvela'ns-ho, estimada Maria, perquè avui la Dada Maria se l'emporta...
2: La Lara García!
0: Això és pitjor que la Melero. No m'ho puc creure! A veure, 1880, quin any?
2: 1871.
0: Molt bé, quina...
1: Que fort!
0: Va, avui ho has dit perquè...
1: No, saps què m'ha orientat? El que has explicat justament tu mateix abans de la Mercè, de les llagostes, tot plegat.
2: De fet, ho he pensat, Canalies.
0: Ah, clar, quan van designar la medalla de la Mercè...
1: La van beatificar i tot plegat.
2: Perquè té una relació. És a dir, no va ser fins al 1868, com tu deies al principi del programa, que el papa ratifica aquest nomenament de patrona de la ciutat a la Mercè, i és 3 anys més tard, 1871, que ja se celebren les primeres festes. Va ser Francesc de Paula Rius i Taulet qui, quan era regidor, abans de ser alcalde, va impulsar aquesta festa. Després, la Mercè prenia volada el 1902, quan, sota l'impuls de Francesc Cambó, es va celebrar la festa major, que es va convertir en el model de les festes majors com les coneixem avui en dia a Catalunya.
0: Amb la Dada Maria no només intentem passar una bona estona, sinó que aprenem coses, que és el més important. No és un...
2: I ens ho passem bé, eh?
0: Ens ho passem bé. No és un comentari meu, això és obra de Maiol Roger. Maria, moltes mercès.
2: Moltes mercès. Estic d'enviar.
0: Passa un minut de 3:45 del matí i avui, com cada dia els matiners, us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per una obra fantàstica que podreu veure a la Villarroel de Barcelona i que es diu La primera llei de Newton. Teniu ganes d'anar al teatre? Molt senzill, marqueu el telèfon de Catalunya Ràdio, 93207474, 93207474. Comencem a escoltar els primers matiners que a aquestes hores del matí ja esteu preparats per parlar amb tots nosaltres. 93207474. Oriol Roger, molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia.
0: Tot preparat perquè d'aquí 14 minuts, mira, 14, no, 13 minuts, engegui el matí de Catalunya Ràdio.
4: Ah, exactament, que engegarà amb el Francesc Soler a les 6, però a les 7 ja s'hi posa el Ricard Urte.
0: Molt bé.
4: No t'espantis quan et saludi.
0: Perfecte.
4: El Francesc. Mira, avui parlarem de les joies de Zapatero, perquè ahir es van saber més detalls, i parlarem una mica des del punt de vista de l'ètica, perquè hi ha una cosa, si vols, avui pot ser gràcia, però realment et parla de la decadència de la política, que és que va ser el propi Clar. Zapatero qui va aprovar un codi de bones pràctiques dient, escolta'm, això de rebre regals no.
0: És a dir,
4: doncs,
0: que Zapatero va dir que això havia de passar patrimoni de l'Estat,
4: exactament. Exactament,
0: eh?
4: I quan ell es va rebre, com a expresident, va passar el seu patrimoni personal, que és ben diferent del de l'Estat.
0: Hi ha una cosa que diu que s'han revaloritzat, eh? Que abans no costaven tants diners, que a mi també m'ha fet molta gràcia aquest
4: tema. Això passa, això sempre passa. Aquesta polsareta que tens a casa guardada i dius, ara val 2 milions d'euros.
0: Clar, noi, però
4: en
0: clar.
4: En parlarem amb el filòsof Oriol Ferrés a l'Àgora del Matí. També tractarem el tema dels joves i la política, perquè es va parlar molt arran de la diada si hi havia més joves o no implicats en la política. Doncs bé, ara tenim dades noves que ens demostren que no és que n'hi hagi més, però que sí que estan implicats de manera diferent. Us explicarem a partir de les 6. I després, atenció, novetats amb la terapeuta de Jonathan Andic, perquè ha parlat la seva defensa i parlarà aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio. Parlarem també amb els pregoners de la Mercè i avui farem la taverna des del restaurant Cinco Hermanos, que és un restaurant fantàstic amb una història molt bonica, i allà tancarem el programa amb el Ricard Ostrell.
0: Tot això a partir de les 6 del matí, de 6 a 7 amb Francesc Soler, i a partir de les 7 s'hi posarà Ricard Ostrell. Que vagi molt bé el dijous, Major.

0: les 4.
1: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
2: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
3: Uau.
4: Home, tant de bo. Tenim que anar, perquè em mires amb aquesta mirada de...
2: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor, perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
3: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
5: Acabarem com el perfum aquí tots.
1: Un programa per trobar la teva mitja taronja.
6: Si t'hi fixes, l'Ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
1: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
7: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
1: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
8: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
3: Ara mateix, sí, sí.
1: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya
1: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
4: Va, recta final dels matiners d'aquest dijous, festiu a Barcelona. Nosaltres en directe, amb només 10 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Moment de saludar l'home del temps que viu a les muntanyes, és a dir, Eloi Cordomí. Molt bon dia, Cordomí.
10: Bon dia, bona hora.
4: Què tal? Com estàs?
10: Bé, bé, bé, bé. Vosaltres?
4: Bé, fent programa com cada dia, tot i que Barcelona ciutat és festiu. Avui és un d'aquells dies que és una meravella poder aparcar, passejar-se per les rondes, no hi ha ningú. És a dir, que millor no podem estar avui. Tu què tal? Has dormit bé?
10: Sí, sí, he dormit bé, però un poquet, perquè...
4: Què ha passat? El nen,
10: no, tot,
4: el
10: tot
4: nen.
10: Bé, tot bé, tot bé. No, no, no, tot bé, tot bé. El que passa que ahir em vaig recordar que havia rebut un missatge de l'associació de caçadors d'aquí de el president de l'associació de caçadors d'aquí del poble,
4: ai.
10: Que deia que avui vindrien a caçar a casa.
4: Què vols, llavors, què vols dir que vindrien a caçar a casa?
10: A casa, vull dir, al voltant de casa meva. Que
4: ah, que tu ets terratenent, clar, que tens un munt d'extensió de terreny.
10: No, jo ja saps que ja et vaig dir un dia que he vist que era un terreny comunal amb la qual cosa allà tothom hi ve a fer coses, no? Venen a buscar bolets, venen a caçar...
4: I què cacen? Què cacen?
10: Senglars.
4: Ah!
10: I llavors, clar, havia de tancar les cabres i me n'havia oblidat.
4: Oh.
10: I llavors, clar, les cabres normalment quan es posen a dormir se'n van a una roca que hi ha per allà al voltant.
4: Sí.
10: I clar, vaig haver-les d'anar a buscar, anar-les a tancar i aquestes coses i sempre costa una mica.
4: A quina hora hi vas anar?
10: Doncs me'n vaig a dormir a les 9, me'n vaig a recordar en aquell moment i dic, ai, vinga, aquella hora estava buscant cabres amb ells.
4: Corda't les xinuques i puja cap a la roca.
10: Tant tancar-les, sí, sí.
4: És que, de veritat.
10: Va ser divertit, ho vaig aconseguir, estan totes tancades.
4: Sí? Perfecte, no hem tingut problemes, totes senceres.
10: Estan totes bé, els caçadors encara no han vingut, ara suposo que vindran i estan tancades, per tant, protegides.
4: Ho celebro.
10: Clar, el problema és que ara pot passar en qualsevol moment un porc senglar corrent aquí com un boig muntanya avall.
4: Sí, és que ets com un home d'atura, clar.
10: Home, mira, ara està escoltant
4: l'anunci del podcast. Mira, jau, ja et veig allà així.
10: Està escoltant l'anunci del podcast del Camí de Cabres.
4: Sí, mira, exacte.
10: Mira, podríem fer una parada aquí, que seria divertit.
4: Vinga, Eloi, quin temps ens espera per avui dijous, va.
10: Va, avui, un altre dia de sol. Un dia de sol, un dia amb alguns núvols prims que arribaran a la tarda, un dia amb temperatures una mica més altes. Avui ja s'enfilaran els 32 i 34 graus a moltes comarques de l'interior, al voltant dels 30 graus a la costa. Demà continuen pujant una miqueta més, i llavors el cap de setmana continuarà sent tranquil i assolellat. Potser diumenge a la tarda arriben més núvols, i això serà un primer senyal de petits canvis que arriben la setmana que ve. No gran cosa, però sí que sembla que la setmana que ve es van normalitzant les temperatures, arriben més núvols, alguns ruixats. Vaja, que ens sumarem una mica a la tardor, espero.
4: Jo prefereixo que ens mantinguem així, també t'ho dic, eh?
10: Una mica, només una mica.
4: Bueno.
10: Farà bo encara i les temperatures encara estaran per sobre el normal, però sí, hi haurà cosetes.
4: Molt bé, cabreta meva, que vagi molt bé aquest dijous. Bueno,
10: és que porto aquí 10 dies dient el mateix, quasi.
4: Cuida't, Eloi.
10: Vinga, fins ara.
1: Adéu. Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
4: I que bonic que regala teatre. feu a les persones felices, la gent viu molt millor quan anem al teatre. Aneu-hi, i ho podeu fer a través de regalateatre.cat, i a més, de fet, des de regalateatre.cat avui també us convidem a vosaltres, perquè tenim un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Moment d'escoltar els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts i que ens esteu trucant al 93207474. Francesc, molt bon dia.
0: Molt bon dia, Xavi.
4: Com estàs, Francesc?
0: Molt bé, treballant ja des de les 4 del matí.
4: Des d'on ens truques i de què treballes?
0: Mira, jo porto pa a domicili.
4: Sí.
0: Estic a Sils, a la comarca de la Selva.
4: Molt bé.
0: I vaig ser la primera persona que vaig parlar amb tu l'1 de setembre del 2025.
4: No m'ho diguis!
0: Que hi ha un aiguat impressionant. Jo vaig estar parlant amb tu.
4: Escolta'm, ja hem estat gairebé un any i un mes sense comunicar-nos, Francesc.
0: No, ho he intentat, però no hi tens tant d'èxit que ha sigut molt difícil parlar amb vosaltres.
4: Doncs escolta'm, celebro molt tornar-te a escoltar. Tens el número 1 i a veure si aconseguim aquestes entrades per anar al teatre, Francesc.
0: Moltes gràcies, volia felicitar a la bona companyia que ens feu en els matiners, eh?
4: Així ho farem cada dia i aquest és el propòsit. T'envio una abraçada.
0: Perfecte, vinga.
4: Gràcies, Francesc. Adéu. I d'en Francesc amb Miquel. Miquel, bon dia. Miquel, bon dia. El tinc per aquí? A veure, Miquel, potser se'ns ha dormit. A veure, 93207474. La Roser?
5: Hola,
4: la Roser.
5: Dia.
4: Roser, bon dia.
5: Bon dia.
4: Què tal, Roser?
5: Bé, jo avui estic desperta i no treballo, tinc festa, però tinc l'horari ja ficat al cap i...
4: Ja vas amb l'horari.
5: I m'he despertat i dic, bueno, pues aprofito i truco.
4: Doncs clar que sí, des d'on ens truques, Roser?
5: Des de Barcelona.
4: Des de Barcelona, doncs escolta'm, a gaudir d'aquest dia de descans i tens el número 2.
5: Moltíssimes gràcies.
4: Que vagi molt bé, Roser, una abraçada.
5: Igualment,
4: adéu.
5: Bon dia.
4: Tinc en Miquel, tinc en Juanjo. Qui tinc per aquí? En Juanjo. Juanjo, bon dia.
11: Hola, bon dia, matiners.
4: I tu des d'on ens truques, Juanjo?
11: Des de Lleida.
4: Des de Lleida. Avui no tenim festa, els lleidatans.
11: No, avui no. Avui no.
4: Preparat per treballar, entenc?
11: Sí. Ara estic passejant el gos.
4: A quina hora ens hi posem, aviat?
11: Estic a les 8.
4: A les 8? Home, encara et queden
11: sí,
4: dues hores.
11: Sí, passejant el gos.
4: Molt bé, doncs escolta'm, Juanjo, tens el número 3.
11: Gràcies.
4: Una abraçada, fins ara.
11: Bona noche.
4: Gràcies. Cristina, també molt bon dia. Hola, Cristina. Cris.
12: S'ha dormit.
4: Hola, què tal?
12: S'ha dormit.
4: Qui s'ha dormit?
12: Ah, jo no dic Cristina, sóc la Maria.
4: Ah, la Maria, perdoneu-me, que m'han dit Cristina. Maria, a veure, un moment, espera, que m'estan parlant per aquí els cascos, m'estan enviant whatsapps i jo m'estic tornant boig. Maria...
12: No els hi facis cas, estigues per mi.
4: Escolta'm una cosa, Maria, que tinc una mica, que vaig una mica tard, tens el número 4 per aquest sorteig.
12: Vinga, va, som-hi.
4: T'envio una abraçada, Maria.
12: Que hi ha un altre
4: tu, maco. Que
12: vagi molt bé. Apa,
4: adéu. Fins ara, adéu. Arribem a les 6, d'aquí uns moments saludo en Francesc, abans la música de Bruce Springsteen.

0: dels clàssics del bosc de Bruce Springsteen, una cançó que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies.
0: Què tal?
1: Bé, prou bé. Ai, bona Mercè.
0: A la Mercè, eh?
1: Dic bona Mercè.
0: Ah, bona Mercè, sí. És que estava pensant que tothom té un cor afamat en aquesta vida.
1: Ai, sí. A vegades massa.
0: Dic que has de ser la mà innocent del nostre sorteig d'entrades.
1: Molt bé.
0: Número de l'1 al 4, Francesc.
1: Ai. El 4.
0: El 4. Doncs mira, la Maria. La Maria, altrament coneguda com Cristina.
1: Home.
0: És qui se'n va cap a la Villarroel a veure aquesta obra de teatre fantàstica que és la Llei de Newton.
1: Sí.
0: Tot preparat, Francesc?
1: Tot a punt, tot
0: doncs
1: a punt.
0: Doncs vinga, et passo el relleu i d'aquí uns moments comença el matí de Catalunya Ràdio. Ara ens escoltem, Francesc.
1: Fins ara, som-hi.
0: L'actualitat engega en Francesc Soler ara mateix. Nosaltres hi tornem demà puntuals com un...
2: La xarxa de comunicació local.
3: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
4: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
3: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Rambla 54 amb Anna. Com has dit? És que no me'n recordo. No, crec que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu saps?
1: Benvolguda Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
2: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com m'explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
1: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
3: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
1: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
3: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, 2-3 persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano al final, o sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant i al final això és com un mecano llegant.
1: I això es munta de dia?
3: Digues, perdona?
1: Es munta de dia? Ho dic perquè...
3: Es munta de dia, clar,
1: sí?
3: Que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, clar, ara posàveu una nena que estava a l'escola, això es fa durant una jornada laboral, segurament mentre ella estava a l'escola pues s'ha muntat, no? I per això de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
1: Li explicaré avui a l'hora de sopar, és la Neus, és la meva filla.
3: Ah, vale, pues mira.
2: Mira, de fet José, t'anava a preguntar exactament això, i és que et dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
3: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això, o sigui que encara és més sorprenent, no és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes i al final també és això, no?, perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra, no?
1: Una mica és la filosofia IKEA però l'engròs, no?
3: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb La Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció, perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i hem de agregar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia a l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no?, per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
2: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert, anàvem força desencaminats, Anna.
1: O, sí, potser, ja ho veig.
2: Potser no sé ben bé, però escolta'm, jo dic expert perquè en José Téllez, rectifica'm si ho dic malament, Téllez, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. És una empresa, no és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar, indagar, i és per això que avui t'he portat La Constructiva.
1: I què és la constructiva? José, explica'ns, què la fa tan peculiar?
3: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de Sostre Cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
1: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
3: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no es puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
1: Doncs és una fórmula molt interessant.
3: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
2: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
3: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%. No? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura, i vam constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes, doncs, visiten l'obra, veuen quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal de baratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
1: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
3: Persones que ja són propietàries.
1: Exacte,
3: pis,
1: sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí, completament, a la seva propietat.
3: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir del 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge en propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar doncs ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no?, i llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no?, que tenen sobretot en la part comunitària tenen associats serveis lligats a les cures, no?, que hem de necessitar a tots, i la majoria d'aquestes persones doncs tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
1: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar, Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, no?
4: Sí.
1: Formar una família que, pues, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures, i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, pues, mira, tu viuràs en aquest pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu contemplat?
3: Sí, és, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres en un habitatge petit, no? D'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Però potser després, pues, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors, pues, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no? Permet que tu puguis canviar, no? Si sorgeixen vacants d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no, les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no? Que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no, edificis, no, fent una petita obra menor, no, per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí, pues, que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no? Pues que es puguin intercanviar les habitacions, no? Entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no? Que és el que estem acostumats.
2: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
3: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, eh? El dia que passi en parlem.
1: Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no? entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no? De dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
2: I escolta'm, sí. José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania. Quin paper juguen projectes com el vostre, i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
3: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no? Aquest binomi, no? Perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això, pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no? Però que poden variar molt. Nosaltres tenim, o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no?, per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no?, tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com lo que hauria de ser, que és un bé d'ús, no? Un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona, t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no? O de classe mitjana que pot accedir a una propietat d'un habitatge ja està pensant, no? Bueno, si mai no em va bé, doncs el jogo i amb aquests diners em compraré un altre, no? Perquè és el que s'han ensenyat, no? I en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem, i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
1: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
3: Contractem a gent, perquè en una construcció, tot, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
1: Doncs nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Salut i cooperativa.
3: Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Ràdio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: A la cintura...
3: El Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
4: Fa 5 anys que venim aquí,
5: sí.
4: Oh?
5: Sí.
4: No, aquí?
5: Sí.
4: 5 anys fa que venim a tots els dilluns a la tarda venim a ensenyar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
3: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies, i en els 5 anys que fa que es duen a terme han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
6: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana, que ja no balla. I m'agrada ballar.
7: Jo m'hi he apuntat, pues, no sé, de petita m'agradava ballar, ara ja no tant, però la jota pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues, saló.
8: Vaig veure com ens hi ha llos a ma mare i a tota la família, i agradava molt, i a mi també.
9: Com jo era més petita, pues, vaig apuntar, i des d'allí com s'ha tornat la meva família. Quasi que les meves amigues, perquè és com un ratet de calma.
10: Jo a jota m'he vaig apuntar perquè ma mare m'ha dit, Leia, te vols apuntar a jota, que si no ja no existirà a Sant Jaume, i vaig dir, pues vale.
3: En este sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva, i per això cal implicar les noves generacions, tot i que no sempre és fàcil.
4: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però claro, els joves proven, claro, hasta que no proves no saps el que és la jota. Una volta proves, pues t'enganxes. Aquí mateix és de fora, sí. Va vindre de fora.
5: Sí. Yo estoy de Corea desde el 2011.
4: Sí.
5: El 2011 que estoy aquí viviendo.
4: Sí.
5: Y ella pues. Sí, ella me apunté y seguí y mira, y aquí estoy.
4: Sí, sí, sí. Y nosotros podríamos que viguessin jóvenes porque nosotros ya somos una mica grandes. Pero claro, los jóvenes no caben de. Y ahora estoy contenta de que estas menudes pasen en nosotros.
3: Y así es, los talleres han conseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
4: Ens agrada que els agrade, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir-les...
5: Sí, aprenes ràpid, eh?
4: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Los Nams Vells, que també és divertida per als crios i esta els agrada. També està la...
11: Puigonet.
4: Bueno, Puigonet sí que és d'aquí, no, Puigonet és d'aquí. Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la
12: de...
4: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
3: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
4: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim. Quantes en tenim de jotes? 16 o 17 balls de jota diferents.
5: És que allà... totes.
4: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè claro, no pots, perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar, vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant i jota, jota, jota. I llavors ho fem així, perquè elles no, no, tampoc no s'agobien i puguem disfrutar una miqueta.
3: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixin les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
11: Òbviament que van començar a fer els tallers aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia molts més.
4: Sí.
11: I ara hem de tenir 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, ja vas guanyant, vas guanyant, vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es comencen a passar en nosaltres els grans, i això perquè ara se'ns van fer grossos també allà, eh?
4: Sí.
11: Els avantatges se noten, ja.
3: En definitiva, la del grup de joters a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
12: Ja està.
13: Vale.
12: Se fa.
13: Els nans
12: bé. Un viatge. La parida d'aquí.
3: En estos tallers, Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
4: Bona veu.
14: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
15: Sí.
14: Vinga, va.
15: Esteu escoltant Rambla 54.
14: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
15: Esteu escoltant Rambla 54.
16: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
17: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
18: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols, a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
17: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sant Vi i de tu, si us plau?
18: I tant, doncs, Ràdio Sant Vi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones del els municipis, intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible, i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també t'he de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que, a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme, la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
17: Escolta'm, doncs, molt interessant. Tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
18: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
17: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
18: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Grau Pere, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
19: És part de la identitat del municipi. Nosaltres, a Sant Andreu de Llavaneres, el
12: bueno, tothom coneix el Pèsol de Llavaners i lògicament és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats a principis del segle passat, quan van descobrir el Pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí, d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com aquest producte excel·lent que tenim del Pèsol de Llavaneres.
17: Quan parlem d'aquest Pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
18: Doncs Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i finalment doncs, la collita.
12: Des que es recull la grana de Pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca de que hem de sembrar el Pèsol, posar el Pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers Pèsols, i després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
17: I si parlem del futur del Pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
18: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el Pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
12: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el Pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el Pèsol. Com he dit, el Pèsol no donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el Pèsol.
17: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la

0: excel·lent que m'estic menjant.
1: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
2: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
1: Una altra per tu.
3: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
4: Ra.
3: Ra.
4: Vinga, va.
3: La rasada.

0: pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès. És mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià aquí a Sant Cugat. I com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no, de Los Ángeles com aquesta.
0: Aquest, no, de, no, aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube, jo soc molt youtubero, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Mal Querer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava amb Lux, que sumar a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el sumum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels 4 concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, sí, doncs mira, va ser un feligrés que sap, uns feligrés ho saben que m'agrada la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrés, mira, em va regalar una entrada i bueno, i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora que, i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat, totes
0: dues. Quina casualitat, eh? Mira.
1: Sí, sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com per exemple a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint

0: cultura pop introduint aquestes coses, i m'ha agradat també amb humilitat, perquè ella diu, clar, jo, o sigui, fa, no sé si va dir 8 mesos que ballo ballet, no? Inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, a enriquir-se, no? I això després portar-ho, doncs, en els concerts i en la seva música. Jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
1: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalia a dins d'una homilia.
0: Sí, també. Sí.
1: I com se cita la Rosalia en una homilia?
0: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona, bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs, i si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època, doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
2: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure la Rosalía en directe?
0: Sí,
2: sobre un escenari?
0: Sí, sí.
2: Sí?
0: Sí, sí.
2: I què et va transmetre? Quines emocions?
0: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo és veritat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, però així de música més així, més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, I això, bueno, va inclús ara del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguessin hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va, al principi, no?, que surto con una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs, bueno, com va canviar, perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs, era com 4 o 5 moviments que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i van sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural, i això crec que és molt maco.
2: Espiritual, pràcticament.
0: Sí, no, i lo d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, si tinc, bueno, cada disc que trec un petit article que escric, doncs aquí al cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que podien dir en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com, encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca, i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sicòmor, que l'hem portat de Londres a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com a una escola d'idiomes al nivell A1 per començar, i tenim gent que s'ha de batejar, o sigui, molta gent jove d'aquests potser joves en tenim 30 i pico, i llavors jo quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
2: Com ho aprofita, Anna, tot?
1: Sí, ens comprem cap a casa, mossèn Emili.
0: Estic
1: convençuda, ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
0: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella en entrevistes que ha tingut diu que li agradaria, doncs, estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, perquè tinc moltes preguntes.
2: Digue'm una.
0: Bueno, de discos, de perquè les seves lletres són lletres una mica que no són molt clares, saps? Molt clares.
2: En quin sentit?
0: Bueno, perquè s'expressa, o sigui, ella, la Rosalía, ella, o sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella a les seves cançons, això per exemple, que és una altra cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer, no és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i casa, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més a l'últim disc, a Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo el que faria com una cançó, anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
1: Segurament el que diuen tots els artistes, eh? El que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent en aquell moment, no?
0: Això és veritat perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant a persones, no? I vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert. A vegades feligresos que hi havien anat o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també doncs també forma part de la vida de moltes persones aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
1: Mossèn Emili, una cosa, ens has explicat que vas anar al concert de Mossèn.
0: Sí.
1: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que el marc de tota aquesta de totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
0: no,
1: eh?
0: No, sí, sí. De fet, no era almenys el més raro que anava vestit, eh? O sigui que era dels normalets. No, però jo vaig amb mossèn, així amb el coll, no?, que es veu que sóc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això hi ha molt... Per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan aquest sí que quan em vaig asseure i em van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, tenim un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja jo doncs ja parlo, no?, i ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i han surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no?, doncs això, no?, i per tant, bueno, sí, no... Hi havia molta gent que portava rosari, és que hi havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
1: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs amb els mocadors aquests típics com de monja, no? Però que en realitat sí. no és que siguin monges.
0: Això també em va sorprendre, que hi ha moltes, com moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes, però clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no?, que porta com aquesta coroneta, no?, de santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula, ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no? Al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortint per allà, no? Una segona veu que va dir ego sum lux mundi, ego sum.
2: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva...
0: Jo podria
2: dir una, no?
0: Sí, jo podria, sí, una o dos, podria, vaig a dir-ne dues, val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó super trista de melangia, no? Perquè clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors clar, com que no et podies moure de país, doncs clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot que té 8 anys i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir que fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? Llavors li diu, bueno, sí que és una conversa així com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no? Com d'una cosa petita a una cosa gran, una gran a una petita, no? I al final acaba, no? I no cabe en mi pecho no cabe en él, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no? I mi pecho no cabe en ell, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no? Encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no? Perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi vena jugular. I això és una sura del Corán.
2: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalia està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
0: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja bé, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio o en tema, o d'escoltar.
2: Musicalment, sí.
0: Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó i per interpretar-la. O sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno, el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, que jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes, o sigui, és bastant transparent, no? Quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, a la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser amb la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex. Ella és més gran, perquè ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec que és una dona que té un gran lideratge, perquè sap, té una capacitat molt gran d'atreure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa, no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona, que també que et complementin, que t'ajudin, i també en la posada en escena, en els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat. O sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
1: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalia, ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
0: sí,
1: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
0: No sóc tan... No, o sigui, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada, i perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalia, però aquí jo vaig... Ostres, està agafant com una tirada més, com més comercial, no? I se'm va acabar el comercial. Deixa com de ser més la Rosalia dels altres àlbums, no? Que eren més... És veritat que el primer àlbum, el Malquerer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, és parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalia, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
1: I per la porta gran, eh?
0: I per la porta gran, sí.
1: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalia s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot els dies abans, entre els joves?
0: Sí, o sigui, almenys a Sant Cugat és un fenomen, o sigui, a veure, un fenomen també no, dir, no és una locura, eh? però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'església, no? Doncs d'acollir aquestes persones, no? També d'escoltar, no? Els anells que porten en el seu cor i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no? Per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
1: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
0: Bueno, és que jo, mira, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no entreu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja li deia abans a la Carme, no? I un punt flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi bé els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista quan és bo és capaç d'expressar el que ens costa de dir, no? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions a coses que tenim tots però que ens costen de dir, i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc molt friqui de moltes coses, eh?
1: Carme, el fitxarem, eh, mossèn Emili?
2: No sé. No sé.
1: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, yeah. Fes-lo rambler.
0: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
2: No sé d'on treu el temps, eh?
1: Exacte,
2: no sé.
1: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sesrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista.
0: Això és Bach, no? El concert. Sí, sí.
1: Doncs, Instagram home, fa aquestes coses. Ho hem trobat a Instagram.
0: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de Ciència i Fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica. Mira. L'any 2013, això, sí, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, és una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, eh? Perquè és una noia que ha estudiat molt, eh?
1: Doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: A vosaltres, adeu, Ramblers.
0: Adeu.
3: Ei, hola, Anna, m'està agradant molt com va quedant el programa i vull proposar-te un tema des d'aquí, des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència entre terrissa i ceràmica i de si pot haver-hi relleu entre gent jove, si aquestes coses encara treuen. Crec que pot donar una entrevista molt interessant i curiosa. Què et sembla?
4: Continguts en xarxa.

0: Una curiositat veritablement intrigant és la paradoxa del viatge en el temps. Aquest concepte, que ha estat explorat a la ciència-ficció i a la física teòrica, planeja una sèrie de preguntes fascinants sobre la naturalesa del temps i la possibilitat de viatjar cap al passat o al futur. Segons la teoria de la relativitat d'Albert Einstein, el temps és relatiu i pot ser afectat per la velocitat i la gravetat. Això significa que, en teoria, si algú pogués viatjar a velocitats properes a la velocitat de la llum o apropar-se a un objecte extremadament massiu, experimentaria el temps de manera diferent en relació amb algú que no ho fes. No obstant això, aquí és on entra en joc la paradoxa. Si algú viatgés al passat i realitzés canvis, què passaria amb el curs dels esdeveniments? Podria canviar el passat i, per tant, alterar el futur d'una manera que causi contradiccions o paradoxes? Un dels exemples més famosos és la paradoxa de l'avi, en què algú viatja al passat i evita que el seu avi conegui a la seva àvia, la qual cosa, al seu entorn, evitaria el seu propi naixement. La paradoxa del viatge en el temps planeja qüestions profundes sobre la causalitat i la naturalesa mateixa del temps. Tot i que la física teòrica ha explorat aquestes idees, encara no s'ha demostrat que el viatge en el temps sigui possible en la pràctica i la majoria dels científics consideren que és altament improbable. No obstant això, el concepte segueix sent un tema apassionant en la ciència i la cultura popular, inspirant nombroses obres de ficció i debats sobre els misteris de l'univers.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'alçament militar a la guarnició de Melilla el 17 de juliol de 1936, que l'endemà s'estendria arreu de l'Estat, feia esclatar la Guerra Civil, que no finalitzaria fins l'1 d'abril de 1939. Homes, dones i nens van viure, lluitar i patir durant 3 anys sota la incertesa d'una guerra que s'iniciava ara fa 90 anys. Són moltes les fonts que podem consultar per saber-ne més, però ja fa temps que s'han trencat molts silencis i hem pogut conèixer de primera mà què i com van viure alguns dels seus protagonistes aquest fet històric que quedarà per sempre en la nostra memòria. A Valls s'organitzen les jornades de Valls Història Viva, l'altra cara de la guerra, dones i guerra civil. Visites guiades teatralitzades on s'explica l'altra cara de la guerra, la de la població civil.
3: Ens situem a finals de juliol del 1936. Valls és una ciutat amb uns 11.000 habitants, pagesa, però amb molt potencial industrial i, per tant, obrer. Les bugaderes i les mestresses fa dies que no es troben a rentar. No han vingut per por del que senten dir els homes pendents de les notícies de la ràdio i que fan grupets a la plaça del Blat per saber notícies de l'Ajuntament que està en mans del comitè. Molts homes joves, el dissabte 18 de juliol, van anar a defensar Barcelona dels militars insurrectes. Les dones pateixen i tenen el marit, el pare, el fill o el germà. L'ambient està polititzat pels sindicats i tots els partits polítics estan en alerta.
2: Les dones estan al capdavant de la cura de la llar, treballen a les fàbriques produint material de guerra i les trobem als hospitals.
3: La premsa ens informa de l'èxit de la convocatòria del curs per formar infermeres de guerra voluntàries, noies entre 17 a 36 anys, solteres o vídues sense fills, que un cop examinades comencen a exercir aquest dur voluntariat.
2: Un projecte gestionat des de la Regidoria d'Igualtat i Feminismes de l'Ajuntament de Valls, amb la col·laboració d'entitats i ciutadans, amb el treball de les historiadores vallenques Pilar Vives Corbella i Aida Sánchez Martínez, la dramatització de Míriam Culleré i la direcció artística de Bàrbara Flores, per posar sota el focus tot el que les dones van fer en aquesta guerra.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: Sabies que...
5: Un de cada quatre nens són sonàmbuls de tant en tant, tot i que no ho recordin. En els adults, la xifra però és molt més baixa, només un 1%. El sonambulisme és genètic, així que va per famílies. Durant la nit, el cervell alterna períodes de son amb i sense somnis. És precisament quan no estem somiant quan es presenta el sonambulisme. El primer d'aquest tipus de son s'anomena son amb moviment ràpid d'ulls o son REM, ja que els ulls no paren de moure's contínuament sota les parpelles. Durant la fase REM, tots els músculs estan paralitzats, a excepció dels oculars i els respiratoris. El sonàmbul està en un estat d'absoluta confusió, mig despert, mig adormit, fruit d'una petita avaria tècnica.
6: Ràdio Vilafant, 107.3.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat, de fet, la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, com sempre, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia, plenes festes de la Mercè, també de Santa Tecla, i de moment el temps ha de continuar sent molt tranquil. Aquest matí, amb la petitíssima variació respecte ahir, que tenim una mica més d'humitat i a més rosada, també hi ha alguns núvols que s'han format cap a l'Empordà, a la Costa Brava, de fet, i també cap a l'Ebre, núvols baixos, alguna boira, però que de seguida es desfarà també aquest matí amb un ambient frescal. Com a mínim, les nits sí que són ja com toca. Però, en canvi, la tarda acabarà sent de molta més calor de la que seria habitual. Una altra vegada avui, molt fàcilment per sobre dels 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques de Ponent. I aquesta tarda, amb un cel o bé serè, o amb 4 núvols simplement decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de, justament, el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on havia viscut des de feia 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació d'en David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet del Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
4: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Encara sobre aquesta qüestió, el desnonament d'una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública a Vic s'ha suspès, finalment, després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat aturar aquest procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble, tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho, i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
7: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
8: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
7: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
9: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
7: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit, de fet, la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
10: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
11: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
12: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
13: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
10: Ell ha donat la crisi de l'espissa per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha decretat o ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. L'Audiència Nacional ha absolt l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal ha considerat que l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont no va participar en l'operatiu per blanquejar prop de 900.000 euros per justificar l'origen dels diners que es van intervenir a l'aeroport de Barajas el 2017. L'Audiència ha condemnat Miñanco a 17 anys de presó per introduir gairebé 4 tones de cocaïna a Europa. Passen 12 minuts de les 7 del matí. Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és la coordinadora general del sindicat.
14: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
1: Com dèiem, la pagesia catalana torna a posar sobre la taula la seva situació límit. També el gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer si no arriben solucions davant dels baixos preus que reben pels seus productes i l'augment dels costos de producció. És una informació ara de Cinta Bonet des de Canal 21 Ebre.
15: El gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer. Així ho ha advertit el seu president, Joan Regolf, qui explica que els preus ruïnosos que reben per les collites, sumat a l'augment dels costos de producció i els carburants, els està portant a una situació límit.
16: La gent està disposada a sortir a les carreteres, està disposada a sortir inclús indefinidament, i per tant, un cop hagi acabat la recol·lecció de l'arròs, perquè ara ells saben que no poden parar, es començarà a plantejar mobilitzacions i buscar com solventar este problema. Estem en uns preus d'arròs que fa pràcticament 15 anys que estem treballant en el mateix preu, o sigui, la baixada de preus la situaríem a fa 15 anys. Per tant, en la pujada de costos és intolerable poder treballar.
15: Des del Gremi de la Pagesia Catalana reclamen solucions immediates. Remarquen que el sector no pot aguantar més. La pagesia també demana empatia al conjunt de la ciutadania davant les problemàtiques que pateix el sector.
1: Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
17: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i per tant el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
1: Renfe ha apuntat a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a l'Osona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Així ho ha explicat el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech.
18: El techo tiene más de 100 años, es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque el peso porque el cañizo es lo que soporta ese yeso. Creemos que entre el efecto de succión que provoca el tren, que cada vez que pasa el tren provoca un efecto de succión bastante fuerte en estación, y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación, pudieran ser también una razón por la cual se degradara un poco más.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat un ferit al barri de la mina Sant Adrià de Besòs. L'home ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos, la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert això, una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. Els mateixos Mossos d'Esquadra que han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. El 26 de desembre, Joan Pere va anar a l'hospital després que no es trobés bé la nit de Nadal i en va sortir el mateix dia amb un diagnòstic d'ingestió. Hores després, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, molt alterada. El cas està sota secret de sumari. Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDI Vell han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica d'en Marc Dalmau.
19: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
20: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
19: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
20: I en els models en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
19: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
1: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova incorpora un nou espai de descans per a pacients oncològics i familiars. L'Associació contra el Càncer l'ha posat en marxa per facilitar l'espera a les persones que s'han de desplaçar a la capital del Segrià durant el tractament. Ens ho amplia la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió.
21: L'Espai Amic és una sala gratuïta situada al costat de les consultes d'oncologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, pensada especialment per a qui passa bona part del dia a l'hospital entre proves, visites i tractaments. Disposa de butaques, taquilles, punts de càrrega i una zona per menjar amb nevera i microones.
22: Està pensat una mica amb la gent de fora. De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer del territori, no?, de fora de Lleida, no?
21: Per utilitzar-lo cal accedir al codi QR disponible als serveis d'oncologia i omplir un formulari.
23: Jo crec que hem de ser sensibles cap a aquesta situació dels malalts. Nosaltres estem buscant eines perquè el pacient esperi el menys possible.
21: La sala complementa l'espai que l'Associació contra el Càncer ja ofereix des del 2023 a l'Hotel Nastasi de Lleida. De moment, tots dos es mantindran actius i els usuaris podran escollir on descansar.
1: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor amb un doblet, Kerolín, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
24: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
1: A Primera Federació, empat a un del Sant Andreu amb el Real Madrid Castilla. Daniel Yáñez va avançar els blancs, però Pau Darbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista. El tècnic quadribarrat, Nacho González. Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar a la competició amb bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que estan preparats.
25: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
1: Arribarem a 8:45 del matí amb la cultura i parlant-vos avui, sens falta, de les festes de la Mercè 2026, n'és el dia. Omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però en uns minuts, de fet, potser d'aquí a mitja hora, aproximadament a les 8, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
0: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
2: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre, i més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
1: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de nou en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major Tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. L'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què de manera destacada introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. Així mateix, el jurat ha destacat d'aquesta obra, de la qual Pla n'és co-creador, l'èxit rotund que ha conquerit la crítica i el públic. A més, afegeix que apel·la al moment contemporani amb un esforç, risc i originalitat que sublimen una proposta escènica d'enorme valor. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai, potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit, el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia, i anava estirant la cadena i no hi havia maneres, i amb el temps, doncs clar, es va cansar, i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo, i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia, i això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte, i no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't: és realment cert? O només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta

0: reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, entrarem a fons en l'estat de salut d'aquest camp científic a Catalunya. Volem saber com es cuida el talent dels professionals per evitar-ne la sortida a altres països i quins són els camps on el país destaca per la seva excel·lència en els últims avenços mèdics. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron. Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París, per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó, a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Passen 3 minuts i mig de 8:15 pel que fa al trànsit. Ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí tranquil, amb més humitat i rosada que no pas ahir. Hi ha alguns núvols baixos i boires a la Costa Brava i també cap a l'Ebre, però es desfaran ràpidament. L'ambient és fresc, amb temperatures nocturnes més pròpies de l'època. A la tarda farà més calor de l'habitual, amb temperatures que superaran fàcilment els 30 graus i arribaran als 32 o 33 a les comarques de Ponent. El cel es mantindrà serè amb alguns núvols poc importants.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia de portada, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després que a Madrid s'hagi fet efectiu el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys. És una informació d'en David Amador.
2: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
3: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una candidata de policies amb gas lacrimogen

0: apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res, res, res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
1: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
2: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
3: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
4: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
2: Respiren una mica més tranquil·les una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública de Vic perquè s'ha suspès finalment el desnonament després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat de fet aturar el procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
5: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
6: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix doncs, d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple doncs, poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
5: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
7: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir en els habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
5: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
8: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
9: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
8: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
10: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
11: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
8: Ell ha donat la crisi de l'espissa per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'un 1.300.000 euros. El sindicat Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és coordinadora general del sindicat.
12: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
2: 2 minuts i arribarem a 3:15. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres han provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Paní. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre, la residència, ha recuperat aquest dimecres la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
13: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i per tant el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar, la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigava, va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrar deutes. Per cobrir deutes, Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics de la DIC.
14: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per turoperadors o perquè havia perdut la llicència, i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
2: Un home de 65 anys ha mort en caure-li a sobre un contenidor mentre treballava en un magatzem de Martorell. Les causes del succés, que els Mossos consideren un accident laboral, estan sota investigació. El fet s'ha posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Martorell i del Departament d'Empresa i Treball.
15: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica del Marc Dalmau.
16: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
17: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no le dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
16: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
17: Y los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
16: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
2: Aprofitant aquesta efemèride, el Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres com l'Institut de Recerca i l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron o l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. En un país on el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, on la filantropia és escassa i on molts científics marxen per falta d'oportunitats, la pregunta és inevitable. Com garantim que la recerca continuï impulsant aquests projectes de vida dels que us parlàvem? Li preguntem ara mateix al doctor Juan Ángel Recio. Ell és cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut, on també és adjunt de recerca translacional. Doctor, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
18: Buenos días, muchas gracias a vosotros.
2: Ho dèiem ara, aquesta recerca que ha fet grans aportacions a la vida dels pacients en els últims anys. Què ha canviat realment?
18: Bueno, han cambiado muchas cosas. La investigación básica y traslacional es esencial para trasladar estos conocimientos a los pacientes y al beneficio, en beneficio social de todos. Como bien decías, es importante tener conciencia de lo que supone para poder soportar y apoyar esta investigación, porque la generación de conocimiento es larga, es costosa y bueno, necesitamos recursos de manera continuada y sostenible para poder llegar a este fin.
2: De fet, Catalunya és un hub biomèdic de referència, però els investigadors alerten que el sistema, vostè ara ho deia, d'alguna manera té un coll d'ampolla. Idees n'hi ha moltes, però falta paraigua. Què està fallant en l'estructura que hauria de sostenir aquesta recerca?
18: Bueno, yo creo que el problema es que es un, en cierta manera, una falta de conciencia de lo que significa esto, porque que si nosotros no somos empresas que produzcamos beneficio inmediato, porque el conocimiento requiere mucho tiempo y ese es el problema. O sea, son inversiones de muchos años donde realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro, no es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer, y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita. Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo, y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
2: Parlem de talent, vostè també en parlava ara, el diagnòstic és clar, el problema no és que marxin, és que no tornen. Quines condicions necessitaria Catalunya perquè els investigadors que formen aquí o que formem aquí no hagin de buscar estabilitat a fora?
18: Yo creo que Cataluña y en España en general el nivel de los investigadores es muy elevado. Nosotros no tenemos por qué envidiar a ningún otro país en este aspecto. El problema que tenemos es que la gente necesita seguridad, los científicos necesitan estabilidad, necesitan las investigaciones necesitan tener un recorrido amplio, y normalmente los ciclos de financiación no se corresponden con los ciclos de la investigación, con lo cual esto genera una situación de inestabilidad y de incertidumbre para toda esta gente, que en el fondo son personas que tienen una vida igual que el resto y que no pueden desarrollarla de manera estable. Entonces, lo que se necesita son esfuerzos por parte de los gobiernos, administraciones y las instituciones para establecer de una manera sólida una carrera científica donde la gente pueda desarrollar su vida de manera normal, generando esta actividad, y que además son el valor de las instituciones, porque son los que tienen el conocimiento y son los que retienen el cómo se hacen las cosas.
2: Doncs, doctor Juan Ángel Recio, li agraïm moltíssim que avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, vostè, que n'és especialista, hagi volgut compartir una estona amb nosaltres per posar una mica això, el foco, allà on les coses són importants realment. Gràcies i bon dia per atendre'ns.
18: Muchísimas gracias por la oportunidad de visualizar esta necesidad. Gracias.

0: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
1: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
0: A Primera Federació, empat a un del Sant Andreu amb el Real Madrid-Castilla. Daniel Yáñez va avançar als blancs, però Pau d'Arbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista. Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulic, amb 11 cares noves, volen debutar amb molt bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que no estan preparats.
2: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
0: Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus. També Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però d'aquí a uns minuts, a les 8 del matí, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat. Parlem ara de Castells i de Santa Tecla perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat tres castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de nou en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major tarragonina amb els tradicionals pilars caminant. I més coses, el Festival Panoràmic torna a Granollers a partir del 15 d'octubre. Oferirà prop de 50 activitats i posarà el focus en la imatge, el cinema i les cultures visuals. A més, aquesta edició s'amplia la presència al territori. Nascut a Granollers, el festival s'ha anat desplegant a altres ciutats com Tarragona i Terrassa i enguany també incorpora Vic.
3: La xarxa de comunicació local.

0: A tots ens ha passat alguna vegada que hem agafat un paquet de farina per cuinar, o també un paquet d'arròs o de cereals, i de sobte hem vist com estava ple d'unes petites bestioles de tonalitat fosca que són força desagradables. Són els molestos corcs, més comuns del que sembla. El corc del blat, de nom científic Psittophilus granarius, és popular per la seva voracitat. S'alimenta tant de farina com d'aliments rics en midó com la pasta. També es coneix comunament com la calàndria del gra. La seva presència es coneix des de l'època dels antics romans. Avui en dia el trobem sovint a la llar o als magatzems on s'emmagatzemen malament els aliments. Es tracta d'un petit insecte. Les seves dimensions oscil·len entre 2,5 i 4,5 mil·límetres de longitud. A casa podem trobar-lo en forma adulta o fins i tot en forma larvària. Les larves tenen una típica forma de C i són visibles a simple vista, ja que fan de 3,5 a 4 mil·límetres. La larva del corc del blat apareix com un petit cuc de color blanc groguenc amb un cap de color marró fosc. Però com entra el corc del blat a casa? Malauradament, ja sol estar dins dels paquets on apareix. La calandra del gra pon els seus ous, que després segella amb un material gelatinós. Els ous són tan petits que passen desapercebuts perquè estan continguts dins dels grans de llegum, de blat o d'un altre aliment. Un cop a casa, els ous es converteixen en larves, després en pupes i finalment en la seva forma adulta. Aquest procés pot demorar de 60 a 90 dies, per la qual cosa també és molt difícil rastrejar la font de l'empacatge contaminat.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. En parlarem tot seguit amb la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, la Carol Aixut. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
2: Miento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro, no es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Dels esports, avui destaquem que el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olímpic Lyonès. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, la patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, hem d'estar molt pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia han de sortir uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer fins a 1.200 controls de trànsit. I ara toca saber quin temps ens espera de cara a les properes hores i de cara als propers dies, sobretot pels afortunats que tenen aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, a la Mercè i a Santa Tecla, no hauran d'estar pendents, com a mínim, i avui, de la pluja, oi? Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs no, s'estan desenvolupant amb total tranquil·litat, calor, xafogó a les tardes, això sí, tant a Tarragona com a Barcelona. de moment aquestes festes, i avui no serà el cas tampoc de la pluja. Per tant, tota la tranquil·litat del món per poder desenvolupar activitats al ras. I de fet, no només a Barcelona i Tarragona capital, sinó també a la resta del país. Al matí sí que està despertant més aviat com toca, pel que fa a la temperatura, perquè l'ambient és bastant fresquet. Hi ha moltes mínimes que han baixat dels 12-14 graus, fins i tot també ja hem baixat dels 20 graus a la costa. Avui hi ha petites novetats, i és que hi ha alguns núvols que s'han format cap a la Costa Brava, també en algun racó de l'Empordà, cap a l'Ebre. Són núvols fruit d'aquesta mateixa humitat, baixos, amb alguna boira i tot, però de seguida marxaran. Per tant, al migdia, a la tarda, seran de temps completament assolellat, tranquil i amb una temperatura com la d'ahir o una mica més alta i tot, especialment a les comarques del Pirineu, les de Lleida, les de l'Ebre, aquí fàcilment per sobre dels 30 graus. Una situació, podríem dir, en pilot automàtic, que també continuarà el que queda d'aquesta setmana, per tant, el cap de setmana també de calor. Ho anirem seguint, vaja, a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: A les 8 i 6 tanquem portada i entrem de ple en matèria. Mobilització del Sindicat de Llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació de David Amador.
4: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcaraz.
5: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
4: Des del Sindicat de Llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
1: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix sumar el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
6: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
7: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
1: Canviem de qüestió per explicar-vos ara que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Ha seguit la intervenció l'Esther Minguell i també la Mont Carvajal.
8: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
9: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
8: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
10: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
11: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
8: Illa ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
1: La pagesia torna a posar Catalunya en alerta. Unió de Pagesos ha convocat una gran mobilització el 14 d'octubre a Barcelona per denunciar que el sector agrari viu una situació límit després d'anys d'encadenar crisis sense resposta. Però no són els únics. La JARC ja ha avisat que si no hi ha mesures immediates començarà les protestes el 4 d'octubre i Revolta Pagesa prepara assemblees perquè el malestar és transversal. Els costos disparats i els mercats en crisi, entre altres greuges, han posat contra les cordes el sector primari que alerta que la viabilitat de moltes explotacions està en risc real. Carol Aixut és la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos i amb ella volem parlar de totes aquestes qüestions. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, Elena. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Ho deia, Unió de Pagesos parla d'una situació insostenible per al sector ara mateix. De què parlem exactament? Què està passant al camp català perquè s'hagi arribat a aquest punt?
12: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor, que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havien plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries. És una gran preocupació perquè al final, si volem menjar, que menjarem pedres?
1: Carol, quins mercats estan patint de manera més crítica? Hi ha algun sector que ja estigui, per dir-ho d'alguna manera, en fallida tècnica i per què?
12: És que més o menys quasi tots són tots els sectors, el sector del cereal, el sector de l'arròs, el sector de la vinya, el sector de la fruita, el sector ramader, el sector per si, amb el tema de la PPA, granges que no estan integrades, han perdut la seva màxima producció. Vull dir, estem sota mínims i treballant amb pèrdues. És que són tots els sectors, no hi ha un que hagi funcionat.
1: I quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura? Què se us va prometre i encara no s'ha complert? Recordo que dilluns hi ha convocada una taula agrària a la qual hi esteu evidentment convocats. Suposo que allà es parlarà d'aquesta qüestió. Quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura ara mateix?
12: És que reclamem el gasoil professional, un IVA reduït, però és que a més els hi hem preparat un document, una plataforma, on nosaltres els expliquem que arrel de la pèrdua del 30% de producció, els pressupostos de la Generalitat tenen un fons de contenció que poden utilitzar aquest per pagar a totes les explotacions i així cobrir els costos, els gastos que hem tingut. Vull dir, els estem donant hasta mastegat les coses, perquè ells sol tinguin que pitjar un botonet i dir, estem d'acord. Vull dir, tenim uns tècnics a Unió de Pagesos que portem des del principi de l'estiu, quan tot això començava a veure que no funcionava, i ho estan treballant, i ara ja els hi portem, entre avui i el dilluns els hi portarem el document, els hi direm, és que sol teniu que pitjar el botó i dir, sí, vull.
1: Avui també teniu reunió amb el conseller Ordeig. El que dèiem, Jarc i Revolta Pagesa també situen l'octubre com a mes de protestes, mateixos problemes, però cadascú sembla que va per lliure. Hi ha capacitat de front comú?
12: És que hi ha una cosa, al final nosaltres hem cridat a tots els pagesos, siguin del color que siguin, si aquest és el problema. Vull dir, jo no defenso els del color blau i els de color verd, són uns altres i a tu no et parlo, és que al final és un problema general que tenim tots els pagesos, estan tots convidats a participar a la mobilització del dia 14. Després és que jo no en parlo, és que no sé què, això són problemes d'egocentrisme que tenim, que fa molts anys que tenim, i això ha de començar a passar. Vull dir, la pagesia vol sortir conjunta. Nosaltres tenim molts afiliats que ens han reclamat, escolta, per què no sortiu tots junts? Home, doncs nosaltres, les portes a les nostres explotacions no existeixen, estan totes obertes. Nosaltres des del primer moment hem dit, estem defensant a tots els pagesos i estan tots convidats a venir.
1: Doncs Carol Aixut, gràcies per atendre'ns aquest matí. Estarem pendents de la trobada que teniu avui amb el conseller Ordeig i, evidentment, també dilluns amb aquesta taula agrària. N'esperem notícies. Gràcies, bon dia.
12: Gràcies a tu, merci.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Quart de nou, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força normalitat. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. Fins aquest migdia s'espera que surtin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Es preveu que les vies amb més afluència siguin l'AP7, l'A2 al Baix Llobregat, la C33 al Vallès, la C17 i la C58. Per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions de més de 7 tones i mitja a l'AP7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra en 1.200 controls de trànsit amb l'atenció posada, sobretot, en l'alcoholèmia i les distraccions. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de més congestió de vehicles. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
13: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts, aquí, al Notícies en Xarxa, el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
2: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita. Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
1: La Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i es pot finançar o és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida, i també altres programes de protecció social. És una informació que ens amplia ara mateix la Maite Polo.
14: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
15: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
16: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
14: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
1: I una notícia d'última hora, els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència.

0: En 5 minuts arribarem a 8:45 del matí. Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eisberg i Satori. Això serà a les 10 d'aquesta nit al Moll de la Fusta, però des de les 8 del matí grallers i trabucaires desperten la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
1: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
2: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre, i més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
0: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha hagut el punt final de la Festa Major tarragonina amb un dels moments més esperats. És els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. També us expliquem que l'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què, de manera destacada, introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les estrelles? El poema que ara sentirem parla d'elles, però no de les estrelles del cel. Parla de les estrelles del mar. El sentim?
3: Hola, sóc Emma Jiménez i vaig a quart de primària de l'Escola Escocetans. El poema que he escollit es diu L'estrella de mar i ho ha escrit Lorga Xirinax. I he escollit aquest poema perquè m'agrada molt l'estrella de mar. Poema L'estrella. L'estrella es mirava a l'aigua del mar. Onades de plata la feien ballar. Un vespre va caure i al fons se va anar perquè li cridava l'estrella de mar.
2: Gràcies, Emma, per fer-nos veure les estrelles, no del cel, sinó del mar, amb aquest bonic poema. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
4: La ràdio que ens uneix.
6: Ya conmigo me dio... Bon dia, com estem? Avui és 24 de setembre.
7: La teva companyia diària.
6: Comencem felicitant a les Mercès, especialment a les nostres Mercès, la Mercè Munt i la Mercè Mainé. Que passin un gran dia, felicitats. I a totes les Mercès.
7: Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
6: Dos quarts de nou del matí.
8: Cada matí.

baixat un parell de graus, no, ja no arribem als 33-34, ens quedem aquests 30, per dir-ho així. Ni vent ni pluja ni res de res, eh? Aquí a passar calor, que diuen. Això sí, almenys a la nit amb la finestra oberta pots dormir una miqueta més bé, eh? Avui és la Mare de Déu de la Mercè, patrona de l'Arcabisbat de Barcelona, Sant Gerard i Sant Feliu. Felicitats a tothom. Mercat Alp, Bellver de Cerdanya, Calonge, La Cellera de Ter, l'Estartit, Figueres, a Girona, Can Giver, Llagostera, Riudarenes, Sant Pau de Segúries, Tossa de Mar i Vidreres. Refrany del dia, cada cavaller parla de les seves armes. Aquest està molt bé, aquesta frase, eh? Aquesta de cada cavaller parla de les seves armes, eh? El que juga a futbol parla de futbol, el que és caçador i va a cacera parla de la cacera. I la cita del dia, una frase de George Bataille que va dir que l'erotisme és l'aprovació de la vida fins a la mort. El sol ha sortit a les 7:39, s'amagarà a les 19:44, eh? Avui, 24 de setembre, es celebra el Dia Marítim Mundial, Dia Mundial del Goril·la, Dia Internacional de la Investigació contra el Càncer, Dia Mundial del Càncer de Tiroides i Dia Mundial contra les Patents de Software. Booker Washington va dir que el éxito no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has superado en el camino. Està bé, això, eh? Home, hi ha obstacles a la vida, hi ha molts obstacles i moltes coses, però bé, lo bo, lo interessant, és naturalment, poder superar tots aquests obstacles, eh? Anar fent i lluitant i tenir força. L'efemèride és històrica del dia. Tal dia com avui, el 2024, la sonda Osiris-Rex de la NASA torna a la Terra amb mostres de l'asteroide Bennu, les primeres obtingudes d'un asteroide per una missió nord-americana. El 24 de setembre del 2024, la càpsula amb les mostres va aterrar a Utah. Aquestes mostres ajudaran els científics a estudiar la formació del sistema solar i els components orgànics que podrien haver contribuït a l'origen de la vida. L'any 2015, una estampida a la Meca, Aràbia Saudita, provocava la mort de 700 persones i altres 800 resultaven ferides. L'any 1991 es publica l'àlbum Nevermind, del segon estudi de la banda nord-americana Nirvana. També el mateix dia, l'any 1991, es publica l'àlbum Blood Sugar Sug Magic de la banda nord-americana de funk rock, Red Hot Chili Pepper. L'any 1990, el Soviet Suprem de l'antiga Unió Soviètica aprova el canvi de l'economia lliure mercat i també el mateix dia es publica l'àlbum The Razor Edge, el duodècim àlbum d'estudi de la banda de hard rock AC/DC. Avui, 24 de setembre, és l'aniversari de Spencer Tracy, actor nord-americà que en fa 39, Jessica Lucas, actriu nord-americana 41, Neil Vandalos, actor canadenc 64, Kevin Sorbo, actor nord-americà 68, i Jim Henson, productor de cinema nord-americà, que va crear els ninots de Muppets, Los Teleñecos, Descansi en Pau. També Scott Fitzgerald, escriptor nord-americà, Descansi en Pau. I Linda McCartney, que va ser cantant nord-americana, la dona de Paul McCartney, també avui hauria estat el seu aniversari, que Descansi en Pau. Empordà.info, per saber que es cou a la comarca, el bloc inacabat de la marca de l'Entorn està pitjor. El buit d'atenció nocturna que deixa el sensellarisme al carrer de Figueres. La 34a Fira de l'Oli de Ventalló plegarà fins a 9 trulls. Figueres blinda els accessos a la ciutat amb 30 càmeres lectores de matrícula. Es sabrà qui entra i qui surt de les ciutats. De les primeres denúncies a una estafa de més de 2 milions d'euros. Així ha crescut el cas de l'agència de viatges de l'Escala. La ruta de la tapa i la festa de l'anxova tornen a l'Escala, tot i que cal saber que la gran celebració gastronòmica de l'Empordà, doncs, està en marxa. Informeu-vos, eh? Vinga, molt bon dia, benvinguts. Tenim per davant moltes hores de ràdio, d'actualitat, de notícies, en aquest matí a la FM.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al Circ i Amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós, dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Nova edició del nostre butlletí de notícies. Avui és dijous 24 de setembre.
3: I aquests els titulars. A Figueres instal·la 30 càmeres lectores de matrícules per controlar els principals accessos a la ciutat.
2: El Consell Comarcal aprova inicialment el nou pla LGTBIQ+ de l'Alt Empordà per als pròxims 5 anys.
3: El bloc inacabat de la marca de l'AM torna a ser utilitzat com a refugi per a persones sense llar a Figueres.
2: Vandelló reunirà 9 trulls aquest diumenge a la 34a edició de la Fira de l'Oli.
3: I el temps per tancar aquesta edició d'informatiu amb en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local i amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Figueres ha iniciat aquest setembre la instal·lació de 30 càmeres lectores de matrícules en 14 punts d'accés a la ciutat amb una inversió de més de 400.000 euros. El sistema permetrà detectar vehicles buscats per la policia o relacionats amb delictes i estarà gestionat des de la central de la Guàrdia Urbana. Les càmeres es distribuiran en accessos com les carreteres de Roses, Llançà, Olot, Llers i la Nacional 2 i està previst que entrin en funcionament el mes de novembre.
3: El ple del Consell Comarcal ha aprovat inicialment el pla LGTBIQ+, de l'Alt Empordà 2026-2030, que marcarà les polítiques de la comarca en aquest àmbit durant els pròxims 5 anys. El document se centra en 3 grans eixos: prevenir les violències contra les persones LGTBIQ+, combatre la discriminació, fomentar la visibilitat del col·lectiu i també preveu formació especialitzada, accions de sensibilització i reforçar aquestes polítiques entre els joves de la comarca.
2: El bloc inacabat del carrer Taura de la marca de l'AM torna a mostrar signes d'ocupació per persones que hi passen la nit, malgrat les actuacions de neteja que s'hi van fer el març passat. Segons les darreres dades municipals disponibles a finals del 2025, hi havia 122 persones en situació de sensellarisme a Figueres, 95 de les quals dormien directament al carrer. La ciutat disposa de serveis d'àpats i dutxes i de 16 places d'emergència durant les onades de fred, però actualment no compta amb un equipament estable d'allotjament nocturn.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Ventalló celebrarà aquest diumenge la 34a Fira de l'Oli, que reunirà 9 trulls de la comarca i d'altres punts de Catalunya a la plaça de la Font. La jornada inclourà també artesania, exposició de tractors, activitats familiars, sardanes, música i una ruta històrica. La fira coincidirà amb la Festa Major de Sant Miquel, que començarà demà divendres i s'allargarà durant tot el cap de setmana amb teatre, gastronomia, música i activitats populars.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Doncs sí, amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps per a les properes hores amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Una situació avui d'una mica més d'humitat a les comarques de Girona i, per tant, s'està traduint a més mala visibilitat a les raconades més fondes de la demarcació. En alguns indrets, per exemple, de l'Empordà, també del Baix Ter en general, cap a la Selva s'han format alguns núvols baixos o fins i tot tenim algunes boires, però són locals i a més s'acabaran desfent de seguida. També hem de destacar que l'ambient torna a despertar més aviat fresquet. Com a mínim, els matins són com toca. A moltes viles, cas de Girona capital, hem despertat, per exemple, amb 12 graus fa poca estona, per sota fins i tot dels 5 graus en algunes valls de la Cerdanya. Però la tarda no serà de fred, tot al contrari. Una altra vegada temperatures molt més altes del que toca i serà sobretot a la Garrotxa, també a l'interior de la Selva, a la comarca del Gironès, on arribarem a la fita dels 30 graus. Una situació tranquil·la, assolellada, que continuarà demà i, de fet, demà divendres amb més calor que avui. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Cada matí.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 24 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
2: Música i ritme de Miley Cyrus, nova cançó, Vas persuades.

0: ja podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport públic.
1: Mius, la seva cançó ens farà arribar al butlletí ja de notícies de les 9, després la tertúlia. Night Shift Superstar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. A aquesta hora, un centenar de grallers donen el tret de sortida en les festes de la Mercè, al barri gòtic de Barcelona. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Ester Minguell. Ester, bon dia.
2: Bon dia, un centenar de grallers de diferents colles de Barcelona, dels castellers, dels geganters, també d'algunes colles de diables participen a aquesta hora en les matinades. És un dels actes més matiners de la Festa Major de Barcelona, una diada de la Mercè que avui la cultura popular té gran protagonisme i ho és des de les 8 del matí que han sortit de la plaça de la Mercè, estan recorrent diferents carrers de Ciutat Vella, van fent petites aturades per esmorzar i agafar força, com és la que ara mateix estan fent, però que van de per tant a tots els ciutadans perquè aquesta diada de la Mercè la gent surti al carrer, d'aquí una estona hi haurà el seguici de la Mercè, una plantada dels gegants i els nans que després faran balls aquí a la plaça de Sant Jaume i a partir de la una del migdia la diada castellera amb les colles de Barcelona on a més s'estrenarà el nou casc de la canalla.
1: I gràcies, Esther. I en mobilitat, hi ha circulació intensa a la C25, Aguilà de Segarra en sentit Lleida per una avaria i també a Sant Hilari Sacalm, on també una altra avaria deixa circulació intensa i un carril tallat en sentit Lleida. Finalment, també hi ha reparacions a la via per un accident a la C25 a Fonollosa, que també deixen un carril tallat per sentit. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara els Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre en un centre sanitari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis els van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat també el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, bicicleta, transport ferroviari i també les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Simalsa, Tram i Metro. El projecte preveu 3 fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: 29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria. No hi faltis.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 24 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
1: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al Circ i Amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar de Vilafant. Preu 260 € als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Iginiers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-38-04-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.
7: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Doncs som-hi a la nostra tertúlia, aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Avui la nostra companya Mercè s'ha agafat festa perquè és el seu sant, eh? La Mercè Mainé s'ha agafat festa, l'Amunt no, l'Amunt ha vingut a treballar.
8: Jo ja l'he felicitat,
1: Sí, avui felicitem a les Mercès, avui és festa a Barcelona. Dia de pont, sortia que molta gent ja surt de Barcelona, clar, ja s'agafen demà divendres. Això dels ponts està bé, eh?
9: Pont llarg, eh?
1: Sí, dijous, divendres, dissabte...
9: Han sortit de ponts de l'11 de setembre, de no sé què...
1: Sí, sí,
9: no sé quantos...
1: Ara el 12 d'octubre també es pon, perquè és un dilluns...
9: Sí.
8: Home, hi ha anys que sense pega, sí.
9: I Tots Sants, no, aquest any? No, és un diumenge, no? Tots Sants...
1: Estan, ara vas, ara
9: les escoles, present, assumptes propis, no sé què.
1: Molt bé, doncs Pere Prats, bon dia.
8: Bon dia.
1: Joan
8: bon
1: Cusí,
8: dia.
1: Bon dia.
9: Bon dia.
1: Pauli Fernández, bon dia. Com han anat les vacances, eh? Vau plegar el 19 de juny fins ara, pitjor que els professors vosaltres, eh? Sí. O sigui, n'heu treballat des de fa 4 mesos que esteu sense treballar.
9: I sense cobrar.
1: Sense cobrar.
9: És el pitjor.
8: Les vacances suades.
1: Vacances suades, molta calor, parlàvem ara micro tancat, ha estat un estiu, i encara continua sent un estiu pesat. Sort ara que al matí o al vespre ja refresca una miqueta perquè els dies es van fer més curts.
8: És que antigament a finals de setembre ja començaves a portar màniga llarga, allò, bueno, la camisa de màniga llarga.
1: Per fires,
8: allò...
1: Estrenaves per fires de Girona,
8: sí,
1: que és allò el 4 d'octubre, estrenaves ja la jaqueta.
8: I ara impossible, on vas a parar, sí.
9: Bueno. No, és que ara ja seria temps d'anar amb camisa màniga llarga.
8: Sí.
9: No dic jo que tinguis de portar una parca, però sí que una americana.
1: Però s'ha fet un estiu.
8: I diu que demà o demà passat
1: pujarà una mica.
8: Pujarà encara més la temperatura.
1: S'ha fet un estiu llarg, calorós i pesat, perquè ha estat nit i dia durant 60-70 dies.
9: No, abans tenies una setmana d'entre 30-40 graus, ara ens hem passat 3 mesos. Que no hem baixat dels 30 cap dia.
8: Abans l'hivern glaçava, que ara no glaça, etcètera.
9: Jo crec que el fumut, més que res més, és que a les nits sempre passem de 20, han passat de 20 graus.
8: Sí, sí.
9: Si no haguessin sigut aquestes nits...
8: I de 30.
9: I alguna
8: nit de 30.
9: Les temperatures
8: mínimes... Nits tropicals.
9: Exacte, i abans això eren 8 dies, també el que dius tu, Paulí. Sí. 8-10 dies, però després ja de matí, eh?
8: Pues clara, no. Plovia un dia, no sé què.
9: Un altre i un altre. Perquè avui mateix, que la nit ha fet una mica de frescor, aquest de matí anaves mani a curt, però corries allò bé.
1: Sí, fresquet.
9: Si senties el cos bé.
8: No, ara el de matí, els de matins i el vespre se nota una mica.
9: Sí.
8: Però que sí o no.
9: No.
8: El vespre era pitjor que el migdia, quasi.
9: No, i això el cos ho nota, eh?
8: Home, és clar que
9: el cos ho nota, que avui mateix...
8: No descanses bé, no... no.
1: Això fa que la gent...
9: La gent té mal humor.
1: Sí, com... sí.
8: Tot el dia
1: mal humor. Això és veritat, perquè diuen que amb la calor la gent... Sí.
9: No, es nota, amb el caràcter de la gent.
8: Sí, home, sí.
9: Sí.
8: Això és el mateix que quan fa tramuntana tothom corre. Que tothom va lleuger.
9: Sí. Que fa d'esquenes encara més.
1: Però això provoca, una altra cosa que provoca això, parlàvem, aquest estiu hi ha hagut molts talls de llum al centre de Figueres, perquè dèiem que 20 anys enrere tu anaves un estiu i l'únic que tenia l'aire condicionat posat era el banc, que ells anaven a dintre amb vestit de traje i corbata, que dic jo, eh?
9: No, en traje i corbata, a més era obligatori.
1: Era obligatori, i tu anaves allà al banc, hosti, quina fred que fa aquí dintre, perquè ells anaven una mica abrigats, i eren els únics pràcticament que es tenien aire condicionat. Ara, naturalment, totes les botigues, establiments particulars, tothom es va muntar en aires acondicionats. La prova és que tu busques un lampista al mes de juny per posar un aire, oblida-te'n, no hi ha manera.
9: No, tampoc trobaràs l'aparell.
1: No, tampoc, sí, ja no hi ha ni aparells, exacte.
9: Ja s'han acabat.
1: Ara que tinguis el lampista, no, o sigui, si vols muntar l'aire, ara el gener-febrer espavila't a muntar l'aire acondicionat, i això fa que, no sé si això de que les companyies no estan preparades, vull dir, ells no fan cap actuació de millora, ho fan quan ja no els hi queda més remei, o sigui, ara al centre Figueres molts dies no hi ha hagut llum a molts sectors de la ciutat, ara fem cablejat nou, ara posem, suposo, transformadors nous, o no sé què, però fins que això no peta, no, les companyies no fan aquesta previsió de dir, mira, com que ara es posarà més aires, doncs ara augmentem la capacitat elèctrica.
9: Ells cobren més la factura, però ja veuen que la gent consumeix més. Ja ho veuen?
8: Abans d'ahir, ple dia.
9: Tots els comptadors són intel·ligents.
8: Van treure llum a Terrades, van estar mitja hora sense llum. Sí. Per què?
9: No, aquí també.
8: Perquè és que no feien res.
9: Aquí Vilafant també.
8: Per això, i és perquè tenen les línies fetes un fàstic.
9: Penso que era dilluns. Dilluns aquí Vilafant vam estar també molt
8: bé. Sí.
9: A veure, ells saben els consums al moment, al minut, al segon. perquè ton, comptadors intel·ligents, a vegades si hi ha un sobreconsum el mateix comptador,
8: sí, home, ja t'ho diu.
9: Ja t'ho diu. No, no, és que a més a vegades jo un dia em va passar aquest, un sol dia, em va passar que no tinc llum.
10: Va saltar el comptador.
9: I va, sí, sí, has de baixar els diferencials, tornar-los a pujar, es reinicia i ja està. Perquè aquests comptadors tenen això, que quan detecten un...
10: Tenen un màxim.
9: Sí, sí, un sobreconsum, doncs salten. Llavors, ells ho saben de sobres, els consums de cada moment. Doncs, i estan cobrant. Doncs,
8: per tant, això és el que no se descuida mai. Sí. Però aneu a tots les urbanitzacions noves que hi ha al voltant dels pobles, uh-huh. Ja no et diré de les ciutats grans perquè això és una altra història, però els pobles, les urbanitzacions noves, aquestes sí, perquè el promotor li han obligat a soterrar, sí, i a fer tot.
9: Sí, sí.
8: Tots els cascos antics, com l'Ajuntament no hagi fet l'esforç de passar els fils per baix, ells no, tot el contrari. Parleu amb molts ajuntaments.
10: No, però tot
8: pals
10: i...
8: Pals a les rodes.
10: Sí, no, pals a les rodes. I tot i que l'Ajuntament, per exemple, aquí al carrer Figueres, va fer tota una actuació i els hi va dir, uita, us farem les canonades i tot, perquè estàs obligat a fer-ho tu, i vosaltres passeu els cables per sota, van dir que no, eh? Ui, els cables estan per... O sigui, es va soterrar tot, menys la llum, perquè...
9: No van voler.
10: O sigui, a part que tenies que pagar una factura enorme... perquè vinguessin a passar-te els cables per sota.
8: Això és vergonyós, i no sé, hi han coses que jo crec que si es busqués bé podrien ser punibles, no, perquè no hi ha dret.
9: No hi ha dret.
8: Però aquest despreci en el client, no hi ha dret. No.
11: Tu per què et penses que posen els polítics que pleguen en els consells d'administració?
9: No fa gaire Figueres, feia una façana, concretament en un convent de monges, i tenien encara els quatre fils despullats a 50 centímetres de la façana i de les finestres. O sigui, podien obrir la finestra
11: i
9: estendre la roba allà, per fer-ho de sobre d'estenedor. Per treure allò, els hi va costar el que no està escrit
11: i
9: més d'un any i mig d'espera per treure una cosa que tenien malament.
11: Sí.
9: Una cosa que ells tenien malament, perquè a més vull dir, no poden tenir-ho així. Doncs els quatre fils, allò, els tres fils,
10: com es posava fa 200 anys.
9: Més el neutre, no sé què, allò que ficaven. Descobrir, a 50 centímetres, o sigui, des de la finestra, podien obrir la finestra
10: i tocar el fil de la llum.
9: I tocar-lo tranquil·lament. A més, ja dic, davant de la finestra, que no t'ho perdis.
11: No, ja.
9: Vull dir que, cuidado.
10: Però això no ens ho perdrem, perquè les companyies elèctriques tenen uns beneficis enormes i no guanyen. I jo sempre dic, ens fotem un far de no tancar centrals nuclears, d'obrir plantes d'aquestes de plaques solars enormes, allò que dius, vas amb un hori i tens allà, posen allà mil plaques solars, coses així. Tenim aerogeneradors, ara ens volen posar els aerogeneradors a la Badia de Roses. Estic d'acord que cada vegada hi ha més consum, i si aquests estius fa tanta calor la gent consumirà més, però de baixar el rebut de la llum, d'aquí no en parla res. O sigui, per moltes plantes solars, no hi ha manera que baixin el rebut de la llum, al contrari,
11: ni
10: va pujant.
8: Jo només demanaria que donessin llibertat a l'autoconsum. O sigui, que si tu generes llum a dalt del teu teulat, te'l generessis directe per tu.
10: Sí, això ja ho tenen, això ja...
8: No, el tenen una àlgia amb ells i llavors ells t'ho cobren.
10: No.
8: Ells et paguen aquest?
10: No, et paguen els excedents. El que tu no consumeixis, t'ho paguen miserablement.
8: Perquè tu pagues a 19...
10: Jo, per exemple, pago 19 cèntims la llum que compro, i la que me sobra que ells me compren a mi, me paguen a 6 cèntims.
8: Per això, que t'he de passar tot per ells, la que produeixis
10: i la que
8: compres.
10: Sí, doncs, clar, llavors... i tampoc,
8: no,
10: a veure...
8: Doncs deixis tal,
10: tu baixaràs la factura, però aquí tens uns costos, quan algú es digui, ui, és que jo pago 20 euros de rebut de llum perquè tinc plaques solars. Bueno, parlem-ne. El que és la potència contractada, el lloguer de comptador i els impostos, aquests no els treus
11: ningú.
10: I per tant, aquí hi ha un 30-40 euros que segur pagues. Ara, el consum és diferent, no?
9: Això fins algun dia que el tema de bateries, diguéssim, sigui
10: va millorant,
9: sigui assequible, que la gent pugui desconnectar-se totalment.
8: Exactament, això és el que dic jo.
9: Aquí seria la solució.
8: No arribarà pas mai això.
10: És molt complicat, de moment. Per fer això...
8: Ja trobaran el sistema de que la companyia té que intervenir.
12: El transport de llum és el mateix que transportar aigua amb un cistell. És terrible. Des de la generació, el consum, el transport... Bueno,
10: això no arribarà, us explico perquè això no arribarà, perquè tu per fer això que diuen Paulí, que sí que pots fer-ho si vius en una masia o un camp, tens lloc per posar les plaques, perquè tu per viure d'aquesta manera que diuen Paulí, pràcticament desconnectat o que no paguessis res, hauries de tenir 40 o 50 plaques solars, que cada placa solar fa metro per 2 metres, vull dir que és una són grosses, però hauries de tenir 40 o 50. Hauries de tenir 32 o 40 quilowatts de bateria, que això tira milles, te'n vas a 15 mil. O sigui, hauries de fer una inversió important i tenir lloc.
9: Però les bateries cada vegada són més eficients, són més petites, i han de veure això dels cotxes,
10: i no? Les plaques també.
9: Els cotxes doncs porten unes bateries i cada vegada són més petites, abans passaven molt, ara ja no pesen tant.
10: I el futur és que menys,
9: cada vegada menys. Per tant, vull dir, tot el tema d'acumulació d'energia, jo per mi és per aquí la solució.
12: És que la investigació perquè ha sigut zero.
9: Perquè no els interessen,
12: no, perquè no els interessa.
10: Però com a particular tens moltes, a veure, com a particular no tens lloc, per exemple, a les ciutats, oblidem-nos, perquè els blocs de pisos no hi queben tanta, podràs posar plaques per tenir llum a l'escala, però ja no tindràs per pujar l'ascensor, per exemple. Podràs posar una bateria que si marxa llum tinguis llum a l'escala, però per arrencar un ascensor no et donarà prou. I més si són molts veïns, perquè te menjaràs la bateria amb 4 o 5 pujades de l'ascensor.
9: Et servirà per la llum de l'escala i la llum del garatge.
10: Exacte, això sí.
9: Cosa més.
10: A casa teva, si tens la sort de viure molt... Ara com en Pere Prats, que viu a Terrades i està sol, té una casa unifamiliar, allò, una casa envoltada al jardí, buida, m'omplo el taulat de plaques, m'aposo bateries i hi podré tirar. Però haurà de tenir un generador, perquè el dia que faci una setmana, tota la setmana seguida de pluja, no tirarà el sistema de plaques i bateries.
8: Bueno, a pesar que les companyies foten el que volen, jo pago 50 euros al mes i...
10: No ho diguis, que et vindran a veure... Per què pagues tan poc?
8: Perquè pago poc, perquè he de gastar poca llum,
12: sí,
8: jo què sé, vols que et digui.
12: Sí, perquè 25 encara. No,
10: va amb l'espelma per casa, allò.
8: Tinc finestres a tot el voltant de les quatre façanes de la casa. Sí, i per tant, durant el dia no en sent llum per res.
10: Ara està en peu de guerra el tema del plàter. Els ajuntaments estan fent aprovacions als plens, en contra, uns altres no sé què, d'aquest sistema de posar... Bueno, jo crec que ens estem quedant... Bueno, a Catalunya ens estem quedant enrere, perquè les altres comunitats van posant megacamps de molins de vent i tot això... Tot i que també és molt diferent la idiosincràsia de Catalunya, per dir-ho així, que la de l'Aragó, per posar un exemple. L'Aragó tens allò de los Monegros, tens unes extensions de camp desèrtic enorme, i totes les comunitats o tots els llocs que estan a vora mar és on està la gent vivint. Allò, aquí tenim pobles, conreus, ciutats... nosaltres anem cap a Lleida...
8: Aragó o vora mar?
10: No. Les comunitats com Catalunya, València, tots els que estem... Si tu agafes i dius, a veure, població d'Espanya, la població d'Espanya on està? A tota la cornisa cantàbrica, a tota la zona d'Andalusia, tot el Mediterrani,
8: Mediterrani.
10: I Madrid. A part d'això, Castilla-La Mancha, veus unes comunitats autònomes que són 3 vegades Catalunya.
9: L'Espanya desierta.
10: Sí, 3 vegades Catalunya amb ciutats que no tenen, diguéssim, la gent que viu aquí. Per tant, tenen uns camps i uns llocs enormes per poder posar aquestes instal·lacions.
12: No tenen consum.
9: No, i els pobles estan a molta distància un d'altre.
8: Sí,
9: sí. Aquí, com deia,
8: espai,
9: com deia Lluís Llach des de,
10: del campanar des,
9: del el campanar veí, això
8: hi ha espai.
10: A mi em va xocar perquè me'n recordo quan anava a visitar els avis i això, que anàvem a Portugal, clar, aquí estàs acostumat al que diu un paulí, no? D'aquí a Vilabertran, enganxes d'un poble a l'altre 3 quilòmetres, 2 quilòmetres, i allà anaves i un poble Albacete, te deia 42 al proper poble, i sí, 42, o sigui, és que no hi havia res enmig, feies 40 quilòmetres, 20 quilòmetres d'un poble a l'altre.
12: Sí.
9: Ah, és molt diferent això que diguem pels consums i tot plegat. Després, clar, això de parlar de l'energia i dels aires acondicionats que parlàvem abans. Clar, aquests consums bestials que són donats bàsicament per l'aire condicionat, eh? Mm-hmm.
8: Això que s'han modernitzat els aparells,
9: sí, d'aire, sí, gasten menys i tot el que
8: no gasten tant.
9: Però esclar, és un cercle viciós. Per què? Perquè mentre més aparells que hi ha en cada edifici, més aire calent que s'està tirant
10: al carrer.
9: Al carrer. Sí, però, amb la qual, diguéssim, la temperatura exterior de les ciutats està augmentant. Què passa? Que la persona que no té aire condicionat, que abans obria la finestra perquè li passés aire, l'aire que li està entrant és l'aire calent dels aparells, dels aires condicionats dels veïns. Amb la qual, diguéssim, aquest cercle viciós s'està tornant, que diguéssim,
10: això
9: en contra, diguéssim, de la gent que per voluntat pròpia o perquè no poden, no tenen aire condicionat, sí, sí. I ho estan passant cada vegada més malament, perquè clar, estàs expulsant, sí, diguéssim, sí, una quantitat d'aire calent, perquè els aparells, diguéssim, exteriors expulsen aire,
12: i el que no havíem tingut en compte és el terres de les ciutats, de quin color són,
10: no,
12: i de quin material, sí, sí, són, sí, sí. Allò és una estufa. Bueno, tots els terres, sí, de les ciutats, macadams,
10: la falta d'arbres ben posats a les avingudes, però també hi ha aquella mania de, amb una vorera de metro posem un arbre i una farola i ja no tenim vorera, no? Clar, jo crec que...
12: No, és igual, però jo, sí que com fèiem les ciutats no hi pensàvem en tot això, però podíem haver fet espais verds,
10: bueno,
12: més grans,
10: sí.
12: I no n'hi ha enlloc, fixa't bé que
8: no us lamenteu, perquè per el que pagarem de més dels aires acondicionats ens ho estalviarem a l'estiu de calefacció, si continua fent aquest temps.
10: Sí, sí, sí.
8: Però, és que és
10: el gasoil de calefacció a 1,60, tu poses calefacció de gasoil...
8: Ja no miro els, sí, preus, jo, perquè...
9: Sí, sí, però llavors...
10: És increïble,
8: jo
10: caríssim.
8: Jo tinc que ja no sé quin preu va.
9: Estem construint una societat que estem tancats dintre una bombolla, a dintre de casa...
12: No, sí, sí.
8: Dintre... No ho sé.
10: 1,60, el gasoil de calefacció.
8: Ah, el gasoil, no ho sé, jo, sí, sí, jo dic
10: ja
8: del gas.
10: 1,61. No,
9: això del gasoll de calefacció oblida't, això ja desapareixerà d'aquí 4 dies,
12: però que hi tens de posar-hi
9: gas,
10: gas també, déu-n'hi-do,
9: bueno, però vull dir que el gasoll és
8: gas, i el pobles que no hi ha és gas propà, no és gas ciutat.
10: El gas de vehicle, el gas de cotxe a 1,10, per exemple, no? Si tu carregues el gas i mentre la gasolina està a 1,90,
8: hi ha poc cotxe que vagi en gas.
10: Pues poder la gent que té un cotxe de gasoil o de gasolina s'hauria de pensar a muntar un kit d'aquests i posar gas,
8: no sé,
10: posar
8: no sé,
10: gas, però que hi ha pocs llocs per posar gas també, eh? A Figueres només hi ha dos llocs,
8: sí. El gas explota.
10: No, a part que explota el cotxe ja... Ara els taxistes... Els taxistes van tots amb cotxe elèctric i durant molts anys els taxistes eren els primers que tots anaven amb gas.
9: Exacte. Sí, primer van anar amb gas, després van anar amb híbrids, com van sortir, sí, sí, els cotxes híbrids,
10: i ara van
9: elèctrics. Ja, i ara van elèctrics.
8: No, i autobusos urbans també anaven amb gas, molts.
10: Encara n'hi ha a Figueres, em sembla, algun que va amb gas.
8: Sí, pot ser.
9: Sí.
10: Jo deia que Figueres han posat tendals en algun carrer, poder és la solució de les ciutats on no hi caben els arbres d'aquests carrers peatonals, per exemple, que saps que hi ha molta gent, doncs començar a posar tendals d'una façana a l'altra, no?
9: Sí, tendal, bueno, a Roses, per exemple, van fer un
10: sí, sí.
9: Allà, no? Sí, el que era l'antiga
8: Riera,
10: sí.
9: Van fer una cosa de fer ombra, que allò, clar, allò és molt maco, però suposo
8: unes marquesines,
9: que, sí. No, a tot el carrer,
10: sí, tot el carrer,
9: sí, una cosa penjada, de com uns plàstics,
10: si fos un mar, imitant unes onades de mar,
9: com si fos uns plàstics, que allò no sé si és gaire ecològic,
12: és plàstic,
9: allò no sé si és gaire ecològic, perquè allò el dia que recremi començarà a caure
8: i veurem el que dura, perquè hi trobaran fotit tramuntana forta,
9: però allò amb el temps quedarà recremat,
10: no, però ho trauran perquè allò va a les llums de Nadal i d'aquí un mes estarà tothom posant llums de Nadal, vull dir que
9: posaran allò i posaran...
10: Posant les llums, sí, i després de cares al febrer o març de l'any que ve tornen a posar allò, sí, per l'ombra.
9: Sí,
10: és una
9: sí, però el mateix.
10: Aprofitar-ho. Sí, el mateix.
9: Sí, sí, però vull dir que allò té que tenir caducitat, per força, perquè és plàstic. Però... Això és igual que les tanques aquestes de jardí, que sí, tothom posa amb allò, aquell material verd,
10: sí,
9: que fa aquell...
10: Sí, ben blanquinós i al final...
9: No, no, allò va caiguent...
8: Cau, cau.
9: Bueno, va caiguent contínuament.
12: Allò és...
9: Recremat. Jo em pago les conseqüències, perquè no ho tinc.
12: Allò és...
9: Els veïns ho tenen, i bueno, i allò, quan es va reclamant, el vent ho va tirant.
12: Allò és insolat totalment.
9: Sí, sí,
10: escoltem, canviant una mica de tema, ahir en Pedro Sánchez va fer un discurs a l'ONU progressista en contra de Trump, en contra de les guerres i tot això, i aquests dies veiem que molt bé es reuneixen a l'ONU, però per què serveix l'ONU? O sigui, veus després, hi havia una crítica, diu, d'Àlex no sé com es diu, del que està abans que el Guterres ara, que el director de l'ONU, per dir-ho així, feia una crítica a l'ONU que entenc que no s'hi fiqui on hi ha els Estats Units, perquè si t'hi fiques en un lloc així que hi ha trama darrere no pots. Entenc que no s'hi posi on hi ha el Netanyahu o on hi ha en Putin, perquè aquests passen de l'ONU i passen de tot, però que hi ha conflictes al món on l'ONU podia haver intervingut, com el Txad, com llocs així, i que tampoc pràcticament ha fet res, no? Llavors és allò que dius, bueno, tenim l'ONU, però l'ONU, que hauria de ser una cosa de diàleg, per la pau, per arreglar coses i tot això, no,
9: ha perdut tota autoritat.
8: No ha sigut mai.
9: Tota autoritat. Home, en algun moment...
8: les grans potències han fet sempre el que han volgut.
9: Bueno, però després de
8: prescindint de l'ONU,
9: després de la Segona Guerra Mundial, més o menys, diguéssim,
8: va ser una mica per rentar el...
9: era una autoritat.
12: La Guerra Freda, què va fer l'ONU?
8: Sí, res.
9: Bueno, perquè, clar,
8: les grans potències no
12: han sigut sempre així, sempre ha sigut així.
10: Bueno, era una autoritat, bueno, per aquells països on els grans no els hi era igual, no?
12: Sí, i els petits han tingut veu.
10: Un conflicte, no sé, ara poso un exemple, a Filipines, com que no hi ha petroli ni res, ningú té res allà, sí, posa-t'hi.
12: Perdona, no vagis a Filipines. Un conflicte amb una dictadura al centre d'Europa, com va ser aquí a Espanya.
10: Ah, no s'hi van ficar.
12: S'ho van passar pel...
8: El ferro, sí, bueno, sí, sí.
12: Eh? Doncs ja està, no tenim bé les Filipines. No. Concentrem-nos aquí.
10: El deute dels...
8: Home, i ara ja veus les 40, guerres que hi ha...
12: 40 anys menjant un dictador.
8: Al segle que estem, i aquestes guerres que hi ha, i que la ONU, que és incapaç de fer res. No és que no vulgui fer, és que no pot.
12: Mira, va anar molt bé perquè hi va haver un senyor que va parlar el primer i es va anar tirant floretes, que l'últim ja...
10: Trump, vas dir, no?
12: Sí.
10: Va.
12: I res més.
8: Va,
12: i després nosaltres l'endemà, i això, nosaltres uns quants...
10: Bueno, però també tenim perdona, governen per votació la societat que... O sigui, tenim els polítics que els votem, no? Per tant, en Trump és un reflexe de la societat americana.
8: Sí, senyor.
10: No de tots, no de tots, igual que en Sánchez aquí no és un reflexe de tots els espanyols, per dir-ho així, però és el que ha guanyat les eleccions, el que la majoria l'ha votat, o els partits que li han donat suport, i és un reflexe. És com el Netanyahu, ja pots anar queixant-te, però és el que més el va votar, o li va permetre que votant i en pactes amb algú, doncs estigués al capdavant de...
8: Bueno, hi ha llocs per això, que això està pervertit, eh? Perquè, per exemple, a Rússia ara hi han hagut eleccions,
10: bueno, ja
8: i tothom ja sabia què passaria, no?
10: Això és com les eleccions de Venezuela
8: que per això que està pervertit també.
10: O les eleccions que es feien quan hi havia el Franco, la gent anava a votar.
9: Sí. Sí, sí.
8: Sí, sí.
10: Mira, al Marroc hi va haver-hi eleccions.
9: Sí,
10: de què serveixen les eleccions en països dictatorials?
8: Sí, al Marroc igual. Sí,
10: o el Kim Jong-un, per exemple, aquest de...
12: Bueno, aquest ja no se'n preocupa d'això, aquest ja no...
10: No, i suposo que si fan eleccions és per votar l'alcalde del poble, que és del seu partit, vull dir que els altres
9: ja saben el resultat abans de...
12: Me faltaria.
10: Exacte. Però mira, eleccions al Marroc, han guanyat els de sempre.
8: Sí, jo
10: que ja està. Cap problema.
8: Sí, sí.
10: Amb un 62% d'abstenció, eh?
8: Ja, ja.
10: Que déu-n'hi-do. Però bueno, que aquí anem per aquest camí.
12: És un bon símptoma.
10: Que, bueno, no anem tan lluny.

0: un mirall de lo que és el país.
1: No me parlis de Ceuta, n'estic fins aquí.
0: Tota la dreta espanyola està a favor de la unitat territorial d'Espanya i Ceuta. Bé, aquesta, el 80% d'aquesta dreta, perquè no vull pas dir que no hi hagin despistats, però el 80% d'aquesta dreta és l'hereva d'aquella dreta franquista.
1: Oh, i tant.
0: Val. En aquella dreta franquista, què va fer amb Gibraltar, amb Tànger,
1: també,
0: que també els hi va dir que el teniu, que va fer amb els altres,
2: el Sàhara.
0: Exactament, amb els del Sàhara, amb Fernando Po. Què va fer amb totes aquestes d'això? Els hi va donar. Però donar de la manera més vergonyosa i més ignominiosa, perquè la gent que hi havia allà, que eren espanyols, per dir-ho d'una manera, o sigui, tenien el carnet d'identitat, van haver de fugir per cames. O sigui, de la manera més ignominiosa. Bueno, encara hi ha les conseqüències. Val? I ara, aquí, surten amb un patriotisme, no sé on se'l treuen, perquè, bueno, ja venen amb aquestes lliçons històriques.
2: És per portar la contrària, només.
0: Bueno, però, escolta, però no els porteu la mateixa contrària vostra.
3: Bueno, jo això del TikTok és molt de riure. Vaig veure, hi havia una imatge del rei del Marroc i posava els hi donarem Ceuta i Melilla si ens tornen Figueres i Tortosa. Es veu Figueres? Que Tortosa, Figueres, sí, i Tortosa. Quan es veu que hi ha molta gent immigrada i molta gent marroquina,
0: sí, sí,
3: no?
0: Sí, sí.
3: Per tant, dèiem, els hi tornarem Ceuta i Melilla si ens tornen Figueres i Tortosa. I vaig dir,
0: bueno, el Marroc està amb una puta misèria. La gent aquesta que marxa d'allà marxa perquè està zero.
3: És que el Marroc gairebé més gent a fora que el Marroc,
0: Sí, sí, jo no
3: o sigui, penso... Nosaltres parlem de que hi ha molta presència marroquina, que és dels països, o sigui, de la immigració, que a Espanya és el número 1, marroquins, però si fem una imatge de tota Europa, Alemanya té més turcs, però de tota Europa, o sigui, jo no sé quants milions de persones encara hi són, dic així, encara hi són al Marroc, però és que la meitat o més de la seva població està expandida per tota Europa.
0: Sí,
3: home, bueno, si Marroc, no sé, ara m'invento, però no sé quina és la població de Marroc. Si el Marroc té 20 milions d'habitants, 10 milions estan repartits a tota Europa. Aquí gairebé 2 milions.
2: I mantenen els 10 que s'han quedat allà.
3: Sí, mantenen els 10 que s'han quedat allà. Això que parlem de Ceuta...
0: Jo era enamorat del Marroc, hi havia anat moltes vegades, i fa 2 anys vaig dir...
3: Prou.
0: És l'últim, ja no torno.
3: Perquè ha canviat, suposo, no?
0: Totalment.
2: Bueno,
0: no.
2: Els anys 50 i 60, que Espanya era això, també.
0: No tant, no, diferent.
2: Hi havia molta gent a fora,
0: Sí, no, això sí.
2: Ah, això vull dir.
0: Però és que allà no...
2: Això vull dir.
3: Allà no, molta gent va obrir botiga, es va fer la casa, tot aquí, gràcies als calés que...
2: Oh, i tant,
3: no, d'oblidar-ho.
2: Però hi havia misèria aquí, també.
0: La misèria que ha anat augmentant a Marroc, és que el mateix... La mateixa població ha augmentat la misèria. A més, es veu la pobresa en els carrers. Esclar, llavors...
3: Però també tens una cosa, que és que el Marroc últimament sí que l'economia marroquina ha pujat molt, amb moltes indústries i fàbriques que s'estan instal·lant allà, perquè la mà d'obra és barata.
2: Sí, sí,
3: el mateix que va passar aquí, que van venir moltes empreses i tal als anys 70, per què venien aquí? Perquè aquí a Alemanya havies de pagar 1.000 euros i aquí amb 500 tenies un treballador. I això ha sigut sempre. Per què les empreses d'aquí van anar als europeus, tan espavilats que som? Ens vam anar a Xina. Per què anàvem a Xina? Perquè allà, clar, els xinos cobraven una misèria, tu, teníem una fàbrica allà amb una mà d'obra baratíssima, i el xino estava allà al costat nostre i veia, tu què fas? No, jo faig un plat que es fa així, anaven aprenent. Al final, al costat, han muntat una fàbrica de fer plats més baratos, ho fan ells i no sé què, i els altres han tingut que marxar. I això ha passat a tot arreu, cotxes i el que sigui, tecnologia, mòbils...
0: Al Marroc no pots fer una empresa... Si un dels accionistes, no et diré majoritari, però si
3: bueno, important,
0: és la casa real.
3: Bueno,
0: vull dir, esclar,
3: Indo aquí Vilafant, 200 i pico treballadors.
0: Monopolitzat tot.
3: Bueno, la Indo aquí Vilafant, 240 treballadors i se'n van anar al Marroc i Tailàndia. Per què se'n van anar al Marroc i Tailàndia?
2: Perquè, sí, home,
3: perquè allà la mà d'obra era més barata.
2: Escolta, per la mateixa roca van venir aquí.
3: Sí, quan van venir aquí venien poder d'Holanda i van venir aquí perquè aquí era més barat.
2: Per què van venir aquí, jo que sé, la Ford, un moment donat, a València,
3: la Renault, la que sigui,
2: per què van venir?
1: Perquè els espanyols eren més espavilats, home.
2: No, perquè tenien sous baratos. Per què han marxat? Per la mateixa roca van venir.
3: Mira, quan es va obrir la Indo, la meva

0: Dona hi va treballar 17 anys i molta gent d'aquí Vilafant.
1: Nosaltres el coneixem molt de prop.
0: Exacte. Quan van obrir la fàbrica al Marroc, gent d'aquí van ensenyar als marroquins a treballar, no? Com es feia com anaven les màquines i tot això. I un dels encarregats que va tornar d'allà diu: mira, el que més em va sorprendre és que quan vaig arribar allà hi havia una cua terrible de gent al carrer, hi havia 40-50 persones al carrer, i jo pensava, diu, mira, no han obert la porta i els treballadors encara no han pogut entrar. I em va dir, no, aquests són els que estan esperant, perquè com el Marroc
2: plegui.
0: No, exacte, com el Marroc no era com aquí en aquell temps del comiat i tot això, clar, l'encarregat deia, tu i tu a la calle, va, i anaven a la fora a la porta i feia entrar dos més, i anava així, a dedo, allò, tu i tu a la calle.
1: Recordo com si fos ara, i estem parlant ja fa una colla d'anys, que vaig parlar amb el senyor Serrano, que era
0: el director
1: general de la Indo, i em va explicar, dic, mira, ens anem a muntar la fàbrica allà a Indonèsia, no sé quin lloc era exactament.
0: Tailàndia.
1: Bueno, Tailàndia, però vull dir, perquè ella sona d'allà. I diu, bueno, i com va tornar, va dir, mira, ens queden 4 dies. Diu, per què? Diu, mira, ens arriba el vidre orgànic que nosaltres traguem d'aquí, que és una peça grossa, que després a partir d'aquí els òptics fan el vidre orgànic. Diu, nosaltres l'estem venent, sortida de fàbrica en aquell moment, a 1 euro cada vidre, a 1 euro. Diu, ens arriben, transport inclòs, a 50 cèntims la parella, o sigui, els dos vidres. O sigui, a 25 cèntims, a una quarta part de preu, incloent-hi el transport. Diu, ja veus el que ens queda. I sí. Cap de 6 mesos, la fàbrica van tancar la fàbrica, que ja dic, 200 persones treballaven 3 torns.
2: Sí.
1: 3 torns feien, 3, o sigui, no parava mai la fàbrica.
3: El fotut era que quan anaves amb una òptica te'n cobraven llavors 300 pessetes, 400 pessetes d'aquell mateix vidre, però és que no passava amb el vidre de les ulleres, passava amb tot. Bueno, hi va haver una inflació llavors aquells anys 77, 78 fins al 81, 82, que va passar
0: les coses. I quan va entrar l'euro no t'ha dit res.
3: No, ha treballat l'euro. Va ser brutal per això, per aquesta estafa, que se van aprofitar 3 o 4. És que 3 o 4, perquè tampoc se n'aprofitaven els òptics, se n'aprofitaven les grans empreses distribuïdores, perquè tot anava muntat sobre empreses distribuïdores. I allà després han sortit grans... Bueno, qui tenim aquí més rics? Els grans distribuïdores. Des de la veïna aquí que tenim a Siurana, de la Sol d'Orell, fins a... Aquestes grans distribuïdores són la gent més rica d'Espanya.
0: Fem una pausa per la publicitat, tornem de seguida.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Qué rico soy un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
4: La ràdio que ens uneix.
5: Ya tomé.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 24 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Saps aquest lloc on sempre tornes?
4: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
3: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
5: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
6: Uau, quina furgoneta!
7: L'he llogat a Iberfurgo.
6: Està com nova, ni sembla de lloguer.
8: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 24 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ens tornem a posar la tertúlia després d'aquesta pausa per la publicitat. Estem aquí parlant. Aquest any serà un any divertit de tertúlia, perquè hi haurà eleccions municipals el mes de maig.
2: Ui,
1: hi haurà eleccions... Bueno, la gent ja comença a moure's, eh?
2: Ah, allò, sí?
1: Home, tant. No,
2: bueno, ja explico.
3: Sí, no comencem.
1: Ja en Pere ja l'han anat a buscar per anar amb una llista.
3: Doncs sí.
1: Per això també hi haurà eleccions generals, perquè l'any 2020 no sabem si a principi, final d'any, mitjans, però bueno, jo crec que si li surt una desgràcia més en Sánchez, des de que ha estat l'última ha estat aquesta de Ceuta, però li passa de tot a aquest home. Fixeu-vos que des que hi ha en Sánchez estem molt entretinguts en el sentit de coses, no? Que si el volcà, que si la guerra d'Ucrània, que si no sé què, que bueno, li van passant coses. I parlant d'això, vol dir que les llistes canvien. Ja ho sabeu que fins ara era el 50-50 entre homes i dones, i ara les llistes, els municipis de més de 5.000 habitants, ha de ser home-dona, home-dona, home-dona, home-dona.
2: Ah, sí?
1: Sí, i per tant, doncs, això penseu que serà...
2: I si hi ha un home que té que anar allà i és, diguéssim, no arriba, li han de posar igual als homes? Encara que,
1: no.
2: Encara que no sigui preparat, aquell home li han de posar...
1: No, la preparació i la mentalitat i la intel·ligència està totalment a part de les llistes electorals.
4: Sí, o sigui, per exemple, serveix en política.
1: Sí, sí, en política això no serveix.
2: Exactament. Sí, una llista de més de dones...
1: No pots fer-la. No, sí que pots fer-la.
2: Ah, sí?
1: Sí, i no...
2: Ah, no, clar.
1: No, clar,
4: si fan un sí l'altre...
1: No.
2: És que
1: ni d'homes ni de dones.
2: Han de buscar un home per ficar entremig, encara que sigui un inútil.
1: Sí,
3: no anem pas bé.
1: No. Han de ficar dona, home, o sigui, el cap de llista, si el cap de llista és una dona, el segon és un home. Hi ha de ser home, dona, home, dona, home, dona.
2: O sigui, en un poble que siguin 10 dones que es posin d'acord...
1: No.
2: Eh?
1: Bueno, sí, si és un poble de menys de 5.000 habitants,
2: no,
1: sí.
2: No, imagina't, bueno, doncs de 5.000 habitants...
1: Aquí a Vilafant, per exemple, aquí a Vilafant no podries fer-la.
2: 15 dones que volen
3: tens
2: fer...
3: Tens que anar a buscar 15 homes.
1: Has de buscar 15 homes.
4: I llavors hi posaran l'home. Ja està.
3: Escolta'm, això va en detriment de la pròpia política, perquè, sí, esclar, hi haurà molta que gent que s'hi apuntarà i que sortirà...
4: I de les persones.
3: No, sense inclús estar interessat molts, jo que hi vaig obligat, quasi.
2: Què em donaran?
3: Sí,
2: que pregunta, sí. No? Què cobraré?
1: Què hi de lo mío?
2: Què cobraré?
3: Amb això va en detriment. Sí,
1: a mi què? Jo tinc uns terrenos agrícoles, podré fer una urbanització?
2: Sí,
1: això els portava abans, ara ja potser no es porta no tant, no? Ara és més controlat. No,
2: ara què en trauré? De què viuré d'això?
1: Bueno, alguns viuen d'això i altres no, però pocs. Quan més gran és la ciutat, suposo que més gran és el pressupost i més gent pot viure.
4: Déu-n'hi-do, oi, en qui viu?
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí, home, i tant, si comptes ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació, no sé què...
4: Déu-n'hi-do.
1: Espanya és dels països que més polítics té, eh? Jo, per exemple, allò sempre he dit, el Parlament, Congreso de los Diputados, 350, a 125 hi farien prou. Ens estalviaríem...
4: I ja volia intentar-ho.
1: El Senado, fora.
4: I van fotre gas pebre, ja volia intentar-ho.
1: Bueno, no? Sí, el gas pebre, sí.
4: Sí.
1: Però és una pena que amb en Pere Prats ho parlava més, jo més que tu o tu més que jo, i,
3: sí, home,
1: i aquí s'ha acabat la política.
3: S'ha convertit la política.
1: I al final la realitat de la vida és que ahir van desahuciar una persona que feia 70 anys que vivia en un pis,
3: sí, senyor,
1: amb 87 anys, i que a més
3: invàlida,
1: de desahuciar-la, invàlida, i que a més de desahuciar-la, no tenia... miri, vostè la traient d'aquí, però se'n va a aquesta residència, se'n va aquí, se'n va allà. No, res.
3: I això,
1: jo escoltava un que feia unes declaracions a la televisió, crec molt encertades, que és una errada i un fallo de la nostra societat.
3: Sí, sí, segur.
2: I de la justícia.
1: Que de la justícia.
2: I de la justícia. Si tenen uns marges per aplicar les lleis, per què els han d'aplicar sempre?
3: No, i de la política. Ah, sí, perquè sí, en aquest cas, el PSOE està intentant fer una llei,
4: que, i el que PP i Vox li estan votant.
3: Aquí està la qüestió.
4: I Junts.
3: Vull dir, sí, també. Vull dir que, per una altra història, però...
4: És
3: també.
4: Igual, però li voten aquesta llei.
3: Esclar, vull dir, sempre és allò el que jo deia. La política ara és confrontació constant.
2: Ah, sí.
3: Ja no hi ha propostes.
2: No.
3: Perquè el PP està fent una oposició frontal i directa, vull dir,
2: la bronca diària.
3: Però mai de la vida, encara jo no ho he sentit, una proposta, no? Mm. Quan hi ha d'allò és dir, no, guita, jo això no hi combrego, però presento aquesta proposta, aviam que... No, simplement
1: atacar.
3: I buscar...
4: PP, Pere, pensa't una cosa, veu tots els seus veïns el que li està passant en el seu nivell, i llavors ell es posa en el nivell de l'extrema dreta.
3: Bueno, però escolta'm, perdona.
4: Aquí el que li passarà, perdona, és que l'extrema dreta...
3: Però segons enquestes seran els que guanyaran.
4: Exacte.
3: Cuidado.
1: No només guanyaran, que en Rufián deia, ho deia, sí. Si aconsegueixen 210 entre tots dos, poden canviar la Constitució. O sigui, no és només sí. El que guanyin les eleccions els vots de PP i Vox, sinó que tal i com va encaminada la cosa... Jo crec que aquí en Pedro Sánchez s'equivoca de no convocar eleccions, quan més tardi, mira, no les va convocar.
3: Com els convocarà ara... quan les enquestes no. Li siguin favorables.
1: Però és que cada vegada li surt una desgràcia. Abans de convocar les eleccions, ara li ha sortit Ceuta i el PSC o PSOE ha baixat encara més, perquè la gent veu que no hi ha hagut una solució. I per tant, el que la gent veu és que no hi ha hagut una solució ràpida i ben organitzada i ben feta, i això li traurà més vots. El PSOE va en caiguda lliure, que dic jo.
3: Per a mi em fa riure d'això de Ceuta. En Feijó hi va, quatre vegades hi ha anat, em sembla.
1: Però per no fer res tampoc.
3: Aquí està, què hi va fer?
1: Bueno,
3: què hi va fer?
1: Treure vots.
2: Fer la foto.
1: Fer la foto i treure vots. Es tracta d'això. Treure vots.
4: Mira, tu fixa't una cosa. Vox, que en prou feina ha esmentat lo d'això?
1: Bueno, cosa... ha dit la seva i ha anat a...
4: Sí, va anar un dia i li van fotre canya i no hi ha tornat a anar més. Però aquestes anades d'en Feijó, el Vox seran per ells, seran per Vox.
1: Sí, sí, Vox va pujant,
4: Exactament, sí, bueno, ja et dic, aquestes anades...
1: Estan al 65-68 ja,
4: Aquestes anades d'en Feijó són vots per Vox.
3: Però amb ells tant els infot, perquè tant és una cosa com l'altra.
4: No, però amb ells no.
3: Iran junts.
4: Hi ha els quatre polítics del PP... Que esperaven el poder i no el tindran l'extrema dreta.
2: El problema que tenim en general, no aquí a Catalunya ni a Espanya en general, és que la gent s'està radicalitzant més, cada vegada més, molt. I la gent de dretes sempre tindran al costat un d'extrema dreta, i el d'extrema dreta, que és més radical que ell, i el d'extrema dreta encara tindrà un altre de més radical, sí. Perquè, o sigui, el problema que té l'extrema dreta és que sempre n'hi ha un
1: més radical que ell.
2: Entes que vull dir? Jo que sé, no puc suportar, jo que sé, els àrabs. L'altre no pot suportar que no sé quantos. L'altre, pitjor, l'altre que no pot ni veure'ls, l'altre que els voldria fer fora, l'altre que...
4: Però això passava amb l'esquerra. En aquelles èpoques.
1: Però analitzant la situació que s'està veient a Europa, on també a Alemanya l'extrema dreta està pujant,
2: I tant.
1: A Suècia li ha anat d'un pèl que no tornés a guanyar els de dret i a guanyar l'esquerra, per dir-ho així. Veient aquest panorama, aquestes pròximes eleccions, que aquí a Espanya ja donen per fet que guanyarà PP i Vox, segons les enquestes, que després ja veurem, ens estem radicalitzant, però on anem? Clar, va sortir Vox amb molt pocs vots. En qüestió de 10 anys, li donen 65-66 diputats al Congrés. Però és que a la dreta té Núcleo Nacional, que és un partit d'extrema dreta, radical, extrema dreta total, que tenia 4 afiliats, 4, en té 2.000.
2: I
1: va pujant.
2: Sí, sempre es trobaràs un que és, el problema de la dreta i l'extrema dreta és que sempre en trobarà que estan, són encara més extremistes, i més radicals, i bàsicament el gran problema això, que tenim, que no han sabut resoldre de la immigració.
4: Aquell que vol la fiesta era extrema dreta.
1: Sí, l'Albici.
4: I va guanyar i feia tremolar Vox.
1: De totes maneres, això vol dir que els que han manat aquests últims anys no han resolt ni la vivenda, ni l'energia.
3: Ni el resoldran els que vindran.
4: No, els que vindran sí que ho resoldran.
3: No.
4: Garrotades i tot encallarà.
3: No, no, no ho resoldran.
4: Mira què passa a Europa.
1: Bueno, jo crec que serà més difícil, o sigui, començaran a tallar l'entrada. Jo no dic que els que estiguin aquí marxin, però sí que tallaran o posaran més difícil el tema de l'asil, tallaran les fronteres, aquestes coses així.
2: Sí, no, és que tu mires les xarxes i és un bombardeig continu. Sí. Diguéssim, de missatges d'extrema dreta. És que és un continu. O sigui, tenen, diguéssim, la virtut, per dir d'alguna manera, que han sabut entrar dintre les xarxes, sí, i tenen una sèrie de gent que estan bombardejant les xarxes
4: continuament,
2: que és la única font d'informació de moltíssima gent. Que no veu,
1: i la gent s'ho creu, no, a vegades que no, veuen un gat ballant,
2: igual que es creuen que entrar amb els donarà
1: 5.000
2: euros per cada vot, des que, i s'ho creuran, i s'ho creuen, m'entens? Doncs igual la gent es creu això,
4: sí.
2: I clar, i tu si tens, jo que sé, un veí que no el pots suportar per lo que sigui, i és, diguéssim, un immigrant, tu diràs, bueno, doncs vinga, va, el voto.
4: Però mira com fa més por ara, i seria una alegria, seria la caiguda de Trump, que segurament qui serà,
1: que, sí, però
4: que segurament qui serà, no sense tant temps, almenys les generals, quan se voti un president.
1: Bueno, els demòcrates encara no tenen ni cap, eh?
4: Sí, sí que tenen bastanta gent ja allà.
3: No, home, hi ha l'esperança que ell ja no es pot, a dreta ell no es pot tornar a presentar.
4: Ni es tornarà a presentar.
1: No, ell no es tornarà.
4: Ni es tornarà a presentar.
3: Si no fa trampa, sí.
4: Perdona, si ell desapareix del mapa, eh?
2: Trump.
4: A veure, si ell desapareix del mapa, a veure què passa.
1: Trump.
4: Exacte, sí. Si ell desapareix...
3: Sí, no, ja ho va plantejar.
4: Si ell desapareix del mapa, Europa, què fa l'extrema dreta d'Europa?
3: Bueno, no sé. Bueno, no
4: perdona, cau a braços de Putin, perquè tots som molt amics de Putin.
1: Que no ho entenc, que l'extrema dreta sigui amiga de Putin, no ho entenc.
4: Oh, tant, és el mateix, és feixisme.
1: Va, sí, sí. Però d'esquerres, no? Se suposa.
4: Perdona, el feixisme tal i fot que sigui de dretes o que sigui d'esquerres. És feixisme, punt.
1: De totes maneres, aquí el que sí que es veu és que les pròximes eleccions, siguin municipals o tot, cada vegada hi ha més grups, i serà més fragmentat, i després hi ha la cultura del pacte, no? I això cada vegada serà més difícil arribar a pactes de govern, per dir-ho així, no? Espanya sembla que serà PP i Vox, aquí en Sánchez ja ho va tenir difícil, que si pactant amb Junts, que amb Podemos, amb Sumar...
3: No, és que no va guanyar ell les eleccions, eh?
1: No.
3: Va guanyar el PP,
1: però bueno, després és allò que aquí també pots, a nivell municipal, també pots guanyar un grup, però els pactes et deixen a fora, no?
4: No, és el pacte, tu votes unes persones i aquelles persones voten
3: això és legítim i correcte,
1: però veieu que aquí, per exemple, Aliança Catalana es menjarà Junts? Tornarà en Puigdemont i farà pujar Junts o no?
4: No, a la votació de fa 3 dies de Vox, no direm el nom perquè tracta de criminal en Companys, li volen posar li volien demanar explicacions, sancionar, no sé què li volia en el Parlament, i PP, Vox i Aliança Catalana ho varen vetar. O sigui, aquesta gent varen vetar que es pogués demanar explicacions perquè ha dit criminal.
3: Bueno, s'han d'allòs i han dit que va ser una...
4: Què?
3: No sé, això és el que estan dient.
2: Jo crec que... I els hi falta ideologia, també, perquè, clar, és un partit que ha sortit del res.
4: Poc en tenen d'ideologia, l'extrema dreta.
2: Per això t'he dit que no, tampoc tenen allò.
4: Només tenen acció, oi, prou? Tenen acció.
2: Sí, per això tu mateix, que ara cap aquí, demà cap allà.
4: Exacte, el que cau.
2: I que segurament trauran un gran resultat, Aliança. Segurament... Però també per la mateixa raó que dèiem abans, no?
1: Perquè la gent està enfadada i vota.
2: Perquè la gent està enfadada, perquè la gent volen aquestes opcions radicals, des que ve, i com que el tema de la immigració, t'insisteixo,
3: que...
2: s'ha portat tan malament...
1: Aquesta
2: gent...
1: Temes estrella.
2: Això t'ho dic, aquesta gent veuen d'aquí.
3: Són partits, i l'exemple és Ciutadanos, que
1: també poden desaparèixer ràpidament,
3: sí, però quan els hi toca governar, mire, Sí, quan els hi toca governar,
1: de totes maneres,
3: tu, penseu, hores, perquè llavors la gent se n'adona que tampoc fan res.
4: Es van espantar quan van haver de governar.
3: Llavors, tornut dos dies.
1: També hem de comptar, per exemple, parlàvem d'immigració, no, no ens dona més temps, però també el tema de la vivenda.
3: Hòstia,
1: perquè a Figueres, per exemple, tu vols un pis de lloguer i pots passar-te un any per trobar un pis de lloguer. No hi ha pisos de lloguer ni a Figueres i voltants, eh? Dic, Vilafant,
3: ni a Porto, ni al lloc. Mira aquesta dona que han
1: sí, que han fet fora de casa,
3: que han fet fora, que han desnonat, estan dient pagava 500 i pico d'euros,
1: li han pujat a 2.000 i algo,
3: i li han pujat a 1.000, no, primer 2.000 i pico, i llavors ho van rebaixar-ho, collons, van fer un favor, sí, a 1.600. Com cony una dona de 85 anys pot pagar 1.600 euros al mes?
4: 1.300,
3: si no els cobra.
1: Si no els cobra. Senyors, ho hem deixat, ha estat molt entretingut, però la setmana que ve en tindrem més, o demà també amb la nostra companya Mercè Mainé. Ara, però, notícies són gairebé les 10.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort de l'home. I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat a conseqüència el patrullatge al barri. I pel que fa a la mobilitat, la 2 registra un quilòmetre de congestió a Cervera en sentit Barcelona per un accident que obliga a tallar un carril. A la T11 hi ha 4 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona, també per obres amb només un carril obert. També hi ha retencions a la 2 a Jorba en sentit Lleida, per també obres amb un carril tallat. I a banda, a la C25 hi ha afectacions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i entre Fonollosa i Rajadell en tots dos sentits amb un carril tallat a causa de la reparació de danys d'un accident. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, Ifercat, Cimalsa, Tram i Metro. El projecte preveu tres fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I el ple de l'Ajuntament del Prat de Llobregat ha aprovat una nova declaració institucional contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El text rebutja el projecte i reclama protegir l'entorn natural del delta del Llobregat després que el govern espanyol hagi tramitat el Pla d'Hora 3, que preveu recursos per a treballs previs a l'ampliació, per ajornar les inversions executives més enllà del 2031. La declaració també reclama un sistema aeroportuari català integrat amb Girona, Reus, Alguaire i la Seu, així com més inversions ferroviàries per connectar els diferents aeroports. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i el tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades amb l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat.
1: Notícies en xarxa.
3: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
4: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
3: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
4: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
3: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
4: Ajuntament de Vilafant.
5: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
6: Un preciós tema musical de Danny Ocean, Ryan Castro, plegats amb aquest Desahógate.

0: increíble. Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ja segueixes tota la nostra programació? Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Oh yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
4: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
5: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant, cançons que coneixes i d'altres que et sorprendran.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 24 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Enginyers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al circ i amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar a Vilafant. Preu 260 € als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, al 606-59-91-19 i Joan Costa, al 686-3804-86. A les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Com que no? Aquí sí que escoltes la millor música. És la teva sintonia, és la teva ràdio en aquest punt del dial, 107.3.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Nova edició del nostre butlletí de notícies. Avui és dijous 24 de setembre.
2: I aquests els titulars. A Figueres instal·la 30 càmeres lectores de matrícules per controlar els principals accessos a la ciutat.
1: El Consell Comarcal aprova inicialment el nou pla LGTBIQ+ de l'Alt Empordà per als pròxims 5 anys.
2: El bloc inacabat de la marca de l'AM torna a ser utilitzat com a refugi per a persones sense llar a Figueres.
1: Vandelló reunirà 9 trulls aquest diumenge a la 34a edició de la Fira de l'Oli.
2: I el temps per tancar aquesta edició d'informatiu amb en Lluís Mi Pérez des de la xarxa de comunicació local i amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: L'Ajuntament de Figueres ha iniciat aquest setembre la instal·lació de 30 càmeres lectores de matrícules en 14 punts d'accés a la ciutat, amb una inversió de més de 400.000 euros. El sistema permetrà detectar vehicles buscats per la policia o relacionats amb delictes i estarà gestionat des de la central de la Guàrdia Urbana. Les càmeres es distribuiran en accessos com les carreteres de Roses, Llançà, Olot, Llers i la Nacional 2 i està previst que entrin en funcionament el mes de novembre.
2: El ple del Consell Comarcal ha aprovat inicialment el pla LGTBIQ+, de l'Alt Empordà 2026-2030, que marcarà les polítiques de la comarca en aquest àmbit durant els pròxims 5 anys. El document se centra en 3 grans eixos: prevenir les violències contra les persones LGTBIQ+, combatre la discriminació, fomentar la visibilitat del col·lectiu i també preveu formació especialitzada, accions de sensibilització i reforçar aquestes polítiques entre els joves de la comarca.
1: El bloc inacabat del carrer Taura de la marca de l'AM torna a mostrar signes d'ocupació per persones que hi passen la nit, malgrat les actuacions de neteja que s'hi van fer el març passat. Segons les darreres dades municipals disponibles a finals del 2025, hi havia 122 persones en situació de sensellarisme a Figueres, 95 de les quals dormien directament al carrer. La ciutat disposa de serveis d'àpats i dutxes i de 16 places d'emergència durant les onades de fred, però actualment no compta amb un equipament estable d'allotjament nocturn.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Ventalló celebrarà aquest diumenge

0: populars.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
2: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: Doncs sí, amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps per a les properes hores amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. Una situació avui d'una mica més d'humitat a les comarques de Girona i, per tant, s'està traduint a més mala visibilitat a les raconades més fondes de la demarcació. En alguns indrets, per exemple, de l'Empordà, també del Baix Ter en general, cap a la Selva s'han format alguns núvols baixos o fins i tot tenim algunes boires, però són locals i a més s'acabaran desfent de seguida. També hem de destacar que l'ambient torna a despertar més aviat fresquet. Com a mínim, els matins són com toca. A moltes viles, cas de Girona capital, hem despertat, per exemple, amb 12 graus fa poca estona, per sota fins i tot dels 5 graus en algunes valls de la Cerdanya. Però la tarda no serà de fred, tot al contrari. Una altra vegada temperatures molt més altes del que toca i serà sobretot a la Garrotxa, també a l'interior de la Selva, la comarca del Gironès, on arribarem a la fita dels 30 graus. Una situació tranquil·la, assolellada, que continuarà demà i, de fet, demà divendres amb més calor que avui. N'estem pendents a la xarxa.
2: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
2: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, la ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Vinga, bon dia a la gent de la comarca. Ja fa estona que estem aquí, aprofitant aquest dia de sol solet, aquesta jornada de dijous, dia de la Mercè, eh? Hem felicitat a la Mercè Moni, a la Mercè Mainer, les Mercès de la ràdio, i a totes les Mercès. Bruno Mars, Wastekid Hall.

0: societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.
1: Vinga, aquest espai que començarem a partir del dia 5 d'octubre, un nou magazín que farem amb els companys de Ràdio L'Escala i de Ràdio Girona, plegats les tres emissores, Ràdio Vilafant, els burros davant, Ràdio L'Escala i Ràdio Girona, a partir del 5 d'octubre del matí de 12 a 1,
2: Perdem i no sabem què...
1: Ivan Herzog, et prometo!
2: Serem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: I aquí la tens, la Vico, ha arribat amb una nova cançó, és preciosa, eh? És d'aquelles que té tonadilla, que diuen.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 24 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,89 € el quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Sabies que...
1: A Venus passa una cosa que sembla impossible. El planeta tarda més a fer una volta sobre si mateix que a completar una volta al voltant del Sol. Venus necessita aproximadament 243 dies terrestres per fer una rotació completa sobre el seu eix. En canvi, només necessita uns 225 dies per completar la seva òrbita al voltant del Sol. Això significa que si visquéssim a Venus, un dia sideral seria més llarg que tot un any. I encara hi ha una peculiaritat. Venus gira sobre el seu eix en sentit contrari al de la majoria de planetes del sistema solar. Per això, des de la superfície venusiana, el Sol sortiria per l'oest i es pondria per l'est. Però hi ha un matís important. Si parlem del temps entre dues sortides de Sol consecutives, el dia solar de Venus dura aproximadament 117 dies terrestres. Això passa perquè la rotació del planeta i el seu moviment orbital es combinen.
2: Bona informació, si aneu a Venus, tingueu això en compte, eh? Sobretot això. Ricky Martin, Luan Santana, Extraño.

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, textil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
2: Shakira i Bele, aquí tens Algo Tu.

La veu de Shakira i Bele, Algo Tu. Tot un èxit als concerts que fa Shakira en aquest macroescenari i en aquest complex que ha muntat a Madrid. Déu-n'hi-do, eh?

0: 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
1: El teu somriure l'he perdut. No sé si el tornaré a trobar.
2: Avui acabarem el nostre programa amb Sara Roy i tant de bo poder parar el temps. Notícies al butlletí de les 11 i després el nostre entrehores aquí amb Mercè Mont.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'ahir d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar, els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara de la investigació per tal de determinar les causes dels fets. I també els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona de la persona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home aparentment sense signes de violència. Els Mossos han obert també una investigació per esclarir aquests fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I pel que fa a la mobilitat, la P7 acumula 3 quilòmetres de circulació intensa en sentit Girona entre la Roca del Vallès i Montornès del Vallès. A la 2 també hi ha diverses afectacions, 1 quilòmetre de circulació intensa a Cervera en sentit Barcelona per un accident i 2 quilòmetres de retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. També hi ha circulació intensa a Collbató per una avaria. A banda, també la C25 manté mig quilòmetre de retencions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i la T11 també té retencions a Reus per unes altres obres. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Simalsa, Tram i Metro. L'objectiu és crear una imatge més simplificada i fàcilment identificable pels usuaris. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades, com ara l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com també la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a tota la ciutat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
3: Entra hores amb Mercè.
4: Molt bon dia i benvinguts un dia més a Entre Hores. Això és Ràdio Vilafant a través del 107.3 de la teva FM. Continua amb nosaltres. De fet, no et desenganxis perquè, com sempre, tenim moltes propostes interessants per tots vosaltres. Passen gairebé 4 minuts de les 11 del matí. Avui és 24 de setembre. Mare de Déu de la Mercè. Felicitats a totes i també a gaudir del vostre dia. Gràcies, Ivan Llierpes, al control tècnic. Aquí faltarien uns aplaudiments, gràcies a ell, perquè si no això seria com molt més complicat per mi. Avui a Entre Hores esperem comptar amb la visita de la biòloga Alicia Herrera, amb qui parlarem, com és ja habitual perquè ja la coneixeu, del món de les plantes medicinals, i també la podeu seguir a través de les xarxes socials amb El Camí de les Herbes. I també tindrem amb nosaltres un dels grans protagonistes d'aquesta casa, com és en Jaume Alsina, amb T4 de convidats. I musicalment avui la protagonista és Dua Lipa, que escoltarem algunes de les seves cançons i repassarem una miqueta la trajectòria, doncs, com dèiem, d'una de les artistes més destacades del pop actual. Això és Entre Hores. Comencem?
2: Són les 11. Apugem el volum. Comença Entre Hores a Ràdio Vilafant 107.3 FM.
4: I avui posem la mirada en una de les grans estrelles de la nova generació del pop. Ella és Dua Lipa, va aconseguir l'èxit internacional amb New Rules, una cançó que es va publicar l'any 2017 i que es va convertir en un autèntic himne d'empoderament. El tema parla de posar límits en una relació i de tenir, sobretot, clares les pròpies regles. Com dèiem, comencem avui amb Dua Lipa i aquest New Rules.

0: Doncs sí, entre hores i recuperem a una de les grans protagonistes també de la temporada passada, de les veus del matí. També la teníem a la xarxa amb el seu podcast del Camí de les Herbes. Alicia Herrera, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Biòloga, sí. I aquesta temporada dius que ens vols plantejar una miqueta la secció d'una manera diferent, no?
1: Sí, explica. Per canviar una mica, no? Fins ara havíem parlat de cada planta, havíem fet com monogràfics de cada planta i després explicàvem les seves propietats i per què servien i com ens podien ajudar. I aquest any he pensat fer-ho al revés, és a dir, a partir de dolències, malestars, no podem dir malalties perquè les malalties serioses amb plantes no es curen, però ajuden, o sigui, pel benestar, no? I això, i després les plantes que
0: ens poden ajudar,
1: sí,
0: en aquests casos.
1: Dolències, sí.
0: Molt bé, per què començaríem, Alicia, avui?
1: Doncs com que és el primer dia, sí. I és la tornada.
0: Que sempre costa.
1: Que sempre costa.
0: Ho parlàvem a principi de setmana amb alguns dels col·laboradors que ja han passat per Entre Hores,
1: sí.
0: Que el curs no comença, l'any no comença al gener, comença al setembre.
1: Totalment d'acord.
0: Alguna cosa hauríem de fer per canviar-ho, no?
1: Bueno, perquè... Comença per l'agenda, per exemple. Jo m'agrada tenir-la de setembre a setembre en comptes de començar l'any nou.
0: Clar.
1: Perquè al final és el curs. I jo pensava que això, quan estudiaves, vale, però després ja passaria a fer-ho
0: però
1: normal.
0: No.
1: Però no, no, no.
0: No, és que és després de les vacances, no?
1: Sí.
0: Que tornes a començar com de zero.
1: Més que res, després de l'estiu.
0: Sí,
1: perquè
0: després
1: a vegades les vacances no les fas a l'estiu.
0: No, és veritat,
1: però després
0: això.
1: De l'estiu es comença.
0: Que convida,
1: sí.
0: Amb aquest canvi, no? D'estació,
1: sí.
0: A més,
1: sí.
0: Que coincideix.
1: Sí, sí, canvi d'estació, canvi d'hora.
0: També.
1: D'aquí un mes ja estarem més...
0: Quina mandra.
1: Bueno, doncs tots aquests canvis, a veure com es poden ajudar les plantes. També... Parlarem de plantes i dels seus olis essencials, les dues coses. I jo he pensat que per la tornada i per relaxar-nos, no? Perquè a vegades ens posem molt nerviosos, l'oli essencial que ens agrada moltíssim és la...
0: Lavanda.
1: Exacte.
0: La lavanda.
1: La lavanda, que l'hauríem de tenir a casa sempre.
0: Hauríem de tenir la planta? Sempre a casa o l'oli essencial com a rescat, que potser és més fàcil?
1: Jo diria l'oli essencial perquè serveix per moltíssimes coses i la planta és molt bonica, però fa les flors al juny, ah. I després les has de secar i bueno, per què no tenir una planta de lavanda? I en els jardins creix moltíssim, moltíssim. Estem parlant de la lavàndula officinalis, perquè hi ha altres varietats per plantar, que és l'angustifòlia. Ai, perdó, la dentata, que té les fulles com així com dentades, que per això es diu dentata, i aquesta no té tantes propietats, les té, però no tantes. Per tant, hauríem de buscar lavàndula officinalis o lavàndula angustifòlia, que són sinònims. Doncs la lavanda ja el seu aroma, sí, ja ho sé que hi ha detractors, hi ha gent que no li agrada gens. És veritat, eh?
0: Per què?
1: L'olor, simplement,
0: sí.
1: Això també
0: sí, deu ser gustos,
1: una
0: clar.
1: Cosa sí, i energètica i així és. Però l'oli essencial de lavanda, només d'olorar-lo, ja ho hem dit diverses vegades, baixa la tensió, calma la ment, relaxa un piló. Llavors posar unes gotetes aquí en els canells i frotar els canells i després fer com una cassoleta amb les mans i olorar profundament, aspirar aquest aroma dos o tres vegades, això ja ens calmarà immediatament.
0: Que bé.
1: Seria com un rescat. Això és fantàstic. Però si tenim la planta seca, també la podem posar en infusió. Una infusió de dormir.
0: Ah, sí?
1: Clar, sí. Una infusió de dormir, doncs posar un pessic de flors de lavanda i ens ajudarà també a calmar, a relaxar.
0: En aquest cas, per fer la infusió, Alicia, ens recomanes que la planta sigui seca o que l'acabem de collir?
1: No, millor seca.
0: Seca.
1: Sí.
0: No, t'ho dic perquè en tinc a casa.
1: Ah, però ara no tens flors, no?
0: No, però les tinc seques.
1: Ah, d'acord.
0: Sí, la tinc seca, el tinc allà un potet, doncs... que dic, què n'he de fer d'aquest potet?
1: Pues
0: em fa molta pena llançar-la.
1: Un pessic res, de mitja culleradeta de flors de lavanda amb una infusió per dormir, no sé si en prens la valeriana,
0: sí,
1: o el relaxant, o d'aquestes de melissa, qualsevol cosa, doncs afegeix una miqueta de lavanda.
0: La podem afegir.
1: Sí, i està molt
0: bona. Avui provaré.
1: I a l'estiu pots fer la llimonada de lavanda amb això.
0: Caram.
1: Bueno, ja parlarem un altre dia.
0: Sí.
1: Perquè si no ens n'anem.
0: Exacte.
1: Anem.
0: Doncs avui parlem una miqueta de la lavanda i amb què ens pot ajudar, no?
1: Bueno, de la lavanda i altres plantes, Estem parlant de...
0: La tornada.
1: La tornada.
0: Doncs vinga.
1: Allò, l'ansietat del primer dia d'anar al col·le...
0: I l'estrès.
1: En els nens també se'ls hi pot posar directament a la pell. la lavanda. No hi ha cap problema, és un oli essencial molt segur. I pots posar una goteta, això en el canell o darrere les orelles, que també és una mica insecticida. Bueno, més que insecticida, fa marxar
0: Rafael.
1: Els insectes, sí, repel·lent.
0: Ah, sí.
1: Per tant, en el col·le, pels nens, polls...
0: Que bé.
1: També va bé.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Pel tema polls. Una altra planta que ens ajudarà si estem decaiguts, sí, ostres, quines, no tinc ganes d'anar a la feina o així, no? M'acosta aixecar-me al dematí, vaig a prendre'm un cafè. El cafè està bé, és estimulant, però podríem substituir de tant en tant el cafè per una infusió de romaní. El romaní és vigoritzant, dona energia...
0: Natural.
1: Sí, ajuda a la concentració, ajuda a la memòria... Llavors, també te despertarà igual que el cafè.
0: I farà que estiguin com més enfocats, no, pel que estàs dient?
1: Sí.
0: Més concentrats.
1: Sí, jo estic segura que abans del cafè la gent es prenia romaní. Parlem de...
0: De fa molts anys.
1: Fa molts anys. Uh-huh. Però, clar, després el cafè doncs va substituir-lo. Però el romaní, que el tenim a patades aquí, seria ideal per començar el dia. També podem afegir-li amb una infusió de començar el dia. No sé, si per exemple prenem canyella i gengibre, que ara està molt de moda prendre això, pues, afegir-hi una mica de romaní per despertar-nos i vigoritzar-nos durant el dematí.
0: Perquè sol potser no ens acabaria de convèncer, o com...
1: Sí, no té un gust massa...
0: Li faltaria, no?
1: Sí, sí.
0: Alguna propietat o algun un gust així que l'acompanyi.
1: Sí, hi ha algunes infusions preparades d'aquests nois d'aquí a la vora de l'Escala, que es diuen Aroma Emporarom. Aquestes tenen una infusió de romaní barrejada amb altres plantes, uh-huh, que per començar el dia és fantàstica.
0: Molt bé.
1: Té nom de déu grec, però no me'n recordo el nom. Em direu, la infusió de romaní té contraindicacions? Doncs sí, la contraindicació més evident del romaní és que és hipertensiu, és a dir, puja la pressió. Però bueno, és que el cafè també, no?
0: I la regalèssia.
1: Sí.
0: No, que no té res a veure, però també. Ara m'hi has fet pensar també, sí, no? Que ho tinguem en compte.
1: Però el cafè també puja la tensió, per tant, si ets hipertens, sí que has de parar atenció amb aquestes dues plantes, el cafè i el romaní. Què vol dir això? Pues no prendre tres tasses al dia.
0: O que sigui descafeïnat, que també tenim una altra opció.
1: Bueno, vaig parlar del romaní. El romaní descafeïnant
0: no té cafeïna. No, però el cafè sí.
1: No té cafeïna, però sí que té altres components que sí que també està comprovat que augmenten la pressió. Però bueno, hem d'estar al cas d'això i actuar en conseqüència. Uh-huh. I què més? Què més? No ens agrada la lavanda, hem dit abans. No ens agrada la lavanda perquè hi ha gent que no li agrada. Doncs podem substituir la lavanda per olis essencials de cítrics. Per exemple, la mandarina, pels nens, que els agrada molt. Oli essencial de mandarina o oli essencial
0: taronja.
1: De llimona. Taronja ha de ser la taronja, el petit gren, que són les fulles de la taronja. També són totes tres són, la mandarina i la taronja són calmants, ens ajuden a calmar la ment i a concentrar-se. Els cítrics també tenen així com un component molt d'enfoque, per enfocar-nos. I la llimona, l'oli essencial de llimona sí que és fantàstic per activar la concentració. I això ens ho podem posar a la pell? Sí, els cítrics també es poden posar a la pell. Hem de parar atenció que no ens toqui el sol, perquè sí que són fotosensibles aquests olis i llavors aparèixer taques amb l'exposició solar, però ho podem posar dintre d'un estic d'aquells del nas, d'aquells aquells estics d'aspirar, per aspirar aquest aroma, o amb un mocador o a la roba, i tenir aquell aroma que te va ajudant tot el dia a calmar. I la llimona, doncs, a més, a concentrar-te. I si estem amb molt de caïment perquè no tirem i se'ns fa molt, molt, molt, molt... costa molt, no?
0: De fet, ara és una època, a banda del començament de curs, Alicia coincideix amb la tardor, que
1: sí.
0: La tardor ja convida també a estar com... Que no tirem, que ens costa, no?
1: Sí, i època de refredats, també, Doncs l'oli essencial de bergamota és un oli fantàstic per a pujar els ànims.
0: M'encanta.
1: I també el podem fer servir així, és amb un mocador, amb un spray d'aquests, no, no es diuen sprays, estic nasal, no sé com es diuen, allò que poses els olis essencials a dintre i olores, doncs la bergamota sí que vigoritza moltíssim. És un dels olis essencials contra les depressions i aquestes coses.
0: Que interessant, Alicia, com sempre. Hi ha una cosa que crec que hem de recalcar moltíssim: no agafem qualsevol oli essencial. No ens anem en aquella primera botigueta que trobem allà oberta i comencem a arrasar, que això també és molt important.
1: Sí.
0: De remarcar-ho i recalcar-ho.
1: Sí, i un dia, si vols, podem parlar de com saber si un oli essencial és bo.
0: Ah, sí?
1: Sí, per començar per l'etiquetatge, no? Però un dia podem parlar d'això.
0: Home, de fet, hi ha alguns que ja porten el seu propi certificat, no?
1: Sí,
0: o això porten, no seria prou vàlid?
1: A vegades porten certificats eco, però això al final, bueno, clar que és important, però és molt més important que tinguin, que es pugui veure que estiguin ben etiquetats, perquè ja això dona una garantia de qualitat. I després hi ha dos tipus d'olis essencials, uns que són d'ús tòpic i uns altres d'ús oral. Jo a l'ús oral no el recomano si no és en mans d'un professional d'aromateràpia. Van molt i molt bé, però s'ha de fer servir amb cura, perquè són clar, els olis essencials són els extractes aquells de les plantes, és l'essència de la planta, és molt i molt fort i sempre s'ha de fer servir amb gotes.
0: I t'anava a preguntar una altra cosa que m'acaba de marxar del cap, Alicia.
1: Vaja.
0: Sí, ho sé, ja m'ha vingut. El tema d'ambientadors, que clar, a casa tenim molts ambientadors, també hem d'anar en compte amb...
1: Ambientadors però naturals, o què vols dir?
0: Ambientadors, que ens agrada que la casa faci olor. Algun dia també podríem parlar d'ambientadors naturals, si els podem arribar a fer nosaltres mateixos, no? I ha de ser superfàcil.
1: I tant. Mira, aquest de lavanda, per exemple, si tu tens lavanda, mira, que tens lavanda a casa, doncs, agafes la lavanda aquesta seca que tens i la poses amb alcohol un parell de dies o una setmana.
0: Alcohol de 96?
1: Alcohol de... sí, de 96 o de 70. L'alcohol de la farmàcia ara porta una cosa que fa olor, que és, bueno, fa una miqueta d'olor, però no passa res, per lo que estem fent nosaltres. Llavors ho poses a macerar amb alcohol i ho deixes una setmana, i després aquell el filtres i l'alcohol el barreges amb aigua, es pot barrejar perfectament bé. Allò és un ambientador natural. Què passa? Que l'olor no dura massa.
0: Clar.
1: Perquè ens acostumem de seguida a aquella olor al cos, vale? I els ambientadors químics porten altres substàncies que fa que s'allargui aquella olor, però bueno, torna-li a posar, vull dir, és així de fàcil. De fet, l'ambientador aquest natural te farà un efecte també terapèutic. En aquest cas de la lavanda també t'ajudarà a relaxar, i els altres, bueno, pues no sé fins a quin punt, haurem d'investigar.
0: Molt bé, que també podem fer una secció un
1: també
0: dia dedicat a això
1: també.
0: Alicia Herrera, no sé si ens ha quedat alguna cosa en el tinter en aquest primer dia.
1: Tinc
0: de
1: temps?
0: Tornada. Sí, perquè clar, jo porto tantes coses que dic, no sé si...
1: No, per encara... acabar,
0: sí, tant
1: per
0: que sí.
1: Acabar de rematar el tema d'aquest d'adaptar-se a l'estrès, tenim dos plantes que estan molt de moda i que són, que els hi diuen adaptògenes, perquè realment el que fan és ajudar al cos a adaptar-se a l'estrès, a l'ansietat, a les noves situacions, a les coses que ens posen nerviosos i tot això. I són la ashwagandha i la rhodiola. Totes dues són plantes que no són d'aquí, són, una és penso que és africana i l'altra ara mateix no recordo. Hi ha una diferència entre totes dues, que la rhodiola està més enfocada a gent que necessita adaptar-se a l'estrès, però que també necessita un plus de concentració i d'energia, que estigui una mica decaiguda, que no li... ostres, que estic molt cansada, me fatiga, doncs anem per la rhodiola. I en canvi, amb la gent que és al revés, que és més nerviosa, que els hi posa nerviosa la situació d'estrès, que els hi puja les pulsacions, que els hi puja la pressió, anirem per la ashwagandha. La ashwagandha és més per anar a dormir, per relaxar, per adaptar, per, sempre estem parlant d'adaptar el cos a l'estrès, però és més relaxant. Però la ashwagandha es recomana que te la prenguis a la nit, i la rhodiola, doncs, al dematí, que t'ajudarà més. Però totes dues ens adapten el cos a tot això. a les noves situacions.
0: En qualsevol cas, si no tenim res clar, doncs consultem amb professionals com clar. Tu, Alicia, per no fer coses que després pot revertir la situació, no? I donar sí. l'efecte contrari del que volem i necessitem. Uh-huh. Avui seria tot.
1: Sí.
0: Doni-do, ja Alicia, has vingut ben ja preparada està. Per aquesta primera secció, amb aquesta tornada a la rutina que ens uh-huh. costa, que ens fa molta mandra.
1: Doncs vinga.
0: I que d'aquí en res ja... Bueno, ja estem a la tardor, eh? El que sí. passa que amb aquesta temperatura encara sembla que estiguem allargant l'estiu.
1: Estem a la tardor amb temperatures d'estiu, eh?
0: Totalment.
1: Qui ho diria, eh?
0: Sí, sí. I això també afecta el cos, eh?
1: Oh, i tant. I tant. Sí, sí. Ara ja tothom està pensant en els abrics i en les jaquetes, eh?
0: Ja, però jo no sé si els arribarem a posar, eh? Tal com estem anant. Alicia Herrera, des del Camí de les Herbes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos també aquesta temporada.
1: Moltes
0: Entre Hores.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Entre Hores. Entre el que passa i el que ens passa. D'11 a 12 a Ràdio Vilafant.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 24 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
7: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
6: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà, amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
7: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
6: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
8: Si són les 11, ja saps què toca. Entre Hores.
0: 3 minutets en 11:45 i continuem amb un dels grans èxits de Dua Lipa, Don't Start Now, publicada l'any 2019, que va marcar una nova etapa entre la carrera de l'artista i que va avançar el so en disco pop, que després definiria també bona part de l'àlbum Future Nostalgia. Una cançó sobre passar pàgina i també demostrar que ja no necessites aquella persona, ai, que un dia vas estimar.

0: Entre hores, entre música, persones i històries. En sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana plena d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs de la cartellera.
3: ¿Puedo hablar claro? Esta familia está cayendo en picado.
2: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem la segona temporada de Mobland, Tierra de Mafiosos.
3: Hemos perdido el fentanilo y la heroína más de lo mismo. Estamos rodeados de tiburones que esperan su momento.
2: En el Londres actual, el poder i el control dels negocis foscos estan en joc quan els Harrigans i els Stevensons, dues famílies del crim organitzat enfrontades, topen en una batalla a vida o mort que amenaça en derrocar imperis i arruïnar vides.
4: ¿Qué has pasado toda su vida velando por los Harrigan? No eres el remedio.
2: En aquesta segona entrega, els Harrigan intentaran mantenir les aparences davant l'amenaça de nous rivals que busquen desestabilitzar el seu imperi.
5: It looks like it's arthritis in your lower jaw. So what next, or is this just the start of a general decline?
2: També des d'aquest dilluns a HBO s'hi ha estrenat Youth.
5: No more for me? You think you can still be sexy when you're 60?
2: La sèrie narra la recerca de sexe i amor d'una dona divorciada de 50 anys mentre fa el que pot per cuidar dels pares malalts i criar el seu fill, que ja hauria de ser adult.
6: ¿Dónde está? Si no estás matriculada. ¡Qué vergüenza! Tranquilo todo el mundo.
2: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de Such Brave Girls.
7: He buscado tus síntomas y tienes cáncer o ansiedad.
8: Yo siempre tengo. ¿Y eso me frena?
7: Constantemente.
2: Torna aquesta comèdia irreverent que segueix la vida de dues germanes que viuen amb la seva mare soltera i transiten per la vida amb poc enteniment i carregades d'un peculiar sentit de l'humor sobre les seves pròpies vides i la seva salut mental.
9: ¿Alumnos?
10: Hay quien se cree que esto es un simple reformatorio. Creéis haber elegido esta academia, pero ha sido ella la que os ha escogido.
11: ¡Vamos arriba, señoritas!
2: A Netflix també des d'aquest dimarts hi ha arribat Academia Minerva.
12: Ya sé qué estáis pensando. ¿Dónde me he metido?
2: En aquesta acadèmia militar, els joves topen amb la disciplina, la rivalitat i pressió familiar, mentre un cadet busca respostes sobre el seu amic desaparegut.

0: Però aquí dice que los acusados confesaron.
1: En aquesta ficció, una prestigiosa professora de dret i els seus alumnes intenten demostrar la innocència d'un condemnat, però el que descobreixen posa a prova el seu ideal de justícia.
2: Bingo, bango, bongo, clink.
1: A Apple TV, també des d'aquest dimecres, s'hi estrena Brothers.
3: ¿Te follarías a mi novia?
4: No, no lo haría.
3: ¿Puedo contar que te la has follado?
4: No, no puedes.
1: Matthew McConaughey i Woody Harrelson són els protagonistes i productors d'aquesta comèdia en la que interpreten a dues versions fictícies d'ells mateixos, dos amics, la relació dels quals fa un gir al descobrir un secret que ha estat ocult durant dècades. Podrien ser germans biològics.
5: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a traer a tu hermana a dormir acá.
1: Aquest dijous a Netflix s'hi estrena Mis Muertos Tristes.
6: Ahora no, mamá. Tenemos visitas.
1: Una metgessa recentment jubilada que pot veure morts intenta processar la mort de la seva mare. L'arribada de la seva neboda i els assassinats de 3 adolescents desencadenen un estrany fenomen que trenca el fràgil equilibri entre vius i morts.
7: Bienvenidos a Hillman, la mejor universidad negra con diferencia del país.
1: També aquest dijous i encara a Netflix hi trobem Un Mundo Diferente.
8: Mis padres sabían que vendría a Hillman incluso antes de saber mi nombre. Voy a demostrarle a mis padres que puedo hacerlo.
9: No te han aceptado en ningún otro sitio, ¿verdad?
1: La icònica sitcom dels 90 torna centrant-se ara en la filla petita de 2 alumnes de l'institut original, una nova generació d'estudiants que passaran per amors i conflictes a l'escola.
10: J'ai halluciné. Dès que j'ai vu sa photo, je l'ai reconnu direct.
1: Divendres a HBO s'hi estrena Paolo.
10: Théo Fantolia, qui était dans le même école que moi, il se présente pour devenir maire.
1: El protagonista porta una vida senzilla però plena en un petit poble de província. Es dedica a transportar pianos durant el dia i en el seu temps lliure organitza la boda amb la seva promesa. Però després d'una trobada fortuïta, acaba assistint a un acte de campanya del seu antic company de classe, un polític local ambiciós i carismàtic. El que comença com un compromís ben aviat es complica.
11: Do not play with things you do not understand.
12: Alfred Connaught, disinherited his son.
1: Encara aquest divendres a Sky Showtime hi arriba Possession.
13: Juju, si if you see, don't touch it.
1: Una jove ambiciosa advocada viatja a Jamaica per impugnar una herència presentada per un resident local contra un adinerat aristòcrata. La seva missió, però, dona un gir inesperat al descobrir que les terres en disputa inclouen l'antiga plantació d'una família, la sinistra casa de la qual la turmenta en els seus malsons.
14: Wir dürfen nicht aufhören, den richtigen Weg zu gehen.
1: També aquest divendres arriba a HBO Max, 4 Block Zero.
14: Einmal kommst du da nicht mehr raus.
1: Es tracta d'una prequela de 4 Blocks que ens situa al Berlín dels anys 90, on una família comença a donar els seus primers passos al món de la màfia després de fugir del Líban. A Alemanya s'enfronten a la burocràcia i als prejudicis.
15: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
16: Muy bien, vamos a jugar. Imaginé que es usted Elisa.
17: Suicidio.
16: Eso parece.
1: A Netflix, encara aquest divendres, s'hi estrena El Problema Final.
16: Se pondría collar y pendientes.
15: Oiga, ¿podemos tutearnos?
16: Por supuesto que no.
17: ¿A qué están jugando? Va diciendo.
1: Durant la primavera de 1959, 13 persones queden aïllades per un temporal en un illot pròxim a Mallorca. Ningú s'imagina, però, el que està a punt de passar en el petit hotel on s'allotgen. Una discreta turista d'origen anglès apareix morta. El que en un principi sembla un suïcidi, ben aviat comença a donar senyals de ser un assassinat.
18: Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo.
19: Sube, amigo mío. Se abre la veda de caza de brujas.
1: I a darrera proposta de la setmana, a Disney Plus ens porten la 13a temporada d'American Horror Story.
20: El presagio de nuestra perdición. Muerte. Una muerte aterradora.

0: Aquesta 13a entrega comptarà entre el seu repartiment amb Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts o Jessica Lange, entre d'altres. Arribem ara sí a la recomanació de la sèrie i en aquest tercer programa de la temporada és moment de fer el repàs de la tercera temporada de Silo, que podeu trobar completa ja a Apple TV.
1: Lleva 3 meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho.
0: Estem davant, sens dubte, d'una de les millors temporades junt amb la primera. Una temporada que promet des del primer moment introduir-nos en els orígens d'aquest sistema de búnkers, els fundadors, el pacte i la resta de qüestions d'aquest futur distòpic.
2: Tú eres la única que ha salido en toda la puta historia y ha sobrevivido.
0: Si en la temporada 2 la divisió de l'atenció entre el que passava en els búnkers 17 i 18 no acabava de quadrar, aquí les dues línies temporals entre passat i present s'entrellacen molt millor.
3: Tengo fragmentos de recuerdos. ¿Y si a los fundadores les importábamos, por qué necesitarían destruir un silo?
0: Una altra de les millores respecte a la segona entrega és l'aprofundiment dels personatges. En general, ens presenta aquí un guió més atractiu i cuidat, i bona prova d'això és que alguns consideren aquesta temporada com la més aclamada de tota la sèrie.
4: No sabemos por qué estamos aquí. No sabemos cuándo será seguro salir. Solo sabemos que ese día no es hoy.
0: I és que aquesta tercera entrega, i sense entrar en spoilers, ha combinat l'adaptació del segon i el tercer llibre d'una forma molt satisfactòria, oferint les explicacions necessàries a les incògnites sorgides fins ara i, sens dubte, deixant-ne d'altres a punt per una quarta entrega que ja està confirmada i fins i tot rodada.
5: La verdad no se consigue sin un precio.
3: El pánico que provocaría si la gente se enterara.
4: ¿Se enterara de qué?
0: En qualsevol cas, haurem d'esperar per veure-la. Serà el final d'aquesta ficció distòpica que ens situa en un futur post-apocalíptic on els supervivents viuen en un sistema de búnkers aparentment no interconnectats.
3: Hay algo que tengo que hacer para protegerlos a todos.
0: Mentre esperem, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera temporada.
6: Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo hasta que se abrió la puerta y tus amigos pudieron sacarte. El oxígeno se agotó a los 30 segundos. Pero tu traje no era un traje de limpieza normal. Estaba revestido. Te protegió. Bernard no tuvo tanta suerte. Las llamas fundieron agujeros en su traje y el veneno entró. No podíamos arriesgarnos con un entierro en la granja. Se evacuaron las escaleras.
7: La vida passa entre hores. Nosaltres en parlem. Entre hores, d'11 a 12.
8: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
9: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
10: Saps aquest lloc on sempre tornes?
11: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
10: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
12: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
13: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa?
14: A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
15: Jaume Alsina, gràcies per venir entre hores a aquesta nova temporada. Bon dia.
16: Bon dia, bon dia. I tornem a ser. Tornem a ser per la temporada tardor-hivern 2026 de teatre. I anem per feina, perquè només tenim una horeta, no? Bueno, tens tu una horeta.
15: Sí, sí, el programa s'ha esforçat una miqueta.
16: Doncs mira, parlem d'aquest cap de setmana que a Figueres tenim per quart any el Festival de Màgia organitzat pel mag Raül Blach. I el dissabte a les 8 hi haurà la gala internacional al Teatre del Jardí, i el diumenge a les 18 hores hi ha la gala infantil en la Cate amb Hai, la pescadora de somnis, que és màgia i clown. Això és el que tenim aquest cap de setmana a Figueres, no parlo de més pel temps, perquè avui tenim els primers convidats de la temporada i són la gent de T4, que el cap de setmana vinent estrenen obra nova, en aquest cas Nit de Reis, de William Shakespeare. I per parlar-ne tenim en Jaume Pujades, que també podríem dir el bufó, el senyor Tobias, en l'obra, i la Corinne, que ens farà la Valentina i la Fabiana en l'obra. Doncs aquí comencem. Després de l'èxit que van tenir amb la casa de nines d'Ibsen, ara es tiren a l'aventura de fer un Shakespeare. Anem complicant les coses, perquè el Shakespeare és un poema, és un teatre en poesia, diguéssim, i farem dues preguntes per començar. Per què Shakespeare i com us heu preparat per aquest Shakespeare?
17: Bé, hem escollit Shakespeare perquè la línia que hem seguit T4 ha sigut sempre de fer textos clàssics. Hem passat per diverses obres que han estat de la història del teatre, i pensàvem que la maduresa dels 20 anys que fem, que ja hem fet, bàsicament, ara fa 15 dies, ens portava a fer una obra de Shakespeare, que és la mare de totes les obres agudes i per haver, i per tant era el moment de fer-ho.
16: Val, i com us ho heu preparat, això? Perquè, clar, això té la seva...
18: Sí, és un repte.
16: Sí, és un repte, Xesca.
18: Perquè no només... En anglès és un repte. És el llenguatge, la poesia, la música, i convertir-lo en català, i que els xistes i que la gent entenen el que fem, és un repte. Però jo crec que ho aconseguim, no?
17: Sí, a part ha sigut un moment de canvi a T4, hi ha hagut noves incorporacions, la Corinne és una de les que ha entrat nova, i això ens ha permès ampliar el ventall d'actors que teníem. Ens han entrat alguns que a la part còmica són molt bons, i era el moment d'aprofitar-ho també.
16: Val. Ha fet algun taller, alguna cosa per preparar-lo?
17: Bé,
16: jo ho pregunto perquè ho sé.
17: Habitualment...
15: Tu has de fer veure que no ho saps, sí. Jaume.
17: Habitualment a T4 anualment fem un taller que anem aproximant a l'obra que estem preparant, i en aquest cas vam agafar en Santi Monreal, que és un dels directors de Parking Shakespeare, i ens va venir a fer unes classes particulars de sobre com es fa el pentàmetre iàmbic famós de les rimes de Shakespeare, que ens va explicar que en català el destruïen directament i el convertien en alexandrins i altres tipus de poemes, que ens va complicar encara més els versionats que feien Salvador Oliva en el seu moment, pensats per TV3. Vull dir que és tot un embolic de coses, però que ens va ajudar molt també amb l'expressió dels personatges a nivell d'energies. Vull dir que va ser un curs molt interessant amb en Santi Monreal de Parking Shakespeare.
16: L'obra té molts personatges. Shakespeare normalment fa obres llargues i amb molts personatges. Clar, en aquest cas s'escurça perquè normalment s'escurcen totes les obres de Shakespeare per fer-les pel públic d'ara, perquè potser no aguantarien les hores que duraven les obres d'abans. I heu tingut que doblar personatges. Quines dificultats ha comportat, doncs, el fet aquest de doblar personatges?
18: Pobre Jaume, perquè... no para. Clar, és que no para, i canvia de vestuari.
16: Sí, perquè jo n'he dit dos, però en fas un fa més. Tres. Sí,
17: sí, però el tercer és al principi una aportació puntual. Aquest no em preocupa massa, són els altres dos que em preocupen. Tu també fas canvis, vull dir que...
18: Sí, és canviar-te de roba i...
17: Sí, el canvi de roba i el canvi d'actitud. Ella fa canvi de fa primer d'home i després fa de dona. Jo en aquest cas faig tots són masculins els meus personatges, però tenen característiques molt diferents, i no és que fos una cosa condicionada perquè és que no tenim actors i hem d'agafar aquests personatges, sinó que era una cosa volguda. Vam dir, hosti, anem a fer diversos personatges cada un. I per exemple en Quim Pastoret, que és un altre dels que doble personatges importants, que fa el Duc i en Malvolio, també té un repte molt important, perquè ell és la primera vegada que ho fa, i al principi tenia molt de dubtes, però ara ho està disfrutant molt, perquè se li veu, quan fa de Malvolio sobretot, se li veu que està disfrutant molt.
16: En canvi l'Olivia només fa d'Olivia.
17: Sí, però és que ella, com que ja canvia en l'obra, ja canvia de personatge. Ja té un canvi, fa dos personatges, sí, però realment només és un.
16: Val. Una altra cosa sobre el tema. Nit de Reis és una comèdia. És una de les comèdies d'enredos de Shakespeare, perquè no deixen de ser comèdies d'enredos. Però en les comèdies Shakespeare sempre hi inclou, doncs, no sé, algun missatge, alguna ensenyança. Quina hi heu descobert vosaltres en aquesta obra?
17: N'hi ha moltes. Jo n'he descobert moltes, allò que va donant missatges, frases... que les va deixant, no els desvetllem massa, perquè si no, també per la gràcia, fem spoilers.
16: La gent els ha de descobrir
17: també. Sí, sí, a més els diuen de cara a barraca, és a dir, s'expliquen una mica i tot el que vol dir allò, però a part, el missatge general de tot és l'ambigüitat dels personatges, que arriba un moment que dius, és un home, és una dona, és un transsexual, que, o sigui, fins a nosaltres mateixos a dintre a vegades tenim el problema i juguem amb això.
18: I l'engany amorós, o sigui, t'enamores i després no t'enamores, i després hi ha coses de l'amor, de l'emancipació de les dones també, perquè per buscar feina hi ha una dona que s'ha de passar per home. I
16: sí, és curiós, perquè hi ha algunes obres, o sigui, s'ha parlat sempre del teatre d'abans, que Shakespeare el feien homes, no actuaven les dones, però en canvi els personatges femenins de Shakespeare en moltes de les obres són com molt reivindicats, o sigui, com molt feministes, per dir-ho d'alguna manera, perquè hi ha les alegres casades, hi ha el, com se diu ara, no em sortirà. Bueno, que n'hi ha diverses obres d'aquestes on les dones són com molt protagonistes de sobretot en les comèdies, bueno, les tragèdies també. Perquè l'Antígona, Déu-n'hi-do.
18: Sí.
16: Bueno, està bé, sí, jo crec que per això val la pena, doncs, descobrir aquest Shakespeare, no?
17: Sí.
16: Clar, tu has fet referència a que heu anat passant èpoques amb textos clàssics, vas començar amb més modernitat i ara anem d'allò. Arribarem a fer un Sòfocles, un...
17: Aquesta pregunta l'altre dia no sé qui me la feia, li vaig a l'Empordà, a la Cristina Vilada de l'Empordà, em va preguntar, diu, bueno, i de cara al futur, dic, em sembla que haurem d'acabar fent una tragèdia grega.
16: Ah.
17: Dic, no ho sé, no ho sé, perquè és un gènere bastant complicat.
16: També podeu fer Licístrata, que no és tan tragèdia.
18: Sí. O podem fer un Shakespeare en anglès.
17: Sí, també. Tindríem dificultats.
18: Això sí que seria un...
16: Això ja es va fer, eh?
19: Això sí que seria un repte,
18: eh? Ho vam fer el 89.
16: Sí, a la plaça de l'Iglésia.
18: I
16: jo
18: te n'acordes?
16: Sí, home, sí. Jo es posava els llums.
18: Que me'n van trencar el nas, perquè era l'obra escocesa.
16: Sí, sí.
17: Teatre de contacte.
16: De tant contacte.
17: Sí, sí.
16: Bé, acabem, perquè anem amb el temps just. Per què hem de venir a veure-la... i després dies i hores que la feu, perquè si no diguem això, malament rai.
17: Home, per què hem de venir a veure-la? Perquè, primer, perquè és un Shakespeare, segon, perquè la fa T4 i per mi és garantia d'èxit.
16: Sí, m'agrada. Em
17: tiro floretes a sobre.
18: Perquè és una obra molt divertida i ens ho passem superbé, i si podem transmetre una mica d'això al públic, pues hauríem tingut èxit.
17: Sí, transmetre el que és la família T4, perquè a part d'un grup que fa teatre, ens considerem com una família i anem tots a una amb totes les coses, fem viatges junts, dinars junts, per tant, i això també ho volem fer amb el públic, per això el posem dalt de l'escenari juntament amb nosaltres, perquè sigui part de l'obra i
16: de
17: part
16: la comèdia.
17: Sí, i de la família T4, que ens costa. I els dies, aquest això. Cap de setmana vinent, és a dir, no aquest que ve ara, sinó el següent, sí. el primer d'octubre, el divendres a les 8 del vespre, que està tot esgotat, i encara queden molt poques entrades per dissabte a les 8 i diumenge a les 6 de la tarda.
16: Molt bé, doncs ja ho sabeu, divendres a les 8, dissabte a les 8 i diumenge a les 6 de la tarda teniu una cita amb la Nit de Reis de William Shakespeare, que per cert, el títol, per què Nit de Reis? Perquè no passa la Nit de Reis. Corinne, te toca.
18: Sí, hi ha moltes teories, sí. Però el Nit de Reis era... aquesta obra sí que es feia, el Nit de Reis. El Nit de Reis fa molts segles. A Anglaterra era una nit quan els criats es disfressaven dels amos, i era una nit de gresca, i hi havia, s'emborratxava la gent, hi havia, era una mica com el carnaval. I com l'obra va d'enredos, de confusió, de gent disfressada.
16: Molt bé.
18: Això és el que diuen.
16: Molt bé, aquí tenim l'anglesa que ens dona les explicacions.
17: De fet, el títol original no és Nit de Reis.
16: No.
18: El Twelfth Night, però sí que és el...
16: Com es vulgui, com es...
17: No.
18: Twelfth Night.
17: Que són 12 nits.
18: Que és la dotzena nit després de Nadal.
16: Twelfth Night, sí.
18: Twelfth Night.
15: Per al tema de les entrades, qui estigui interessat, com hem de fer-ho, això?
16: Com sempre, a la 3W de Figueres Escena, i en allà trobarà el Covid per comprar les entrades.
15: Fantàstic.
17: O a taquilla, també.
16: O a taquilla, també, avui dijous.
15: A partir de les 7 de la tarda.
16: A partir de les 7 de la tarda, exacte.
15: Fantàstic.
16: Agafar les últimes que queden.
15: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, moltíssima merda. Jaume Alsina, alguna cosa més?
16: Bueno, només que la setmana que ve, el dilluns 12, a la CATE, hi haurà una obra que, per conèixer millor Santiago Rossinyol, i que la interpreta a les Casanova, però ja en parlarem el dijous que ve. Jo més que res, per qui li interessi aquest personatge,
15: molt
16: Santiago
15: bé.
16: Rossinyol, que sàpiguen que hi haurà aquesta obra.
15: Fantàstic, doncs moltíssimes gràcies i fins la propera setmana a Entre
16: fins
15: Hores.
16: Fins la propera Jaume setmana Alsina. A Entre Hores, m'agrada, Entre Hores. El que passa que hi hauria d'haver més hores.
19: La vida passa entre hores. Nosaltres en parlem. Entre Hores d'11 a 12.
20: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
15: I acabem el nostre dijous amb una de les cançons més recents de Dua Lipa, la protagonista d'avui amb el seu Houdini, que es va publicar el 2023 i que juga amb la idea de desaparèixer com el famós escapista Harry Houdini. La cançó parla d'una relació en què l'altra persona ha de demostrar que val la pena quedar-se, perquè si no, Dua Lipa desapareixerà. Així que acabem amb Houdini. Fins demà a les 11, Entre Hores.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Des de Sabadell, Illa ha respost les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonaments al Congrés que reconsideren la seva posició quan es torni a votar.
2: La ceguesa, la cobdícia, el no en tinc prou del diner que trepitja a una persona de 87 anys. Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats.
1: El president ha assegurat que Catalunya continuarà impulsant reformes per fer front a l'especulació immobiliària i ha insistit que les institucions han de protegir les persones vulnerables davant situacions com aquesta. I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. La mesura s'emmarca en el pla del govern per reforçar els aprenentatges fonamentals, amb especial atenció a la competència lingüística, la comprensió lectora, l'oralitat, el vocabulari i l'escriptura manual. Educació també demanarà als centres que defineixin un pla lector estructurat i que seleccionin lectures comunes de cinquè de primària a quart d'ESO amb una complexitat progressiva al llarg de l'escolarització. I un total de 462.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'ahir al migdia i fins a les 11 d'aquest dijous pel pont de la Mercè, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Aquests vehicles suposen el 80% dels previstos fins a les 3 de la tarda d'aquest dijous. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, diversos accidents compliquen la circulació. Una a l'AP7 a la Roca del Vallès sentit Girona amb vehicles al voral, una altra a Castellet i la Gornal en sentit Tarragona també amb un camió al voral, i a la a Cervera en sentit Barcelona, que també deixa un carril tallat. A banda, també hi ha dues avaries, una a la C25 a Aguilar de Segarra amb un carril tallat i una altra a la 2 a Coibató, volíem dir, amb dos en sentit Lleida. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, al Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'onze de la nit d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, en directe.
4: En directe.
3: Ivan Yerpes.
5: I aquí estem, una estoneta més de Ràdio Fórmula fins la una, amb els èxits i amb Cher. Comencem amb el Believe, aquesta horeta, fins les 13 hores d'un servidor, Ivan Yerpes, aquí a la FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Atenció, famílies. Ja podeu sol·licitar la targeta T16 gratuïta per a infants i joves

Estem amb els èxits, estem des de Ràdio Vilafant recuperant aquestes cançons com aquesta de Cyndi Lauper que acabem d'escoltar el Time After Time. I ara ens arriba la Symphony de Clean Bandit, de Zara Larsson, per seguir navegant amb aquesta proposta que ens va arribar el juny del 17.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: 29è aplec de Manoli Palol Sabal Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabal Dòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabal Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabal Dòria. No hi faltis.

8 minuts, arribem a 12:45 aquí a la teva ràdio de l'Empordà amb Dire Straits, amb aquest clàssic que no podia faltar a la nostra ràdio fórmula d'aquest migdia, d'aquest 24 de setembre. Money for Nothing.

0: Doncs i les coses de la vida, amb Eros Ramazzotti.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
0: I vinga, que anem amb una altra d'aquelles propostes que ens animarà, Ed Sheeran amb el Castle on the Hill.

Doncs ja estem amb Ed Sheeran, amb el programa internacional, i aquesta sí que t'has de pujar el volum, de Harry Styles, amb el Sing of the Times.

0: a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 24 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

Tres quarts d'una, ritme que ens arriba amb aquest Yes, Sir, I Can Boogie, una de les clàssiques doncs, que hem escoltat moltíssimes vegades quan obrim el calaix del record. Com per exemple també aquesta amb una mica més d'energia, Kiss, I Was Made For Loving You. Te'n recordes aquesta? Jo crec que sí, eh? I pujaràs el volum. Yeah.

societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.

Doncs amb nom i cognom podríem dir, però ja ho sabem, eh? Però perquè és un artista dels peus al cap, perquè a més va fer doncs una pel·lícula fantàstica i ha nascut una estrella, eh? La veritat és que amb una altra bona cançó també anirem a tancar la nostra fórmula d'avui des de Ràdio Vilafant, i us estem parlant de La Casa Azul amb aquesta mescla, o podríem dir versió, actualització que se li va fer el 2019 de La Revolució Sexual. I així arribarem a l'informatiu de la una i amb la resta de la programació des del 107.3 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes combaten l'especulació amb l'habitatge i ha qualificat de colpidor el desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid. Illa ha respost així les crítiques d'Isabel Díaz Ayuso i ha demanat als partits que van tombar el decret antidesnonament al Congrés que reconsiderin la seva posició quan es torni a votar. La declaració l'ha feta des de Sabadell en un acte per anunciar que el municipi recupera la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. Ens amplia aquesta informació la Núria García des de Ràdio Sabadell.
2: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat.
3: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai.
2: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
1: I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. I Barcelona gaudeix de les festes de la Mercè amb actes per a tots els públics. Aquesta hora, amb la mirada posada a la jornada castellera a la plaça de Sant Jaume, ens amplia aquesta informació la nostra companya Esther Minguell.
4: Bon dia, en breu començarà la plaça Sant Jaume a la diada castellera de la Mercè amb la participació de les 8 colles locals de la ciutat. Els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els castellers de Sarrià i els Escardats. Una cita molt esperada i on es podrà veure el nou cas de la Canalla, que s'estrena a Barcelona i també a Tarragona per les festes de Santa Tecla. La plaça Sant Jaume és ara plena de gom a gom per veure els balls de l'Àliga i els gegants de la ciutat que han arribat fa mitja hora després de la passada i el seguici de la Mercè que ha omplert els carrers de Ciutat Vella, i és que la cultura tradicional i popular és aquest matí la protagonista del Dia de la Mercè Barcelona.
1: Gràcies, Esther. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Nova edició del nostre butlletí de notícies. Avui és dijous 24 de setembre.
2: I aquests els titulars. Figueres instal·la 30 càmeres lectores de matrícules per controlar els principals accessos a la ciutat.
1: El Consell Comarcal aprova inicialment el nou pla LGTBIQ+ de l'Alt Empordà per als pròxims 5 anys.
2: El bloc inacabat de la marca de l'AM torna a ser utilitzat com a refugi per a persones sense llar a Figueres.
1: Vandellós reunirà 9 trulls aquest diumenge a la 34a edició de la Fira de l'Oli.
2: I el temps per tancar aquesta edició d'informatiu amb en Lluïsmi Pérez des de la xarxa de comunicació local i amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: L'Ajuntament de Figueres ha iniciat aquest setembre la instal·lació de 30 càmeres lectores de matrícules en 14 punts d'accés a la ciutat amb una inversió de més de 400.000 euros. El sistema permetrà detectar vehicles buscats per la policia o relacionats amb delictes i estarà gestionat des de la central de la Guàrdia Urbana. Les càmeres es distribuiran en accessos com les carreteres de Roses, Llançà, Olot, Llers i la Nacional 2 i està previst que entrin en funcionament el mes de novembre.
2: El ple del Consell Comarcal ha aprovat inicialment el pla LGTBIQ+, de l'Alt Empordà 2026-2030, que marcarà les polítiques de la comarca en aquest àmbit durant els pròxims 5 anys. El document se centra en 3 grans eixos: prevenir les violències contra les persones LGTBIQ+, combatre la discriminació, fomentar la visibilitat del col·lectiu i també preveu formació especialitzada, accions de sensibilització i reforçar aquestes polítiques entre els joves de la comarca.
1: El bloc inacabat del carrer Taura, de la marca de l'AM, torna a mostrar signes d'ocupació per persones que hi passen la nit, malgrat les actuacions de neteja que s'hi van fer el març passat. Segons les darreres dades municipals disponibles a finals del 2025, hi havia 122 persones en situació de sensellarisme a Figueres, 95 de les quals dormien directament al carrer. La ciutat disposa de serveis d'àpats i dutxes i de 16 places d'emergència durant les onades de fred, però actualment no compta amb un equipament estable d'allotjament nocturn.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Ventalló celebrarà aquest diumenge la 34a Fira de l'Oli, que reunirà 9 trulls de la comarca i d'altres punts de Catalunya a la plaça de la Font. La jornada inclourà també artesania, exposició de tractors, activitats familiars, sardanes, música i una ruta històrica. La fira coincidirà amb la Festa Major de Sant Miquel, que començarà demà divendres i s'allargarà durant tot el cap de setmana amb teatre, gastronomia, música i activitats populars.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: Doncs ja, amb el patrocini de Llenyes Empordà arriba aquesta previsió del temps per a les properes hores amb en Lluïsmi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Una situació avui d'una mica més d'humitat a les comarques de Girona i, per tant, s'està traduint a més mala visibilitat a les raconades més fondes de la demarcació. En alguns indrets, per exemple, de l'Empordà, també del Baix Ter en general, cap a la Selva s'han format alguns núvols baixos o fins i tot tenim algunes boires, però són locals i a més s'acabaran desfent de seguida. També hem de destacar que l'ambient torna a despertar més aviat fresquet. Com a mínim, els matins són com toca. A moltes viles, cas de Girona capital, hem despertat, per exemple, amb 12 graus fa poca estona, per sota fins i tot dels 5 graus en algunes valls de la Cerdanya, però la tarda no serà de fred. Tot el contrari, una altra vegada temperatures molt més altes del que toca, i serà sobretot a la Garrotxa, també a l'interior de la Selva, la comarca del Gironès, on arribarem a la fita dels 30 graus. Una situació tranquil·la, assolellada, que continuarà demà i de

Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 24 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
2: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
3: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
4: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta als objectius.
5: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
0: Els investigadors assenyalen la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
4: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins a l'any 2030.
4: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
0: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
4: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
0: Els esports, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada a la Champions League.
6: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olympique de Lió o l'Arsenal.
0: Cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que novament no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palès a les immediates hores. I a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogor, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments tenim encara algunes aturades, sobretot derivades d'incidències o d'accidents, aturades que són més o menys puntuals. A la cas de l'autovia 2, per exemple, a Castellolí hi ha quilòmetre no arriba de retencions en sentit a Lleida per un accident, hi ha un carrer tallat. I el mateix passa també a l'autovia 2, a la zona entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, sentit Lleida també per un accident, queda un carrer tallat. On sí tenim circulació del tot tallades a la C12, a l'altura d'Aldover, aquí en el seu sentit de la Marsa, a causa també d'un altre accident que hi ha hagut, i en el cas de la Ronda Litoral també aturades puntuals per un vehicle variat entre Diagonal Mar i Poblenou en sentit Llobregat. Les obres és l'únic que pot dificultar també una mica la mobilitat durant aquest matí, en el cas, per exemple, de la T11 a l'altura de Reus en sentit Tarragona, també a l'autopista P7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord, o també en aquest cas a la C25 a l'altura de Fonollos. Ens està fent tasques de reparació després d'un accident d'ahir al vespre. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Eduard Sánchez. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 5 minuts de les dues.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària, desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam dels carrers, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre que Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
4: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya, i ha apuntat que Cataluña está muy por sobre de las cifras de Madrid.
10: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i extrema dreta que aprovin el decret d'antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
3: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar.
4: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
11: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
12: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso, però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
4: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, i també l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària fins a quart d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comuns a tots els centres llibres que fins ara eren optatius. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reformar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero.
13: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
5: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
13: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca no és només ciència, sinó que és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
4: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica amb melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
14: realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
0: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
15: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
16: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
15: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
16: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
15: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
17: Notícies en xarxa.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
18: A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
19: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molt alta tensió, de red elèctrica.
20: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
18: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: Doncs no deixem aquesta qüestió. L'associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes carreguen contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
21: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironès Raïmats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
22: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global mos mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
21: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
0: Passem avui també per Sabadell, que ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat d'aquest immoble, que en el futur han d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte amb l'alcaldessa Marta Farrés i el president Salvador Illa. Ràdio Sabadell, Núria García.
1: Marta Ferrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la Comissió Bilateral Ajuntament-Generalitat.
3: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés.
1: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
0: És un quart de tres. L'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament, dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
2: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
6: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu, a Luxert, a Air Nostrum, etc. No?
2: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, que han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
4: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
0: Una altra investigació oberta és per la mort violenta d'un home a Terrassa, passat els fets aquesta nit al carrer.
4: Els Mossos han rebut un avís a quarts de 12 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
0: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en recorda l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
4: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
0: I Ribes de Freser activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
4: El problema es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona d'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
0: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa en les festes de la Mercè i a aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites més importants de la festa major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia, doncs una jornada castellera molt emocionant amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, en una plaça plena a vessar i amb un format que és a l'antiga, que això vol dir que es fan rondes simultàries i permet veure doncs diferents castells a la vegada. Els més aplaudits per ara, dos castells de nou dels de Sants, el 4 de 9 en folre i també el 3 de 9 en folre, que han carregat gairebé a la vegada que els 5 de 8 dels de la Vila de de Gràcia i que ha despertat grans ovacions. Avui és un matí on les tradicions i la cultura popular prenen protagonisme i quan també arrenquen avui la majoria d'actes del programa de la Mercè. Ahir encara no hi havia els grans concerts massius, però ja 40.000 persones van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i per tant tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
23: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de Plaça Catalunya i ja estan en marxa els espectacles, escenaris nous com la Plaça de les Glòries que s'incorpora en aquestes festes de la Mercè, mentre aquí a Plaça Sant Jaume continua la Diada Castanyera.
0: Gràcies, Esther Minguell. I tenim encara un altre punt de directe perquè a Tarragona posen avui el punt i final a les festes de Santa Tecla i el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Fa poc més d'una hora que les quatre colles castelleres han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. També en aquesta jornada s'estrena el casc casteller. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
8: Doncs bon dia, doncs sí, a Tarragona ja es diu un dels moments més tradicionals i esperats de la jornada castellera de la Mercè, els pilars caminant. Les quatre colles de la ciutat, Xiquets de Tarragona, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, estan acabant de completar les dues rondes de castells a la plaça de les Cols i ara afronten el recorregut caminant. En aquests moments els pilars comencen a baixar les escales de la catedral i avancen pel carrer Major en direcció a la plaça de la Font. L'objectiu és completar tot el recorregut i arribar fins al balcó de l'Ajuntament, en una de les imatges més característiques de la festa major tarragonina. A més, la jornada castellera d'avui incorpora una novetat. La canalla estrena els nous cascos castellers. És el primer cop que aquest nou model es posa a prova en una actuació a Tarragona. Els cascos incorporen millores en la fixació i l'adaptació del cap dels infants, així com una major protecció frontal i lateral.
0: Gràcies a Adrià Duc des de Ràdio Ciutat de Tarragona i en aquesta jornada de la Mercè s'està registrant una afluència massiva la setmana del llibre en català. Un públic eminentment familiar tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys de Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
11: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
10: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta avui Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
24: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. De fet, el 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
25: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero del partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
24: En futbol masculí, la Unió Esportiva Sant Andreu va empatar contra el Real Madrid Castella en un duel corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Dani Llàñez, al 16 de partit, va avançar els blancs i Pau d'Arbre feia l'empat definitiu passada la mitja hora. Andreu Hernández és jugador del Sant Andreu.
5: Les sensacions són millors que l'empat. Crec que la primera part ha estat nostra i a la mínima que ens han arribat ens ha fet el primer, però bueno, hem estat capaços de reaccionar. I la segona part sí que hem estat més incòmodes. Ells han començat a fotre molta gent per dins i a tenir més joc combinatiu i ens ha costat. Ens ha costat anar pressionar dalt, tenir pilota i ens hem hagut d'enfonsar. Però bueno, amb els canvis crec que hem tingut una energia extra i el darrer 10 minuts crec que han sigut nostres i han tingut per poder marcar, però bueno, que quan no pots guanyar, pues un empat és bo.
24: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar el triomf i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
9: La competició empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y ya, los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
24: El duel es jugarà avui a partir de 8:45 del vespre. Ahir, el Cadí-la-Seu va superar l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana. Ens ho explica el Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
12: L'equip de Pepe Vázquez va començar amb una marxa menys que les gironines fins que Laia Reventós va entrar a pista i va liderar l'equip al Turgellenc per capgirar un marcador que portava 7-6 punts per sota de l'equip de Roberto Íñiguez. Al segon quart, el Cadí-la-Seu va aconseguir un parcial de 5-19 i després d'un bon moment del bàsquet Girona el partit se'n va anar al descans amb el 31-38 favorable als Cedis. La segona meitat va estar protagonitzada per diversos intercanvis de cops i de parcials, però el Cadí-la-Seu, a partir d'un treball col·lectiu, va aferrar-se a l'avantatge per acabar aconseguint el definitiu 67-72 i el seu 8è títol català. Marina Mata del Cadí-la-Seu va ser escollida l'MVP de la final.
24: A la final de la Lliga Catalana Challenge, Marta, el Joventut Badalona va superar el Lima Horta per 70-60.
0: Gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva, amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebeca i El conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. Amb un principi in media res i uns personatges carismàtics, a més d'una narració aparentment senzilla, aquesta novel·la breu explora les maneres d'acceptar, o no, la mort d'un ésser estimat. La ciència i l'espiritualitat col·lideixen, i el text, farcit d'equívocs, de dobles i del color vermell, evoca el John i de retruc al lector a una Venècia laberíntica on regna el caos i on les solucions i les interpretacions racionals no funcionen. Tot plegat per portar fins a un final inevitable i, sobretot, controvertit. Una cosa és segura, una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella a aquesta Venècia paral·lela, de camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret, les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:15.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, respon demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
5: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
6: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es rumiïn.
3: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge i han començat les converses. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
7: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta els objectius.
8: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
3: Els investigadors apunten a la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
7: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
3: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
7: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
3: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
7: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
3: En esport, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada de la Champions League.
9: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olímpic de Lió o l'Arsenal.
3: Fem un cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que novament no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palesa a les immediates hores. I a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
3: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres ara mateix. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs, a veure, de moment tenim encara la C12 tallada per un accident a l'altura del Dover, tallada de moment en els dos sentits de la Mercè, i ha, per tant, retencions en els dos sentits, i també, en aquest cas, a la Nacional 260 per accident s'està donant pas alternatiu a l'altura de Soriguera en aquest punt, també aturades en amb dos sentits de la Mercè. Pel que fa a altres vies, recordar que la Nacional 2 s'està donant pas alternatiu, en aquest cas, per les tasques de retirada d'un vehicle que s'ha incendiat aquest matí en aquest punt de la via, i certament pel que fa a volum de trànsit no ha estat un matí massa complicat. Ara a aquesta hora ens queden un parell de trams amb lentitud, amb retencions, en el cas de la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, sentit sud, i també la C17 puntualment a l'altura de Parets i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
3: Gràcies, Albert Sánchez. Bon dia. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Un mes dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Catalunya està molt per sobre de les xifres de Madrid.
1: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
2: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, ja n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà dimarts vinent en el Consell de Ministres, com li reclamen els socis de Sumar.
0: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
5: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
0: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
3: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat la consellera del RAM. Esplugues de la Visió, Emma Romero.
6: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
7: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
6: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
3: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca també és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
0: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament d'aquests projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, que és cap de recerca biomèdica melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y también responsable del área de recerca de cáncer del mateix instituto.
8: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
3: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i de l'IDI Vell. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
9: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
10: Primero inyectamos solamente

0: del virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función, dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
1: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
0: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
1: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
2: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per tal de poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guives.
3: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
4: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
5: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
3: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
2: En clau econòmica, Mollet del Vallès es prepara per acollir el 14 d'octubre vinent la segona edició del Gira Feina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen ocupació. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
6: Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell en horari de matí i tarda i participaran 40 empreses que oferiran 250 llocs de treball. La fira funciona amb el format speed dating, entrevistes curtes i directes entre candidats i empreses per valorar de manera ràpida si hi ha encaix entre les dues parts. Pep García, president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, ha comentat que es tracta d'un model de trobar feina i candidats que cada cop té més èxit.
7: A dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, la qual està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
6: La iniciativa està especialment enfocada a persones de més de 45 anys, un col·lectiu que sovint troba més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral o accedir a noves oportunitats professionals.
2: A l'Urgell, agricultors i agents del sector busquen fórmules a la capital, a Tàrrega, per tal d'afavorir el relleu regeneracional en el sector agrari. Una jornada de treball que s'ha fet avui a la capital d'Urgellina i que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin ara a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves que es volen dedicar al camp. Lleida Televisió, Cel Márquez.
8: Facilitar el relleu generacional és un dels reptes que afronta el sector agrari. Amb aquest objectiu, Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que s'allargarà fins al 2028 i que posa en contacte entitats de Catalunya, Euskadi i el sud de França per buscar eines que facilitin la incorporació de noves persones a l'agricultura. La tècnica de projectes i comunicació de Bioponent, Natàlia Virgili, explica que el projecte vol implicar també els agents del territori.
9: Aprofitem per convocar agents del territori, escoles agràries, entitats de l'administració, Departament d'Agricultura, etc., perquè ens feien arribar idees i propostes que puguem treballar conjuntament perquè nosaltres les puguem implementar al projecte Testarec.
8: Una de les eines que estudia Testarec són els anomenats espais test, que permeten començar una activitat agrària durant un període de prova sense haver de comprar o llogar una finca ni adquirir maquinària.
2: Són 3:45, l'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
10: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
11: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu, a Luxert, a Air Nostrum, etc. No?
10: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar, al Maresme.
12: L'avís s'ha rebut a 9:15 d'aquest matí i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda al seu marit.
2: També s'investiga la mort d'un home a Cabrera de Noia, a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
12: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
2: I encara una altra investigació oberta, la de la mort violenta d'un home a Terrassa, aquesta nit enmig del carrer.
12: Els Mossos han rebut un avís a 11:15 d'una agressió a la via pública als afores de la ciutat. Els serveis d'emergència i han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
2: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
12: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
2: I Ribes de Freser, el Ripollès, activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
12: Un problema que es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua del dipòsit de la carretera de Queralps, que abasteix una part del municipi, i l'altra part l'abasteix amb un dipòsit de Pardines que no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà en uns 45 dies.
2: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa de ple en les festes de la Mercè i a aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites importants de la festa major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia, doncs, tram final d'aquesta jornada castellera. Ara podem veure els pilars de comiat i molt emocionant, 27 castells sense cap caiguda. Una diada, doncs, amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, i amb una plaça Sant Jaume plena a vessar. El format és de l'antiga i això vol dir que fan rondes simultànies i és possible veure, doncs, 2, 3, fins a 4 castells a la vegada. Molt aplaudits han estat els dos castells de nou dels de Sants, un 4 de 9 amb folre i també un 3 de 9 amb folre, que han carregat gairebé la vegada que els 5 de 8 d'un altre de les colles castelleres. Es han pogut veure, doncs, moments molt emocionants. El 5 de 8 era el de la Vila de Gràcia i ha també despertat força emocions com ara aquests pilars de comiat que estan produïts. Avui és un matí on les tradicions, la cultura popular pren protagonisme i que arrenquen també els actes del programa de la Mercè i n'hi va haver, però no són els grans concerts massius. Tot i així, 40.000 persones ja van gaudir de les activitats, que es van desenvolupar amb molta normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà amb tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
12: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de plaça Catalunya i ja estan en marxa també espectacles, escenaris nous com per exemple la plaça de les Glòries que s'incorpora en aquest programa de les festes de la Mercè, i aquí la plaça en Sant Jaume amb aquests pilars de comiat que ja doncs clouen aquesta jornada de la Dia de la Mercè aquí a plaça Sant Jaume a Barcelona.
2: Gràcies, Esther Minguell. I tenim un altre punt de directe. Ara mateix hem de passar per Tarragona, que posa avui el punt final a les festes de Santa Tecla, i el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Les quatre colles castelleres de la ciutat han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font, una jornada en la que ells també estrenen el casc casteller. Per cert, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
15: Bon dia. Doncs sí, a Tarragona els pilars caminant continuen avançant cap a la plaça de la Font. Els xiquets de Tarragona han caigut en arribar a l'entrada de la plaça després de completar bona part del recorregut. En canvi, la colla jove ja ha completat el recorregut i ha arribat fins a l'Ajuntament. Ara és el torn dels xiquets del Serrallo, que encara en aquest tram final, abans que sigui el torn de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Recordem, a més, que com a novetat en aquest dia dels pilars caminant, la jove ha protagonitzat un dels moments destacats de la diada amb el 4 de 9 en folre, un castell que mai s'havia fet en aquesta plaça durant la diada de la Mercè, a més de l'estrena dels nous caps que protegeixen la canalla.
2: Gràcies, Adrià Duc, des de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè també s'està registrant una afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys a Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i també els fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador incomparable que els permet donar a conèixer les seves creacions. També s'hi ha passejat aquest matí el David Navarro. Bon dia, David.
16: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
17: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
16: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
2: I arriben els esports. Amb en Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
18: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. El 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
19: Pongo un valor la victòria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por... tener el partido con tanta futbolista joven también, es por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
18: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulic afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela, jugador, ha parlat abans d'aquest partit.
20: La competició empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
18: En waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpool Sabadell masculí a la divisió d'honor contra el Mediterrani per 15-17. Adriana Arroyo, Ràdio Sabadell.
21: Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17, per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, El conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per aixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment amb un total de 9 dianes i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta, els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17 per sumar així els 3 primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per aixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment amb un total de 9 dianes i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta primera es va ajornar per la disputa de la prèvia de la Champions.
18: I per acabar, Marta, un darrer apunt, perquè aquesta nit es disputa el primer duel de la Lliga Catalana Masculina d'hoquei sobre patins a les 9 del vespre, Pons Lleida contra la Matlleu Origen Vilafranca.
2: N'estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Gairebé les 3 de la tarda, falta molt poquet per arribar, i això vol dir que nosaltres hem de deixar-ho aquí. Que passeu molt bona jornada de la Mercè. Ens retrobem demà a partir de les 2.

0: la xarxa de comunicació local. Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Doncs som-hi a la nostra tertúlia, aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Avui la nostra companya Mercè s'ha agafat festa perquè és el seu sant, eh? La Mercè Mainé s'ha agafat festa, l'Amunt no, l'Amunt ha vingut a treballar.
2: Jo ja l'he felicitat,
1: Sí, avui felicitem a les Mercès, avui és festa a Barcelona. Dia de pont, sortia que molta gent ja surt de Barcelona, clar, ja s'agafen demà divendres. Això dels ponts està bé, eh?
3: Pont llarg, eh?
1: Sí, dijous, divendres, dissabte... Ah,
3: han sortit de ponts de l'11 de setembre, de no sé què...
1: Sí, sí,
3: no sé quantos...
1: Ara el 12 d'octubre també es pon, perquè ja, és un dilluns...
3: Sí.
2: Home, hi ha ja, anys que ja, se'ns apega, sí.
3: I Tots Sants, no, aquest any? No, és un diumenge, no? Tots Sants?
1: Estarà, ara vas...
3: Les escoles, present, assumptes propis...
1: Molt bé, doncs Pere Prats, bon dia.
2: Bon dia.
1: Joan Cusí, bon dia.
4: Bon dia.
1: Pauli Fernández, bon dia. Com han anat les vacances, eh? Vau plegar el 19 de juny fins ara. Pitjor que els professors, vosaltres, eh? Sí. O sigui, n'heu treballat des de fa 4 mesos que esteu sense treballar...
4: I sense cobrar.
1: Bueno, sense cobrar...
4: És el pitjor.
2: Les vacances suades.
1: Vacances suades, molta calor, parlàvem ara micro tancat, ha estat un estiu, i encara continua sent un estiu pesat. Sort ara que al matí o al vespre ja refresca una miqueta perquè els dies es van, sí, van fer més curts.
2: És que antigament a finals de setembre ja començaves a portar màniga llarga, allò, bueno, la camisa de màniga llarga.
1: Per fires,
2: allò...
1: Estrenaves, sí, per fires de Girona,
2: sí, sí,
1: que és allò el 4 d'octubre, estrenaves ja la jaqueta.
2: I ara impossible, on vas a parar, sí.
3: Bueno. No, és que ara ja seria temps d'anar amb camisa màniga llarga.
2: Sí, sí.
3: No dic jo que tinguis de portar una parca, però sí que una americana.
1: Però
3: o...
1: s'ha fet un estiu.
2: I diu que demà o demà passat
1: pujarà una mica.
2: Pujarà encara més, sí, sí, la temperatura.
1: S'ha fet un estiu llarg, calorós, sí, i pesat, perquè ha estat nit i dia durant, sí, sí, 60-70 dies.
4: No, no, abans tenies una setmana d'entre 30-40 graus, ara ens hem passat 3 mesos. Que no hem baixat dels 30 cap no, dia.
2: Abans l'hivern glaçava, que ara no glaça, etcètera, etcètera.
3: Jo crec que l'ho fumut, més que res més, és que a les nits sempre passem de 20, han passat de 20 graus.
2: Sí, sí.
3: Si no haguessin sigut aquestes nits
4: i de 30.
3: I alguna
4: nit de 30.
3: Les temperatures
2: nits
3: mínimes
2: tropicals.
3: Exacte, i abans això eren 8 dies, també el que dius tu, Paulí,
1: sí.
3: 8-10 dies, però després ja de matí, eh?
4: Pues clar, no. Plovia un dia, no sé què.
3: I un altre, i un altre. Perquè avui mateix, que ha fet, la nit ha fet una mica de frescor, aquest de matí anaves màniga curt, però corries allò,
1: sí,
3: bé.
1: Sí, sí, fresquet.
3: Si senties el cos bé.
2: No, ara el de matí, els de matins i el vespre se nota una mica.
3: Sí.
2: Però que sí o no.
3: No.
2: El vespre era pitjor que el migdia, quasi.
3: No, i això el cos ho nota, eh?
2: Home, és clar que
3: el cos ho nota, que avui mateix...
2: No descanses bé, no... no.
1: Això fa que la gent...
4: La gent té mal humor.
1: Sí, clar, sí.
2: Tot el dia sues, home.
1: Tot el dia mal humor. Això és veritat, eh? Perquè diuen que amb la calor la gent...
4: Sí. No, es nota amb el caràcter de la gent.
2: Sí, home, sí.
4: Sí. Sí, sí.
2: Això és el mateix que quan fa tramuntana tothom corre. Sí, sí. Que tothom va lleuger,
3: sí. Que fa descanes encara més.
1: Però això provoca una altra cosa, que provoca això, parlàvem aquest estiu, hi ha hagut molts talls de llum al centre de Figueres, perquè dèiem que 20 anys enrere tu anaves un estiu i l'únic que tenia l'aire condicionat posat era el banc, que ells anaven a dintre amb vestit de traje i corbata, que dic jo,
3: no, amb traje i corbata, a més era obligatori.
1: era obligatori, i tu anaves allà al banc, hosti, quina fred que fa aquí dintre, perquè ells anaven una mica abrigats, i eren els únics pràcticament que es tenien aire condicionat. Ara, naturalment, totes les botigues, establiments particulars, tothom es va muntar en aires acondicionats. La prova és que tu busques un lampista al mes de juny per posar un aire, oblida-te'n, no hi ha manera.
4: Tampoc trobaràs l'aparell.
1: No, sí, ja no hi ha ni aparells, exacte. Encara que tinguis el lampista, no, o sigui, si vols muntar l'aire, ara el gener-febrer espavila't a muntar l'aire condicionat, i això fa que, no sé si això de que les companyies no estan preparades, vull dir, ells no fan cap actuació de millora, ho fan quan ja no els hi queda més remei, o sigui, ara al centre Figueres molts dies no hi ha hagut llum a molts sectors de la ciutat, ara fem cablejat nou, ara posem, suposo, transformadors nous, o no sé què, però fins que això no peta, no, les companyies no fan aquesta previsió de dir, mira, com que ara es posaran més aires, doncs ara augmentem la capacitat elèctrica.
4: Ells cobren més la factura, però ja veuen que la gent consumeix més. Ja ho veuen
2: abans d'ahir, amb els comptadors. Dia,
4: tots els comptadors són intel·ligents.
2: Van treure llum a Terrades, van estar mitja hora sense llum. Sí. Per què?
4: Perquè
2: és que no feien res.
4: Aquí a Vilafant també.
2: Per això, i és perquè tenen les línies fetes un fàstic.
4: No sé, penso que era dilluns aquí a Vilafant vam estar també molt
2: d'acord. Sí.
4: A veure, ells saben els consums al moment, al minut, al segon, perquè comptadors intel·ligents, a vegades si hi ha un sobreconsum al mateix comptador,
2: sí, home,
1: ja t'ho diu.
4: Ja t'ho diu. No, és que a més a vegades jo un dia em va passar aquest, un sol dia, em va passar que no tinc llum.
1: Va saltar el comptador.
4: I va, sí, has de baixar els diferencials, tornar-los a pujar, es reinicia i ja està. Perquè aquests comptadors tenen això, que quan detecten un...
1: Tenen un màxim.
4: Sí, un sobreconsum, doncs salten. Llavors, ells ho saben de sobres, els consums de cada moment. Doncs, i estan cobrant. Doncs,
2: per tant, això és el que no se descuida mai. Sí.
3: Però aneu a tots les urbanitzacions noves que hi ha al voltant dels pobles, ja no diria de les ciutats grans, perquè això és una altra història, però els pobles, les urbanitzacions noves, aquestes sí, perquè el promotor li han obligat a soterrar i a fer tot.
4: Sí.
3: Tots els cascos antics, com l'Ajuntament no hagi fet l'esforç de passar els fils per baix, ells, no, tot el contrari. Parlem amb molts ajuntaments.
1: No, però tot
3: pals i... Pals a les rodes.
1: Sí, no, pals a les rodes. I tot i que l'Ajuntament, per exemple, aquí al carrer Figueres, va fer tota una actuació i els hi va dir, uita, us farem les canonades i tot, perquè estàs obligat a fer-ho tu, i vosaltres passeu els cables per sota, van dir que no, eh? Ui, els cables estan per... O sigui, es va soterrar tot, menys la llum, perquè...
4: No van voler.
1: No. O sigui, a part que tenies que pagar una factura enorme... perquè vinguessin a passar-te els cables per sota.
3: Això és vergonyós, i no sé, hi ha coses que jo crec que si es busqués bé podrien ser punibles, perquè no hi ha dret.
4: No hi ha dret.
3: Però aquest despreci al client no hi ha dret. No.
2: Tu per què et penses que posen els polítics que pleguen en els consells d'administració?
4: No fa gaire Figueres, feia una façana, concretament en un convent de monges, i tenien encara els quatre fils despullats a 50 centímetres de la façana i de les finestres. O sigui, podien obrir la finestra
2: i
4: estendre la roba allà, per fer-ho de sabida estenedor. Per treure allò, els hi va costar el que no està escrit i més d'un any i mig d'espera per treure una cosa que tenien malament.
2: Sí.
4: Una cosa que ells tenien malament, perquè a més, vull dir, no poden tenir-ho així. Doncs els quatre fils, allò, els tres fils,
1: com es posava fa 200 anys.
4: Més el neutre, no sé què, allò que ficaven. Sí. A 50 centímetres, o sigui, des de la finestra, podien obrir la finestra
1: i tocar el fil de la llum.
4: I tocar-lo tranquil·lament. A més, ja dic, davant de la finestra, que no t'ho perdis.
2: No, ja.
4: Vull dir que, cuidado.
1: Però això no ens ho perdrem, perquè les companyies elèctriques tenen uns beneficis enormes i no guanyen. I jo sempre dic, ens fotem un far de no tancar centrals nuclears, d'obrir plantes d'aquestes de plaques solars enormes, allò que dius, vas amb un hora i tens allà, posen allà mil plaques solars, coses així. Tenim aerogeneradors, ara ens volen posar els aerogeneradors a la Bahia de Roses, estic d'acord que cada vegada hi ha més consum, i si aquests estius fa tanta calor, la gent consumirà més, però de baixar el rebut de la llum, d'aquí no en parla res. O sigui, per moltes plantes solars... no hi ha manera que baixin el rebut de la llum. Al contrari,
2: ni
1: va pujant.
2: Llum, ni res.
3: Jo només demanaria que donessin llibertat a l'autoconsum. O sigui, que si tu generes llum a dalt del teu teulat, te'l generessis directe. Per tu?
1: Sí, sí, sí, això ja ho tenen, això ja...
3: No, el tenen donar als invells i llavors ells t'ho cobren.
1: No.
3: Ells et paguen aquest?
1: No, et paguen els excedents. El que tu no consumeixis, t'ho paguen miserablement.
3: Perquè tu pagues a 19...
1: Jo, per exemple, pago 19 cèntims la llum que compro i la que me sobra que ells me compren a mi, me paguen a 6 cèntims.
3: Per això, que t'he de passar tot per ells, la que produeixis
1: i la que
3: compres.
1: Sí, doncs, clar, llavors... i tampoc,
3: no,
1: a veure...
3: No, doncs deixis tant,
1: la tu baixaràs la factura, però aquí tens uns costos... quan algú es digui, ui, és que jo pago 20 euros de rebut de llum perquè tinc plaques solars. Bueno, parlem-ne. El que és la potència contractada, el lloguer de comptador i els impostos, aquests no els treus
2: ningú.
1: I, per tant, aquí hi ha un 30-40 euros que segur pagues. Ara, el consum és diferent, no?
4: Això fins algun dia que el tema de bateries, diguéssim, sigui assequible, que la gent pugui desconnectar-se totalment.
3: Exactament, això és el que dic jo.
4: Aquí seria la solució.
2: No arribarà pas mai això.
1: És molt complicat, de moment. Perquè per fer això...
2: Ja trobaran el sistema de que la companyia té que intervenir.
3: El transport de llum és el mateix que transportar aigua amb un cistell. És terrible. Des de la generació, el consum, el transport... Bueno,
1: això no arribarà, us explico perquè això no arribarà, perquè tu per fer això que diu en Paulí, que sí que pots fer-ho si vius en una masia o un camp, tens lloc per posar les plaques, perquè tu per viure d'aquesta manera que diu en Paulí, pràcticament desconnectat o que no paguessis res, hauries de tenir 40 o 50 plaques solars, que cada placa solar fa metro per 2 metres, vull dir que és una són grosses, però hauries de tenir 40 o 50. Hauries de tenir 32 o 40 quilowatts de bateria, que això tira milles, te'n vas a 15 mil. O sigui, hauries de fer una inversió important i tenir lloc.
4: Però les bateries cada vegada són més eficients, són més petites, i han de veure això dels cotxes, no?
1: I les plaques també.
4: Els cotxes doncs, porten unes bateries i cada vegada són més petites, abans pesaven molt, ara ja no pesen tant.
1: I el futur és que menys.
4: Cada vegada menys. Per tant, vull dir, tot el tema d'acumulació d'energia, jo per mi és per aquí la solució.
3: És que la investigació perquè ha sigut zero.
4: Perquè no els interessa.
1: Però com a particular tens moltes, a veure, com a particular no tens lloc, per exemple a les ciutats, oblidem-nos, perquè els blocs de pisos no hi queben tanta, podràs posar plaques per tenir llum a l'escala, però ja no tindràs per pujar l'ascensor, per exemple, podràs posar una bateria que si marxa llum tinguis llum a l'escala, però per arrencar un ascensor no et donarà prou. I més si són molts veïns, perquè te menjaràs la bateria amb 4 o 5 pujades de l'ascensor.
4: Et servirà per la llum de l'escala i la llum del garatge.
1: Exacte, això sí.
4: Cosa més.
1: A casa teva, si tens la sort de viure... ara com en Pere Prats, que viu a Terrades i està sol, té una casa unifamiliar, allò, una casa envoltada al jardí, m'omplo el taulat de plaques, me poso bateries i podré tirar. Però haurà de tenir un generador, perquè el dia que faci una setmana, tota la setmana seguida de pluja, no tirarà el sistema de plaques i bateries.
2: Bueno, pues ara que les companyies foten el que volen, jo pago 50 euros al mes i...
1: No ho diguis, que et vindran a veure... Per què pagues tan poc?
2: Perquè pago poc, perquè he de gastar poca llum, jo què sé, vols que et digui.
3: Sí, perquè amb 1,25 m encara.
1: Va amb l'espelma per casa, allò.
2: Tinc finestres a tot el voltant de les quatre façanes de la casa. Sí, i per tant, durant el dia no encenc llum per res.
1: Ara està en peu de guerra el tema del plàter. Els ajuntaments estan fent aprovacions als plens, en contra, uns altres no sé què, d'aquest sistema de posar... Bueno, jo crec que ens estem quedant... Bueno, a Catalunya ens estem quedant enrere, perquè les altres comunitats van posant megacamps de molins de vent i tot això. Tot i que també és molt diferent la idiosincràsia de Catalunya, per dir-ho així, que la de l'Aragó, per posar un exemple. L'Aragó tens allò de los Monegros, tens unes extensions desèrtic enorme, i totes les comunitats o tots els llocs que estan a vora mar és on està la gent vivint. Allò, aquí tenim pobles, conreus, ciutats... Clar, quan nosaltres anem cap a Lleida...
2: Aragó o vora mar?
1: No. Les comunitats com Catalunya, València, tots els que estem... Si tu agafes i dius, a veure, població d'Espanya... La població d'Espanya on està? A tota la cornisa cantàbrica, a tota la zona d'Andalusia, tot el Mediterrani, i Madrid. A part d'això, Castilla y León, Castilla-La Mancha, veus unes comunitats autònomes que són tres vegades Catalunya.
4: L'Espanya desierta.
1: Sí, tres vegades Catalunya amb ciutats que no tenen, diguéssim, la gent que viu aquí. Per tant, tenen uns camps i uns llocs enormes per poder posar aquestes instal·lacions.
3: No tenen consum.
4: No, i els pobles estan a molta distància un d'altre.
2: Sí.
4: Aquí, com deia, Lluís Llach,
1: del campanar veí,
4: això...
2: Hi ha espai.
1: A mi em va xocar perquè me'n recordo quan anava a visitar els avis i això, que anàvem a Portugal, clar, aquí estàs acostumat al que diu un paulí, no? D'aquí a Vilabertran, enganxes d'un poble a l'altre 3 quilòmetres, 2 quilòmetres, i allà anaves i un poble Albacete, te deia 42 al proper poble, i sí, 42. O sigui, és que no hi havia res al mig. Feies 40 quilòmetres, 20 quilòmetres d'un poble a l'altre.
3: Sí.
4: Ah, és molt diferent això que diguem pels consums i tot plegat.
1: Sí.
4: Després, clar, això de parlar de l'energia i dels aires acondicionats que parlàvem abans, clar, aquests consums bestials que són donats bàsicament per l'aire condicionat,
2: Això que s'han modernitzat els aparells
4: d'aire. Sí, gasten menys i tot el que tu
2: vols. No gasten tant.
4: Però, esclar, és un cercle viciós. Per què? Perquè mentre més aparells que hi ha en cada edifici, més aire calent que s'està tirant
1: al carrer.
4: Però, amb la qual cosa, diguéssim, la temperatura exterior de les ciutats està augmentant. Què passa? Que la persona que no té aire condicionat, que abans obria la finestra perquè li passés aire, l'aire que li està entrant és l'aire calent dels aparells, dels aires condicionats dels veïns. Amb la qual cosa, diguéssim, aquest cercle viciós s'està tornant, que diguéssim,
1: això...
4: en contra, diguéssim, de la gent que per voluntat pròpia o perquè no poden, no tenen aire condicionat,
1: sí.
4: I ho estan passant cada vegada més malament. Perquè, clar, estàs expulsant una quantitat d'aire calent, perquè els aparells, diguéssim, exteriors expulsen aire.
3: I el que no havíem tingut en compte és els terres de les ciutats, de quin color són?
1: No,
3: i de quin material són? Allò és una estufa. Bueno, tots els terres de les ciutats, macadams,
1: la falta d'arbres ben posats a les avingudes, però també hi ha aquella mania de, amb una vorera de metro, posem un arbre i una farola i ja no tenim vorera, no? Clar, jo crec que...
3: No, és igual, però jo sí que, com fèiem les ciutats, no hi pensàvem en tot això, però podíem haver fet espais verds,
1: bueno, Figueres,
3: més grans,
1: sí.
3: I no n'hi ha enlloc, fixa't bé que
2: no us lamenteu, perquè per el que pagarem de més dels aires acondicionats ens ho estalviarem a l'estiu de calefacció, si continua fent aquest temps.
1: Sí.
2: Però, és que és
1: el gasoil de calefacció a 1,60, tu poses calefacció de gasoil...
2: Ja no miro els preus, jo, perquè...
1: Sí, però llavors... És increïble, caríssim.
2: Jo t'hi vaig propar, però ja no sé quin preu va.
4: Estem construint una societat que estem tancats dintre d'una bombolla, a dintre de casa.
2: No ho sé.
1: 1,60, el gasoil de calefacció.
2: Ah, el gasoil, no ho sé, jo dic del gas.
1: 1,61.
4: Cada vegada n'hi ha menys. Això del gasoil de calefacció oblida't.
1: Sí.
4: Això ja desapareixerà d'aquí 4 dies.
3: Però que hi tens de posar-hi.
4: Gas.
1: El gas també, Déu-n'hi-do.
4: Bueno, però vull dir que el gasoil és...
2: El gas, pobles que no hi ha, és gas propà, no és gas ciutat.
1: El gas de vehicle, el gas de cotxe, a 1,10, per exemple, no? Si tu carregues el gas i mentre la gasolina
2: està a
1: 1,90...
2: Hi ha poc, que hi ha poc cotxe que vagi en gas.
1: Pues poder la gent que té un cotxe de gasoll o de gasolina s'hauria de pensar a muntar un kit d'aquests i posar gas.
2: No sé, però...
1: Perquè hi ha pocs llocs per posar gas, també. Ah, a Figueres només hi ha dos llocs.
2: Sí. El gas explota.
1: No, a part que explota el cotxe ja... Ara els taxistes...
2: Ho dic de conya.
1: Els taxistes van tots amb cotxe elèctric i durant molts anys els taxistes eren els primers que tots anaven amb gas.
4: Exacte. Primer van anar amb gas, després van anar amb híbrids, com van sortir els cotxes híbrids, i ara van elèctrics.
2: No, i autobusos urbans també anaven amb gas, molts.
1: Encara n'hi ha a Figueres, em sembla, algun que va amb gas.
2: Sí, pot ser.
4: Sí,
1: jo deia que a Figueres han posat tendals en algun carrer, poder és la solució de les ciutats on no hi caben els arbres d'aquests carrers peatonals, per exemple, que saps que hi ha molta gent, doncs començar a posar tendals d'una façana a l'altra, no?
4: Sí, tendal, bueno, a Roses per exemple van fer allà, no?
1: Sí,
4: el que era l'antiga
2: Riera,
4: sí. van fer una cosa de fer ombra, que allò, clar, allò és molt maco, però suposo
2: unes marquesines,
4: que,
2: sí.
4: Sí. No, a tot el carrer,
1: sí, tot el carrer.
4: Sí, sí, una cosa penjada de com uns plàstics,
1: si fos un mar imitant unes onades de mar,
4: sí, com si fos uns plàstics, que allò no sé si és gaire ecològic,
3: no sé allò,
4: perquè, bueno, és plàstic, allò no sé si és gaire ecològic, perquè allò, el dia que recremi començarà a caure
2: i veurem el que dura, perquè hi trobaran fotit tramuntana forta,
4: allò amb el temps quedarà recremat,
1: no, però ho trauran perquè allò va a les llums de Nadal i d'aquí un mes estarà tothom posant llums de Nadal, vull dir que
4: tornant allò i posant
1: les llums, sí. I després de cares al febrer o març de l'any que ve tornant a posar allò per l'ombra,
4: sí.
1: És una
3: mirada,
1: sí, aprofitar-ho, sí, el mateix,
4: sí, però vull dir que allò té que tenir caducitat per força, perquè és plàstic, però... això és igual que les tanques aquestes de jardí que sí. Tothom posa amb aquell material verd,
1: sí,
4: que fa aquelles
1: ve blanquinós i al final la recrema,
4: no, allò va caiguent,
2: cau.
4: Bueno, va caiguent contínuament,
2: allò
4: és recremat, jo em pago les conseqüències perquè no ho tinc, els veïns ho tenen i bueno, i allò quan es va recremant el vent ho va tirant.
3: Allà és insolat totalment.
4: Sí, per això.
1: Escoltem, canviar una mica de tema. Ahir en Pedro Sánchez va fer un discurs a l'ONU progressista en contra de Trump, en contra de les guerres i tot això, i aquests dies veiem que molt bé es reuneixen a l'ONU, però per què serveix l'ONU? O sigui, veus després, hi havia una crítica, diu... d'Àlex no sé com es diu, del que està abans que el Guterres ara, que el director de l'ONU, per dir-ho així, feia una crítica a l'ONU que entenc que no s'hi fiqui on hi ha els Estats Units, perquè si t'hi fiques en un lloc així que hi ha trama darrere no pots, entenc que no s'hi posi on hi ha el Netanyahu o on hi ha en Putin, perquè aquests passen de l'ONU i passen de tot, però que hi ha conflictes al món on l'ONU podia haver intervingut, com el Txad, com llocs així, i que tampoc pràcticament ha fet res, no? Llavors és allò que dius, bueno, tenim l'ONU, però l'ONU que hauria de ser una cosa de diàleg per la pau, per arreglar coses i tot això, no,
4: ha perdut tota autoritat.
2: No ha sigut mai.
4: Tota autoritat. No. Home, en algun moment...
2: les grans potències han fet sempre el que han volgut,
4: bueno, però després de,
2: prescindint de l'ONU,
4: després de la Segona Guerra Mundial més o menys,
2: va ser una mica per rentar
4: era una autoritat
3: que, més o menys. La guerra freda, què va fer l'ONU?
2: Sí, res.
4: Bueno, perquè, clar,
2: les grans potències no
3: han sigut sempre així. Sigut així.
1: Bueno, era una autoritat, bueno, per aquells països on els grans no els hi era igual, no?
3: Sí, i els petits han tingut veu.
1: Un conflicte, no sé, ara poso un exemple, a Filipines, com que no hi ha petroli ni res, ningú té res allà, sí, posi-t'hi.
3: Perdona, no vaig a Filipines. Un conflicte amb una dictadura al centre d'Europa com va ser aquí a Espanya.
1: Ah, no s'hi van ficar.
3: S'ho van passar pel...
2: el ferro, sí, bueno, sí.
3: Eh? Doncs ja està, no tenim bé les Filipines, no. Concentrem-nos aquí
1: el deute dels
2: i ara ja veus les 40, guerres que hi ha
3: 40 anys menjant un dictador
2: al segle que estem, i aquestes guerres que hi ha, i que l'ONU que és incapaç de fer res, no és que no vulgui fer, és que no pot.
3: Mira, va anar molt bé perquè hi va haver un senyor que va parlar el primer i es va anar tirant floretes, que l'últim ja
1: Trump, vas dir, no?
3: Sí,
1: va.
3: I res més.
2: Bueno,
3: i després nosaltres l'endemà i això, els altres uns quants,
1: bueno, però també tenim perdona, governen per votació la societat que, o sigui, tenim els polítics que els votem, no? Per tant, en Trump és un reflexe de la societat americana,
2: sí, senyor.
1: No de tots, no de tots, igual que en Sánchez aquí no és un reflexe de tots els espanyols, per dir-ho així, però és el que ha guanyat les eleccions, el que la majoria l'ha votat o els partits que li han donat suport, i és un reflex, sí. És com en Netanyahu, ja pots anar queixant-te,
3: no.
1: És el que més el va votar o li va permetre que votant i en pactes amb algú doncs estigués al capdavant de,
3: i tornarà a guanyar, perquè
2: bueno, hi ha llocs per això que això està pervertit, eh? Perquè, per exemple, a Rússia ara hi ha hagut eleccions,
1: bueno, ja no,
2: i tothom ja sabia què passaria, no?
1: Això és com les eleccions de Venezuela
2: que per això que està pervertit també.
1: O les eleccions que es feien quan hi havia el Franco, quan hi havia el Franco, també la gent anava a votar.
4: Sí,
1: Sí. Mira, al Marroc, al Marroc ahir va haver-hi eleccions.
2: De què serveixen? Anys de paz.
1: De què serveixen les eleccions en països dictatorials?
2: Sí, al Marroc igual. Sí,
1: o el Kim Jong-un, per exemple, aquest de...
3: Bueno, aquest ja no se'n preocupa d'això, aquest ja no...
1: No, i suposo que si fan eleccions és per votar l'alcalde del poble, que és del seu partit, vull dir que els altres ja no es poden presentar.
4: Ja saben el resultat abans de...
3: Home, no faltaria.
1: Exacte, però mira, eleccions al Marroc han guanyat els de sempre.
2: Sí, sí, home,
1: ja està. Que cap problema. Sí. Amb un 62% d'abstenció, eh?
2: Ja.
1: Que déu-n'hi-do. Ja. Però bueno, que aquí anem per aquest camí,
3: és un bon símptoma.
1: Que, bueno, no el anem Maroc, tan lluny, sí. Que aquí tenim un 50% d'abstenció, sí, eh? Sí. No anem tan lluny que la gent, al final, passa de la política, passa dels polítics i passa de tot, eh?
2: Els que d'alguna manera estaven polititzats, ara ja passem quasi de... Perquè és que és vergonyosa la política ara, vull dir, aquí, almenys aquí a l'estat espanyol, eh?
3: Ceuta s'ha fet un aquesta setmana Ceuta s'ha fet un porta... un mirall de lo que és el país.
2: No me parlis de Ceuta, que n'estic fins aquí.
3: Tota la dreta espanyola està a favor de la unitat territorial d'Espanya i Ceuta. Bé, el 80% d'aquesta dreta, perquè no vull pas dir que no hi hagin despistats, però el 80% d'aquesta dreta és l'hereva d'aquella dreta franquista.
2: Oh, i tant.
3: Val. En aquella dreta franquista, què va fer
2: amb
3: Gibraltar, amb Tànger,
2: també.
3: Que també els hi va dir que el teniu, que va fer amb els altres, els del
4: Sàhara.
3: Exactament, amb els del Sàhara.
2: Ara, això
3: amb Fernando Po. Què va fer amb totes aquestes d'això? Els hi va donar. Però donar de la manera més vergonyosa i més ignominiosa, perquè la gent que hi havia allà, que eren espanyols, per dir-ho d'una manera, o sigui, tenien el carnet d'identitat, van haver de fugir per cames. O sigui, de la manera més ignominiosa. Bueno, encara hi ha les conseqüències. Val? I ara... aquí surten amb un patriotisme que no sé on se'l treuen, perquè, bueno, i et venen amb aquestes lliçons històriques.
2: És per portar la contrària, només.
3: Bueno, però, escolta, però no us porteu la mateixa contrària vostra.
1: Bueno, jo això del TikTok, que és molt de riure, vaig veure, hi havia una imatge del rei del Marroc i posava els hi donarem Ceuta i Melilla si ens tornen Figueres i Tortosa. Es veu Figueres? Que Tortosa, Figueres, sí, i Tortosa. Quan es veu que hi ha molta gent immigrada i molta gent marroquina,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Per tant, dèiem, els hi tornarem a Ceuta i Melilla si ens tornen Figueres i Tortosa. I vaig dir,
3: bueno, el Marroc està amb una puta misèria. La gent aquesta que marxa d'allà marxa perquè està zero.
1: És que el Marroc té gairebé més gent a fora que el Marroc, eh?
3: Sí, sí, jo no
1: penso... O sigui, nosaltres parlem de que hi ha molta presència marroquina, que és dels països, o sigui, de la immigració, que a Espanya és el número 1, marroquins, però si fem una imatge de tota Europa, Alemanya té més turcs, però de tota Europa, o sigui, jo no sé quants milions de persones encara hi són, dic així, encara hi són al Marroc, però és que la meitat o més de la seva població està expandida per tota Europa.
3: Sí, home,
1: bueno, si Marroc, no sé, ara m'invento, però no sé quina és la població de Marroc. Si el Marroc té 20 milions d'habitants, 10 milions estan repartits a tota Europa. Aquí gairebé 2 milions.
4: I mantenen els 10 que s'han quedat allà.
1: Sí, mantenen els 10 que s'han quedat allà. Això que parlem de Ceuta...
3: Jo he enamorat del Marroc, hi havia anat moltes vegades, i fa 2 anys vaig dir...
1: Prou.
3: És el tio, ja no torno.
1: Perquè ha canviat, suposo, no?
3: Totalment.
2: Bueno,
3: no.
2: Els anys 50 i 60, que Espanya era això, també.
3: No tant.
2: Hi havia molta gent a fora, eh?
3: Sí, no, això sí.
2: Ah, això vull dir.
3: Però és que allà no...
2: Això
3: no,
2: vull dir.
3: Allà
1: no, va, molta gent va obrir botigues, va fer la casa, tot aquí, gràcies als calés que...
2: Oh, i tant.
1: No, d'oblidar-ho.
2: Però hi havia misèria aquí, també.
3: La misèria que ha anat augmentant a Marroc. És que el mateix... la mateixa població ha augmentat la misèria. A més, es veu la pobresa en els carrers. Esclar, i llavors...
1: Però també tens una cosa, que és que el Marroc últimament sí que l'economia marroquina ha pujat molt, amb moltes indústries i fàbriques que s'estan instal·lant allà, perquè la mà d'obra és barata.
2: Sí, sí,
1: el mateix que va passar aquí, que van venir moltes empreses i tal als anys 70, eh?
2: Sí, perquè,
1: per què venien aquí? Perquè aquí a Alemanya havies de pagar 1.000 euros i aquí amb 500 tenies un treballador. I això ha sigut sempre. Per què les empreses d'aquí van anar als europeus, tan espavilats que som? Ens vam anar a Xina, Per què anàvem a Xina? Perquè allà, clar, els xinos cobraven una misèria, tu, teníem una fàbrica allà amb una mà d'obra baratíssima, i el xino estava allà al costat nostre i veia, tu què fas? No, oita, jo faig un plat que es fa així, així, així. Anaven aprenent. Al final, al costat, han muntat una fàbrica de fer plats més baratos, ho fan ells i no sé què, i els altres han tingut que marxar. I això ha passat a tot arreu. Cotxes i el que sigui, tecnologia, i mòbils...
3: Al Marroc no pots fer una empresa si un dels accionistes, no et diré majoritari, però si
1: important,
3: és la casa real.
1: Bueno,
3: vull dir, és clar,
1: perdona, la Indo aquí a Vilafant, 200 i pico treballadors,
3: monopolitzat tot.
1: Bueno, la Indo aquí a Vilafant, 240 treballadors, i se'n van anar al Marroc i Tailàndia. Per què se'n van anar al Marroc i Tailàndia?
2: Perquè, sí, home, és clar.
1: Perquè allà la mà d'obra era més barata.
4: Escolta, per la mateixa roca van venir aquí.
2: Sí, sí,
1: sí, perquè clar, quan van venir aquí venien poder d'Holanda, sí, sí, i van venir aquí perquè aquí era més barat.
4: Per què van venir aquí, jo que sé, la Ford, un moment donat, sí, la Renault, a València,
1: la Renault, la que sigui,
4: jo que sé, per què van venir?
2: Pues, perquè els espanyols eren més espavilats,
4: no,
2: home.
4: No,
1: perquè
4: tenien uns sous baratos. I per què han marxat? Pues, per la mateixa raó que van venir.
1: Mira, quan es va obrir la Indo, la meva dona hi va treballar 17 anys i molta gent d'aquí ve la fan.
4: Nosaltres ho coneixíem molt de prop.
1: Exacte. Quan van obrir la fàbrica al Marroc, gent d'aquí van ensenyar als marroquins a treballar, no? Com es feia com anaven les màquines i tot això. I un dels encarregats que va tornar d'allà diu, mira, el que més em va sorprendre és que quan vaig arribar allà hi havia una cua terrible de gent al carrer, hi havia 40-50 persones al carrer, i jo pensava, diu, mira, no han obert la porta i els treballadors encara no han pogut entrar. I em va dir, no, aquests són els que estan esperant, perquè com el Marroc...
2: Plegui.
1: No, exacte, com el Marroc no era com aquí en aquell temps del comiat i tot això, clar, l'encarregat deia tu i tu a la calle, va, i anaven fora a la porta i feia entrar dos més, i anava així, a dedo, allò, tu i tu a la calle.
4: Recordo com si fos ara, i estem parlant ja fa una colla d'anys, que vaig parlar amb el senyor Serrano, que era
1: el director
4: general de la Indo, i em va explicar, dic, mira, ens anem a muntar la fàbrica allà a Indonèsia, no sé quin, sí, lloc, sí, quin lloc era exactament.
1: Tailàndia.
4: Tailàndia, però vull dir perquè ella és zona d'allà. I diu, bueno, i com va tornar, va dir, mira, ens queden 4 dies. Diu, per què? Diu, mira, ens arriba el vidre orgànic que nosaltres traguem d'aquí, que és una peça grossa que després a partir d'aquí els òptics fan el vidre orgànic. Diu, nosaltres l'estem venent sortida de fàbrica en aquell moment a 1 euro cada vidre, a 1 euro. Diu, ens arriben, transport inclòs, a 50 cèntims la parella, o sigui, els dos vidres, o sigui, a 25 cèntims cada... a una quarta part de preu incloent-hi el transport. Sí, diu, sí, ja veus el que
1: ens... la mà d'obra
4: diu, ja veus el que ens queda. I sí cap de 6 mesos la fàbrica van tancar la fàbrica, que ja dic, 200 persones treballaven 3 torns.
2: Sí.
4: 3 torns feien, 3, o sigui, no parava mai la fàbrica.
2: Sí.
3: El fotut era que quan anaves amb un òptic que te'n cobraven llavors 300 pessetes, 400 pessetes d'aquell mateix vidre, però és que no passava amb el vidre de les ulleres, passava amb tot. Bueno, hi va haver una inflació llavors aquells anys 77, 78 fins al 81, 82, que va passar les coses,
1: entrar l'euro,
3: a treballar l'euro, va ser brutal, aquesta estafa que se van aprofitar 3 o 4 és que 3 o 4, perquè no, tampoc se n'aprofitaven els òptics, se n'aprofitaven les grans empreses distribuïdores, perquè tot anava muntat sobre empreses distribuïdores, i allà després han sortit grans... Què tenim aquí més rics? Els grans distribuïdores. Des de la veïna aquí que tenim a Siurana, de la Sol d'Orell, fins a... Aquestes grans distribuïdores són la gent més rica d'Espanya.
1: Fem una pausa per la publicitat, tornem de seguida.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
6: Que rico soy, un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana, si te veo me bailan hasta los pies.
5: La ràdio que ens uneix.
6: Ya tomo

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 24 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Saps aquest lloc on sempre tornes?
4: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
3: A Figueres aquest lloc té nom. El Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
5: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
6: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
7: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 24 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals.

0: Ens tornem a posar a la tertúlia després d'aquesta pausa per la publicitat. Estem aquí parlant. Aquest any serà un any divertit de tertúlia perquè hi haurà eleccions municipals el mes de maig.
1: Ui,
0: hi haurà eleccions... Bueno, la gent ja comença a moure's, eh?
1: Ah, sí?
0: Home, tant. No,
1: no, bueno, ja sí,
2: home, no comença.
0: Ja, ja, en Pere ja l'han anat a buscar per anar amb una llista.
1: Doncs sí.
0: Per això, també hi haurà eleccions generals, perquè l'any 2020 no sabem si a principi, final d'any, mitjans, però bueno, jo crec que si li surt una desgràcia més en Sánchez, des de que ha estat, l'última ha estat aquesta de Ceuta, però li passa de tot a aquest home. Fixeu-vos que des que hi ha en Sánchez estem molt entretinguts, en el sentit de coses, no? Que si el volcà, que si la guerra d'Ucrània, que si no sé què, que bueno, li van passant coses. I parlant d'això, vol dir que les llistes canvien. Ja ho sabeu que fins ara era el 50-50 entre homes i dones, i ara les llistes, als municipis de més de 5.000 habitants, ha de ser home-dona, home-dona, home-dona, home-dona.
1: Ah, sí?
0: Sí, i per tant, doncs, això penseu que serà...
1: I si hi ha un home que té que anar allà i és, diguéssim, no arriba, li han de posar igual, al home? Encara que,
0: no.
1: Encara que no sigui preparat, aquell home l'han de posar...
0: No, la preparació i la mentalitat i la intel·ligència està totalment a part de les llistes electorals.
3: Per què serveix en política?
0: Sí, en política això no serveix.
1: Exactament.
0: Sí,
1: una llista de més de dones...
0: No, pots fer-la. No, sí que pots fer-la.
1: Ah, sí?
0: Sí, i no...
1: Ah, no,
0: no, clar.
3: Si fan un sí, l'altre...
0: No.
1: És que ho dic?
0: Ni d'homes ni de dones.
1: Han de buscar un home per ficar entre mig, encara que sigui
0: sí,
1: un inútil.
0: Sí,
2: no anem pas bé.
0: No. Han de ficar...
3: Això
0: dona, home... O sigui, el cap de llista, si el cap de llista és una dona, el segon és un home. Hi ha de ser home, dona, home, dona, home, dona.
1: O sigui, en un poble que siguin 10 dones que es posin d'acord...
0: No.
1: Eh?
0: Bueno, sí, si és un poble de menys de 5.000 habitants,
1: no,
0: sí.
1: No, imagina't, bueno, doncs de 5.000 habitants...
0: Aquí Vilafant, per exemple. Aquí Vilafant no podries fer-la.
1: 15 dones que volen
2: tens
1: fer...
2: Tens que anar a buscar 15 homes.
0: Has de buscar 15 homes.
3: I llavors hi posaran l'home. Ja està.
2: Escolta'm, això va en detriment de la pròpia política, perquè, sí, esclar, hi haurà molta gent que s'hi apuntarà i que sortirà...
3: I de les persones.
2: Sense, inclús, de les persones. No, sense inclús estar interessat molts, eh? Jo que hi vaig obligat, quasi.
1: Què em donaran?
2: Sí,
1: que pregunta,
2: sí.
1: No? Què cobraré?
0: Què hi de lo mío?
1: Què cobraré?
0: Què cobraré?
2: Amb això va en detriment, sí, home.
0: Pa mi què? Jo tinc uns terrenos agrícoles, podré fer una urbanització.
1: Sí, sí.
0: Això els portava abans, ara ja potser no es porta no tant, no? Ara és més conductor. No,
1: ara què en trauré? De què viuré d'això?
0: Bueno, alguns viuen d'això i altres no, però pocs. Quan més gran és la ciutat, suposo que més gran és el pressupost i més gent pot viure.
3: Déu-n'hi-do, oi, en qui viu?
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, home, i tant, si comptes ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació, no sé què...
3: Déu-n'hi-do.
0: Espanya és dels països que més polítics té, eh? Jo, per exemple, allò sempre he dit, el Parlament, Congreso de los Diputados, 350, a 125 hi farien prou. Ens estalviaríem...
3: I ja volia intentar-ho.
0: El Senado, fora.
3: I van fotre el gas pebre, ja volia intentar-ho.
0: Bueno, sí, el gas pebre, sí.
3: Sí.
0: Però és una pena que amb Pere Prats ho parlava més, jo més que tu o tu més que jo, i,
2: sí, home,
0: i aquí s'ha acabat la
2: política.
0: I al final la realitat de la vida és que ahir van desahuciar una persona que feia 70 anys que vivia en un pis,
2: sí, senyor,
0: amb 87 anys, i que a més de desahuciar-la, invàlida, i que a més de desahuciar-la, no tenia... miri, vostè la traient d'aquí, però se'n va a aquesta residència, se'n va aquí, se'n va allà. No, res. I això, jo escoltava un que feia unes declaracions a la televisió, crec molt encertades, que és una errada i un fallo de la nostra societat.
2: Sí, sí, és un...
1: I de la justícia. A veure, si tenen uns marges per aplicar les lleis, per què els han d'aplicar sempre?
2: No, i de la política.
1: Ah, sí,
2: perquè en aquest cas... el PSOE està intentant fer una llei
3: que, i el PP i Vox li estan votant.
2: Aquí està la qüestió.
3: I Junts.
2: Vull dir, sí, també. Vull dir que per una altra història, però
3: és
2: també
3: igual, però li baten aquesta llei.
2: Esclar, vull dir, sempre és allò que jo deia. La política ara és confrontació constant.
1: Ah, sí.
2: Ja no hi ha propostes.
1: No.
2: Perquè el PP està fent una oposició frontal i directe, vull dir,
1: la bronca diària,
2: però,
0: sí, la bronca
2: però
0: diària,
2: mai de la vida, encara jo no ho he sentit, una proposta, no? Quan hi ha d'allò es dir, no, guita, jo això no hi combrego, però presento aquesta proposta, aviam que... No, simplement
0: atacar, atacar, atacar, atacar, atacar, atacar, atacar.

0: i buscar...
1: Pepe, Pere, pensa't una cosa, veu tots els seus veïns el que els ha estat passant en el seu nivell, i llavors ell es posa en el nivell de l'extrema dreta.
2: Bueno, però escolta'm, perdona,
1: aquí el que li passarà, perdona, és que l'extrema dreta,
2: però segons enquestes seran els que guanyaran, eh?
1: Exacte,
3: cuidado, no, perdoneu, no només guanyaran, que en Rufián deia, i ho deia, sí, si aconsegueixen 210 entre tots dos poden canviar la Constitució. O sigui, no és només el que guanyin les eleccions els vots de PP i Vox, sinó que tal i com va encaminada la cosa, jo crec que aquí en Pedro Sánchez s'equivoca de no convocar eleccions, quan més tardi, mira, no les va convocar.
2: Com els convocarà ara, quan les enquestes li siguin favorables.
3: Però és que cada vegada li surt una desgràcia. Abans de convocar les eleccions, ara li ha sortit Ceuta i el PSC o PSOE ha baixat encara més, perquè la gent veu que no hi ha hagut una solució. I per tant, el que
2: no
3: la
2: gent...
3: el que la gent veu és que no hi ha hagut una solució ràpida i ben organitzada i ben feta, i això li traurà més vots. El PSOE va en caiguda lliure, que dic jo.
2: Per a mi em fa riure d'això de Ceuta. En Feijó hi va, quatre vegades hi ha anat, em sembla.
3: Però per no fer res, tampoc.
2: Aquí està. Què hi va fer?
3: Bueno, què hi va fer? Treure vots.
4: Fer la foto.
3: Fer la foto i treure vots. Es tracta d'això. Treure vots.
1: Mira, tu fixa't una cosa. Vox, que en prou feina ha esmentat lo d'això.
3: Bueno, cosa... ha dit la seva i ha anat a...
1: Sí, va anar un dia i li van fotre canya, pues, i no hi ha tornat a anar més. Però aquestes anades d'en Feijó, el Vox seran per ells, seran per Vox.
3: Sí, sí, Vox va pujant,
1: Exactament,
3: sí,
1: bueno, o sigui, ja et dic, aquestes anades...
3: Estan al 65-68 ja,
1: Aquestes anades d'en Feijó són vots per Vox.
2: Però amb ells tant els infot, perquè tant és una cosa com l'altra.
1: No, però amb ells no.
2: Hi ha els
1: quatre polítics del PP... que esperaven el poder, i no el tindran en l'extrema dreta.
4: El problema que tenim en general, no aquí a Catalunya ni a Espanya en general, és que la gent s'està radicalitzant més, cada vegada més, molt. I la gent de dretes sempre tindran al costat un d'extrema dreta, i el d'extrema dreta, que és més radical que ell, i el d'extrema dreta encara tindrà un altre de més radical, perquè, o sigui, el problema que té l'extrema dreta és que sempre n'hi ha un
3: més radical que ell,
4: més radical que ell. Des que vull dir, jo que sé, no puc suportar, jo que sé, els àrabs, l'altre no pot suportar que no sé quantos, l'altre pitjor, l'altre que no pot ni veure'ls, l'altre que els voldria fer fora, l'altre que...
1: Això te passava amb l'esquerra en aquelles èpoques.
3: Però analitzant la situació que s'està veient a Europa, on també a Alemanya l'extrema dreta està pujant, a Suècia li ha anat d'un pèl que no tornés a guanyar els de dret i a guanyar l'esquerra, per dir-ho així. Veient aquest panorama, aquestes pròximes eleccions, que aquí a Espanya ja donen per fet que guanyarà PP i Vox, segons les enquestes, que després ja veurem, ens estem radicalitzant, però on tenem? Clar, per exemple, va sortir Vox amb molt pocs vots. En qüestió de 10 anys, li donen 65-66 diputats al Congrés. Però és que a la dreta té Núcleo Nacional, que és un partit d'extrema dreta, radical, extrema dreta total, que, sempre... que, perdona, tenia 4 afiliats, 4, en té 2.000.
4: I
3: va pujant.
4: Sí, sí, sempre es trobaràs un que és, el problema de la dreta i l'extrema dreta és que sempre en trobarà que estan, són encara més extremistes, i més radicals, i bàsicament pel gran problema això, que tenim, que no han sabut resoldre, de la immigració.
1: Aquell de ser que vol la fiesta era extrema dreta.
3: Sí, el Vicent.
1: I va guanyar i feia tremolar Vox.
3: De totes maneres, això vol dir que els que han manat aquests últims anys no han resolt ni la vivenda, ni l'energia.
2: Ni el resoldran els que vindran.
1: No, els que vindran sí que ho resoldran.
2: No.
1: Garrotades i tothom callarà.
2: No ho resoldran.
1: Mira què passa a Europa.
3: Bueno, jo crec que serà més difícil, o sigui, començaran a tallar l'entrada. Jo no dic que els que estiguin aquí marxin, però sí que tallaran o posaran més difícil el tema de l'asil, tallaran les fronteres, aquestes coses així.
4: Tu mires les xarxes i és un bombardeig continu. Sí. Diguéssim, de missatges d'extrema dreta. És un continu. O sigui, tenen, diguéssim, la virtut, per dir d'alguna manera, que han sabut entrar dintre les xarxes, i tenen una sèrie de gent que estan bombardejant les xarxes
1: Continuament,
4: que és l'única font d'informació de moltíssima gent. que no veu...
3: I la gent s'ho creu, no, a vegades, que no, veuen un gat ballant, veuen un gat ballant, ui, què fa aquest gat?
4: Igual que es creuen que entrar amb els hi donarà 5.000 euros per cada vot, des que, i s'ho creuran, i s'ho creuen, m'entens? Doncs igual la gent es creu això, m'entens? I clar, i tu, si tens, jo que sé, un veí que no el pots suportar per lo que sigui, i és, diguéssim, un immigrant, tu diràs, bueno, doncs vinga, va, els voto.
1: A mi el que em fa més por, ara, i seria una alegria, seria la caiguda de Trump, que segurament qui serà,
3: que, sí, segurament,
1: que segurament qui serà, no sense tant temps, almenys les generals, quan se voti un president.
3: Bueno, els demòcrates encara no tenen ni cap, eh?
1: Sí, sí, que tenen bastanta gent ja allà.
2: No, home, hi ha l'esperança que
4: ell
2: ja no es pot, a dret allà ell no es pot tornar a presentar.
1: Ni es tornarà a presentar.
3: No, no, ell no es
1: tornarà. Ni es tornarà a presentar.
2: Si no fa trampa, sí.
1: Perdona, si ell desapareix del mapa, eh?
4: Trump.
1: A veure, sí. Si ell desapareix del mapa, a veure què passa.
3: Trump.
1: Exacte, sí. Si ell desapareix...
2: Sí, no, no, si, ja ho va plantejar.
1: Si ell desapareix,
2: va dir que volia treure
1: aquesta del mapa, Europa, què fa? L'extrema dreta d'Europa.
2: Bueno, ho sé. Bueno,
1: perdona, cau a braços de Putin, perquè tots som molt amics de Putin.
3: Que no ho entenc, que l'extrema dreta sigui amiga de Putin, no ho entenc.
1: O tant, és el mateix, és feixisme.
3: Sí, sí. Però d'esquerres, no? Se sí, suposa.
1: Perdona, el feixisme tal i fot, que sigui dretes o que sigui d'esquerres. És feixisme, punt.
3: De totes maneres, aquí el que sí que es veu és que les pròximes eleccions siguin municipals o tot, cada vegada hi ha més grups, i serà més fragmentat, i després hi ha la cultura del pacte, no? I això cada vegada serà més difícil, arribar a pactes de govern, per dir-ho així, no? A Espanya sembla que serà PP i Vox, aquí en Sánchez ja ho va tenir difícil, que si pactant amb Junts, que amb Podemos, amb Sumar...
2: No, és que no va guanyar ell les eleccions, eh?
3: No, no.
2: Va guanyar el PP,
3: però bueno, després és allò que aquí també pots, a nivell municipal, també pots guanyar un grup, però els pactes et deixen a fora, no?
1: No, que això no... És el pacte, tu votes unes persones i doncs aquelles persones voten
2: això és legítim i correcte,
3: però veieu que aquí per exemple Aliança Catalana es menjarà Junts? Tornarà en Puigdemont i farà pujar Junts o no?
1: No, a la votació de fa 3 dies de Vox, no direm el nom perquè tracta de criminal en Companys, li volen posar li volien demanar explicacions, sancionar no sé què li volia en el Parlament, i PP, Vox i Aliança Catalana ho varen vetar, o sigui, aquesta gent varen vetar que es pogués demanar explicacions perquè ha dit criminal.
2: Bueno, s'han d'allòs i han dit que
1: no,
2: va ser
1: una... Què?
2: No sé, això és el que estan dient. Estan dient que...
4: Jo crec que...
1: No.
4: Que no, els hi falta...
1: Això, eh?
4: Bueno, i els hi falta ideologia, també, perquè, clar, és un partit que ha sortit del res.
1: Poc en tenen d'ideologia, l'extrema dreta.
4: Per això t'he dit que no, tampoc tenen allò.
1: Només tenen acció, oi, prou? Tenen acció.
4: Sí, per això tu mateix, que ara cap aquí, demà cap allà.
1: Exacte, el que cau.
4: I que segurament trauran un gran resultat a l'Aliança. Segurament... Però també per la mateixa raó que dèiem abans, no?
3: Perquè la gent està enfadada i vota.
4: Perquè la gent està enfadada, perquè la gent volen aquestes opcions radicals, des que veig, i com que el tema de la immigració, insisteixo,
2: que...
4: s'ha portat tan malament, aquesta gent...
3: Temes estrella.
4: Per això t'ho dic, aquesta gent veuen d'aquí.
2: Són partits, i l'exemple és Ciudadanos, que
3: també poden desaparèixer ràpidament,
2: sí, però quan els hi toca governar, mira.
1: Sí,
2: quan els hi toca governar,
3: de totes maneres, penseu,
2: hores, perquè llavors la gent se n'adona que tampoc fan res. Es
1: van espantar quan van haver de governar.
2: Llavors tornut 2 dies.
3: També hem de comptar, per exemple, parlem d'immigració, no ens dona més temps, però també el tema de la vivenda.
2: Hòstia,
3: perquè a Figueres, per exemple, tu vols un pis de lloguer i pots passar-te un any per trobar un pis de lloguer. No hi ha pisos de lloguer, ni a Figueres i voltants, eh? Dic, Vilafant,
2: Vilabertran... Ni a Portot, ni al lloc. Mira aquesta dona que han...
3: Sí, que han fet fora de casa.
2: Sí, que han fet fora, que han desnonat. Estan dient, pagava 500 i pico d'euros...
3: I li han pujat a 2.000 i alguna
2: cosa. I li han pujat a 1.000... No, primer 2.000 i pico, i llavors ho van rebaixar-ho, collons, van fer un favor. Sí, a 1.600. Com cony una dona de 85 anys pot pagar 1.600 euros al mes?
1: 1.300
2: si no els cobra.
3: Si no cobra. Senyors, ho hem deixat, ha estat molt entretingut, però la setmana que ve en tindrem més, o demà també amb la nostra companya Mercè Mainé. Ara, però, notícies són gairebé les 10.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'ha seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar el nou decret d'habitatge, un decret que sembla que aquest cas es pot accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà el dimarts vinent al Consell de Ministres. Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
3: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso, però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
1: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys un litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte a Sabadell amb l'alcaldessa Marta Ferrés i el president de la Generalitat, Salvador Illa. I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record d'un home mort en l'incendi ahir en una residència. S'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 estaven ferides. I els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior d'una casa on vivien la seva dona i la seva filla. La policia va rebre l'avís d'uns veïns alertant que feia temps que no veien moviment. En accedir-hi van trobar el cos sense vida de l'home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort. I el Barça femení ha començat a bon peu la temporada a la Champions League. Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2.
4: Escolteu la lliçó i fiqueu atenció, perquè així aprendreu a parlar-la millor. La que parla...
5: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
4: Ta mare és la llengua d'aquí.
6: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
7: Bona tarda, gràcies a tots.
6: David, avui parlem amb tu de parlar del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada felicitats.
7: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
6: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Hi ha, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
7: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
6: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
7: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó. Ah. I que per tant esta paraula en concret la tinc molt i de fet porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
6: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit, hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal, no sé vosaltres sí. En quin equip esteu?
7: nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell, però en general ho diem més per pardal.
6: Doncs David, si et sembla, anem per les paraules ebrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
7: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
6: Ah, I clar, no té cap quan vincle. Abadejo mercat, no té cap vincle amb bacallà, vull dir...
7: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
6: Doncs mira, no com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és, tant abadejo com agranar són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals, legals.
7: I tant, sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme, no, tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
6: Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé, en sabem molt al Rambla 54, de passar-nos-ho bé, i també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
7: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar. Sí. Picar per telèfon també és telefonar.
6: I vosaltres
7: dieu picar. De dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme, bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
6: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
7: Sí.
6: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
7: Vinga, va, vaig a posar una miqueta a prova, a veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
6: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
7: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit ja preparat per a, en el teu cafè o en el teu té per anar a dormir. Pues això, gitar-se.
6: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a gitar-se com més a moure's.
7: Com de moure's, no?
6: Anar a dormir.
7: Sí, de fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent, gitar, com això, activar-se, no?
6: Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient.
7: Seguim en accions, per exemple, escurar,
6: que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
7: Vosaltres ho dieu així, però nosaltres escurar és netejar els plats, el fet de després de menjar i que el teu pare o la teva mare diu ves a escurar els plats, doncs vol dir netejar-los però en aigua i sabó, netejar els plats.
6: I ho podríem adaptar a l'escura plats o no? O si està mecanitzat ja anem de dir rentaplats.
7: Ja li diem rentaplats en això, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
6: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
7: Molt bé, sí.
6: No? Per context, ho he tret.
7: Sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, perquè no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
6: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, això sí que potser és una mica... Està una mica
7: és
6: més
7: estès. És una mica més estàndard, no?
6: Sí.
7: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
6: Vinga, doncs, va, l'última...
7: Vinga, va.
6: Ai, el desempat, no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
7: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. És una expressió que utilitzem bastant.
6: Ostres,
7: sobretot no. Los xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
6: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
7: Vol dir fer ganyotes.
6: No. Fer ganyotes?
7: Fer ganyotes. Ah. Sí, lo típic que un nen et treu la llengua, vol dir fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
6: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
7: Vinga.
6: Esgangalar. Toma.
7: Ostres,
6: ja.
7: És complicat estar a dir, eh?
6: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
7: És difícil, no sabria dir-te, doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
6: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets, sí. que la goma s'ha donat, doncs que estigui donada és estar esgangalada. És això.
7: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
6: no sé per què
7: els
6: vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
7: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
6: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
7: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, així com
6: doncs
7: un altre
6: repetirem,
7: capítol
6: repetirem.
7: Per parlar-ne més.
6: Pues,
7: i tant.
6: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si
7: molt
6: convé,
7: bé.
6: Convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
7: fem
6: sigui
7: un concurs,
6: jo, exacte, que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
7: Vinga, una abraçada.
6: Una altra.
4: La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la llengua d'aquí.
0: Hola Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
6: Ei, Adrià, és un tamasso això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
8: Estàs escoltant Rambla 54 a Radio Sió Agramunt.
6: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols. Que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
9: Hola, molt bona tarda.
6: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
9: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
6: Doncs ara mateix no massa, quina?
9: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, uh-huh. i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
6: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rebelejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txelli, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
9: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la Festa Major i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la Ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió al Segre.
6: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
9: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori. I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
6: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
9: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
10: Moltes gràcies, molt bona tarda.
6: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cobercí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
10: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que pues, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això, i bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant pues, que si el torneig de futbol sala d'aquí a Agramunt de la mateixa vila o la canalla petita abans que fos federada, i arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors, bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser doncs, on va començar, diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
9: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
10: Doncs arbitrant sempre em vaig un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut, bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur, pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit i fins i tot, pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat, pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
6: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
10: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i bueno, vaig d'assistent pues, a això, tercera divisió, lliga elit, que són les categories superiors.
6: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em va renyar amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
10: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és arbitrar, és tot el tema de gestió del partit, gestionar pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
6: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
10: No. És a dir, pitar seria jo entro al camp uh-huh. i el que veig és pito, hi ha una falta, la sí. pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella, o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que a vegades és més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, de treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com per exemple aquests factors poden ser, pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si, pues, té la tendència a protestar, arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
6: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
10: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
6: Uh-huh.
9: Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
10: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip, mentre que una acció, pues a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
6: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
10: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res, perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
6: Uh-huh.
9: Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, espíteu s'arbitre, bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això coincidirem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
10: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
9: A tu t'agrada patir, pel que ve.
6: Sí, no?
10: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I i no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i això és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys a un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica, però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral, sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent, en aquest cas, i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, és a dir, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips, normalment, l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem, i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
6: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
10: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra,
6: exacte,
10: no es vulguin veure d'aquella manera objectiva o no es vulguin. I bons, també a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit, o hem perdut més, o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves a nivell de concentració i psicologia, t'he de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins el camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento, doncs, girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi, doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar, doncs, amb una falta amb atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades, o la majoria de vegades, no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, sinó perquè el nom assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes, estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
6: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos, ha estat un plaer, de veritat.
9: Moltes gràcies.
10: Moltes gràcies.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Per aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Corcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre Ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits, amb grafits ibèrics, que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem, eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant en la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també va lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original feta en guix era d'Istolacio i Indortes i era Cana la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I evidentment aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Camp de la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava i les va batejar de seguida com Indy Billy i Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni, i el canvi el fa l'alcalde de Lleida, que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que aquella estàtua ens parla del més antic que recordem històricament de Lleida, aquesta Iltirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major.

0: lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
1: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indíbil i Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indíbil i Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
2: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
3: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio.
4: Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
5: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
4: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou tu i la Cala Ràdio?
5: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu La Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és La Cala, i nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I per tant d'aquí la Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
4: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
5: Entrem-hi, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
6: Hola, gràcies, bona tarda.
4: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
6: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
5: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui en dia, no? Per què?
6: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
5: I està obert als veïns, a la gent de fora...

0: Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
1: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
2: Eva,
1: qui el tingui, li hem de crear.
2: Exacte, exacte, això és important. L'ametlla de mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, saitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
1: Bé, jo penso que el peix de llotja en general serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
2: Els que fem servir per la sopa, no? Serien
1: sí,
2: aquells que tenen moltes espines, però que estan boníssims.
1: Que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també que hi ha detrás de cada captura l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
0: Anna, jo que mira, l'altre dia per preparar una mica el programa vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que apareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
1: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics poder fer els plats que fan.
2: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
1: A mi m'agrada molt el rancho de gatet. El rancho de gatet, no sé si és el que és el gatet,
2: suposo
1: que si ets de Vilanova podria ser no.
2: No.
1: És un tauronet, que un tauró, un que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut, generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca encara seria millor, però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
2: Doncs Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
0: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
1: gràcies.
0: Bé.
1: Gràcies.
3: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
4: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
3: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
2: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem amb ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa, i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo doncs vaig baixar, i efectivament me'n vaig anar cap a casa, i l'Arnau, doncs al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
2: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
6: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
2: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
6: Exacte, sí, per mi els Dolor són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya Central.
2: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
6: Exacte, de fet comencen concretament a l'any 83, i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble, i de fet el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos. Ostres. Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment, i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
2: I com ho van resoldre això?
6: Doncs la colla va començar amb molta empenta, i el 84 es va crear allà la colla de grallers també, i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa, i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina, que era molt particular, i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
2: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
6: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona, i de fet el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i de fet ell incorpora també un mecanisme que, a part de treure aigua pel puro, li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors això a la canalla els encanta.
2: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continues,
6: exacte,
2: sent?
6: Focaifa, que és foc, aigua i farina. Uh-huh. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt, i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
2: Entenc que és un carrer amb molt de pendent.
6: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada, i venen a fer-la precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el Mur d'Olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'Olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera, i els hi costa, és difícil de pujar-la, i a més encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres perquè puguin passar els gegants.
2: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'Olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
6: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una barruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardó, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas però és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses i, dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas i molts d'altres també, però aquí Sallent us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu el llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i sabien, coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'exagerar és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents i sempre balla Sallent quan és festa amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Saps aquell lloc on sempre tornes?
3: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
2: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
4: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres que ho facin de 5è de primària a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que avui ha presentat en una escola de Cornellà de Llobregat. Escoltem la consellera Esther Niubó.
2: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
1: I l'aeroport de Girona comptarà amb les rutes de Liverpool i Londres a partir del març i el juny de 2027 operades per EasyJet. La ruta amb Liverpool operarà des de març fins a l'octubre, mentre que la connexió de Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, de juny a octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat és Miquel Noguer.
3: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxert, a Air Nostrum, etc.
1: I la Comissió Europea ha admès que no li sorprenen les informacions que apunten a un possible atac amb drons russos contra Espanya, França o Itàlia, perquè diu l'espai aeri de la Unió ha estat violat en diverses ocasions els últims mesos. Però això sí, ha subratllat que no li consta cap informe que reculli l'alerta concreta contra el territori espanyol, tal i com ha publicat el diari El Mundo. És una notícia que ha aparegut en aquest diari i el portaveu de la Comissió de Defensa ha afirmat que ha vist la informació publicada al mitjà espanyol i que no li sorprèn en absolut. I parlem de Ribes de Freser perquè ha activat una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta per l'excés d'arsènic. És un tema que ja fa setmanes que cueja. El problema es va detectar fa uns dies a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del municipi, que abasteix amb dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
4: 29è aplec de Manoli Palol Sabol Doria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Doria. Botifarra al caliu i pa amb tomata. No soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Doria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Doria. No hi faltis. Una de las fiestas míticas de Joaquín Sabina no podía faltar aquí a la FM. 19 días y 500 noches.

0: Un clàssic i un mestre allà on hi hagi Joaquín Sabina, 19 dies i 500 noches.
1: La Ina, pagando las cuentas de gente... Radio Vilafant.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 24 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5 euros amb 89 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

Amb la seva característica veu resposa, en Rod Stewart va assolir la fama cap a final dels 60 i principi dels 70. Així el recordem, I don't want to talk about it.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Són els clàssics que anem recuperant, clàssics de tota la vida, èxits de sempre. Ara mateix és el torn per Don McLean i aquell American Pie.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca, notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: La música la posa ara mateix Simple Minds a la nostra FM amb el She's a River.

0: un dels clàssics, un dels èxits, un dels temes de Simple Minds, She's a River, que també t'oferim a l'FM, com sempre, recuperant vells temes, velles cançons, allò que ha estat èxit, i que nosaltres et podem oferir aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Primeres notes de piano d'un gran tema de David Guetta en aquest treball musical When Love Takes Over, que va col·locar número 1 a moltes llistes d'èxit.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Uau! Quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

0: èxit van aconseguir el reconeixement internacional amb el seu tercer treball discogràfic, The Final Candle. Era l'any 1986. Debutant el 79 i des de Suècia, els Europe, amb el compte enrere.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
2: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
1: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
2: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
3: És el ritme de la nit, una cançó que ara mateix escoltem amb la veu de Corona. Va ser tot un èxit allà pels 90.

posicions més reconegudes en destaquen You Make Me Feel Like Dancing, la balada When I Need You i la versió de Bobby B, aquesta, More Than I Can Say. Estem parlant de Leo Sayer.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, ha acusat Israel de dur a terme una política de discriminació racial, neteja ètnica i terrorisme contra els palestins. Durant el seu discurs davant l'Assemblea General de les Nacions Unides, on ha intervingut amb un vídeo gravat, ja que l'administració de Donald Trump li va denegar el visat, Abbas ha dit que el que està succeint a Gaza, Cisjordània i Israel no són incidents aïllats, sinó un pla colonial maligne que té l'objectiu de fer la vida impossible als palestins per obligar-los a abandonar la seva terra. Ha avisat que Palestina s'enfronta a un dels moments més perillosos de la seva història i ha denunciat que Israel està expulsant i privant els palestins dels drets bàsics. Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per assumir alguns projectes prioritaris, com és el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de la Costa Brava, el polígon Torreblanca o l'escenari per al port de Barcelona. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
2: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
3: Ho deia el secretari i és així, avui és un molt bon dia pel govern de la Generalitat de Catalunya i per al departament. Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació.
1: I la Junta de Govern Local de Lleida ha aprovat de manera inicial la primera fase del projecte per reduir el risc d'inundació al barri de Capon, que contempla l'ampliació del mur del parc dels Camps Elisis, la Paeria, i invertirà 400.000 euros i els treballs s'allargaran uns 2 mesos i afecten un tram de 360 metres de llarg. Mollet del Vallès es prepara per acollir el proper dia 14 d'octubre la segona edició de Girafeina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell, en horari de matí i tarda, i participaran 40 empreses i oferiran 250 llocs de treball. Parlant de feina, la d'agricultors i agents del sector que busquen fórmules de tàrrega per afavorir el relleu generacional en el sector agrari. Una jornada de treball avui a la capital de l'Urgell que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves per poder-se dedicar al camp en el Tastarec.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: La peça és de la formació de Everything But The Girl. És el Condueix, Driving.

I Can Help Falling in Love with You, recordant també els UB40, els UB40, des del 107.3 de Vilafant FM.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
1: Peces i cançons que van triomfar a les pistes de ball a les discoteques i que també volem recuperar en aquests moments a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, com aquest tema de Gala. Qui no recorda el Fred from Desire

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 24 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5 euros amb 89 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Corazón és el tema que escoltem de Seguridad Social. Havia estat un dels seus grans èxits. Ara la recuperem.
3: Corazón loco, que se enciende si lo toco. Para ver de apagarlo siempre me cuesta un sofá.

0: 107.3 FM.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Són els reis de l'esca britànic, Madness, després de grans èxits. Ens recuperen, ens recorden aquest Art House.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Amb aquesta força i amb aquesta intensitat es presenten una vegada més a la nostra sintonia al nivell 42. Level 42. Running in the family.

0: Fan 107.3 FM.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

Aquesta era una cançó que va ser publicada i editada l'any 1984 i es va convertir en tot un número 1. Ens estem referint a Miguel Bosé i aquest Amante.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: No sé a dónde voy, no es real.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: 29è aplec de Manoli Palol Sabaldòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata, no soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia forestal i Fruits del bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldòria. No hi faltis. És música de Lucky Twice recuperant aquest Lucky.

0: Una altra peça que entra dintre els nostres clàssics, d'aquells temes que ja han estat èxit i que recuperem a la FM. Lucky, de Lucky Twice.
1: Ràdio Vilafant, 107.3.

Quantes històries ens venen a la memòria escoltant la música d'aquestes noies, les Bananarama. Love in the First Degree és l'amor en primer grau.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El PSOE i Junts tornen a negociar per aprovar el decret d'habitatge arrel del polèmic cas de desnonament de la dona de 78 anys a Madrid, Jordi Fortià.
2: Suma apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent i Esquerra Republicana veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret. El president Pedro Sánchez demana als grups altura de mires.
3: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: El cas de la Mari Carmen ha servit per una nova picabaralla entre Catalunya i Madrid.
2: La presidenta Isabel Díaz Ayuso afirma que per cada 5 desnonaments a Catalunya n'hi ha un a Madrid. El president Salvador Illa li respon demanant a la dreta i a l'extrema dreta el vot per aprovar el decret.
4: Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
5: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
7: Aquest no és un model de societat, com ho veiem. Les institucions estem per combatre això i ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'rumiïn.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat.
2: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera Esther Niubó apunta els objectius.
4: Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
5: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
2: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
8: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
0: En cultura, en marxa a aquesta hora la cavalcada de la Mercè amb tota la imatgeria popular de les grans ocasions al carrer.
2: La cavalgada serà un dels plats forts de les festes de la Mercè de Barcelona.
0: En esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet comença l'Eurolliga a casa contra l'Efes.
9: Els blaugranes inicien la competició europea amb una plantilla renovada després d'un estiu amb 11 fitxatges. Guanyar per començar amb bones sensacions i oblidar la desfeta a la Supercopa és l'objectiu de l'equip d'Alexander Sekulic.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continua aquesta situació de matins una mica tardorencs, però tardes d'estiu. I, de fet, avui la temperatura fins i tot ha pujat una mica més que la d'ahir. Encara en aquests moments hi ha molts valors de moltes viles que es mouen entre els 25 i els 31 graus. I, a més, està pujant la humitat. Per tant, se sent molta xafogor, com si fóssim a ple mes d'agost. Només amb aquests núvols prims, que en alguns moments deixen el sol velat, i ja aquest vespre i aquesta propera nit s'acabaran fins i tot dissolent. Pel que fa al divendres, una situació molt semblant a la d'avui. Al matí, alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre, alguna boira i tot, també cap a l'Empordà, però d'una forma molt local. Alguns núvolets prims que aniran travessant el cel i la temperatura no tindrà ganes d'afluixar gaire. Per tant, matí agradable o frescal, però tarda ben calorosa. De fet, demà a les comarques, sobretot de Ponent, passarem dels 33-34 graus. Déu-n'hi-do, n'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El polèmic cas del desnonament de la Mari Carmen ha reactivat les negociacions contra rellotge entre PSOE i Junts per tirar endavant el decret d'habitatge, mentre Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent, i Esquerra veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret.
3: El cas de la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor, ha desfermat un camp popular en contra de l'especulació, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. Tant és així que el govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Així ho ha manifestat el president del govern, Pedro Sánchez, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar. També avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
5: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
3: A les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, i l'abstenció de PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
0: I tot plegat després d'una nova picabaralla avui entre Catalunya i Madrid a propòsit del desnonament.
3: La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà n'hi ha 5 a Catalunya i afegeix que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
7: Aquest no és el model de societat que volem. No. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es rumiïn.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
8: Bona tarda. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha visitat avui l'escola Abat Oliva de Cornellà per detallar un nou pla destinat a millorar les competències bàsiques de l'alumnat. La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
9: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
8: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca també és temps de vida.
3: Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes.
0: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme els investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBEL.
3: Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, aprovada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables.
0: Mar Dalmau.
10: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
11: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
10: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
11: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces d'augmentar aún más este porcentaje.
10: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
0: I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. Ràdio Sabadell, Núria García.
12: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la Comissió Bilateral Ajuntament-Generalitat.
13: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mà, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai, i començarem tot el procés administratiu, tot el procés de treball, de redacció de projecte, d'encàrrec, per poder fer aquesta ampliació en els propers anys. No? Però ja amb la seguretat de que tenim els terrenys i ho podem fer.
12: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
0: En successos, s'investiga la mort d'un home a Cabrera d'Anoia que han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
3: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
0: Investiguen també la mort violenta d'un home a Terrassa aquesta nit al carrer.
3: Els Mossos han rebut un avís a 11:45 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència.
0: Més encara en successos. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar.
3: L'avís s'ha rebut a 9:15 d'aquest matí i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda el seu marit.
0: I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
3: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi han estat 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
14: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
15: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
16: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
14: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: Doncs encara parlant d'energia, l'Associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes han carregat contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
17: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironès Raïmats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
18: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global mos mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
17: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
0: Més coses, Altafulla ha iniciat un procés per definir com ha de ser el model turístic del municipi i per fer-ho vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
19: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntades.
20: Decaurien a l'any 2028 i, per tant, perquè es puguin renovar hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanen llicència d'ús turístic.
19: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les exigències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè en tramitin la renovació.
0: I l'Ajuntament del Vendrell construirà un emissari submarí per acabar amb les inundacions que pateix especialment la façana marítima de la vila. Unes obres que no començarien abans de la tardor de 2027 i que poden tenir un cost d'entre 4 i 6 milions d'euros. Ràdio El Vendrell, Lolo García.
1: El futur emissari submarí d'un quilòmetre de llargada recollirà l'aigua de pluja de la nova xarxa de pluvials que es vol construir a la zona marítima de la vila i la provinent de la part alta dels masos per tot seguit propulsar-la directament al mar, just a l'alçada del port de Coma-ruga. Una obra de gran envergadura que hauria de solucionar els problemes d'inundacions del litoral vendrellenc, tal com assegura l'alcalde de la vila, Kenneth Martínez.
21: És imprescindible, és necessària, ha arribat el moment, veiem que les circumstàncies atmosfèriques, climàtiques, doncs, agreugen la situació, sabem que és un problema històric, però els problemes històrics s'han de donar solucions de manera definitiva i en aquests moments l'Ajuntament doncs, està en disposició, ja sigui de manera directa, ja sigui a través de l'empresa d'Aigües Vendrell, de tirar endavant aquesta obra, que serà una obra per tota la vida i resoldre definitivament el problema de les inundacions a Coma-ruga.
1: Una obra que en el seu conjunt podria moure's entre els 4 i 6 milions d'euros i que no començarà fins a la tardor de 2027. Aquesta primera fase s'allargaria una mica més de mig any, moment en què s'aturarien les feines per no coincidir amb Setmana Santa i estiu, reprenent-se novament per a la tardor de l'any següent, on caldrien afegir encara 6 o 7 mesos més de treball.
0: En cultura ja està immersa Barcelona en les festes de la Mercè. A aquesta hora en marxa la tradicional cavalcada per celebrar el Dia de la Patrona. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
22: Bona tarda, doncs aquí a la plaça Sant Jaume ja pràcticament tota la cavalcada dins de l'Ajuntament.
23: Comandada pels gegants de Barcelona i l'Àliga, que estan esperant solemnament a les portes de l'Ajuntament a que la resta dels gegants i de seguici popular i cultura popular entrin a l'Ajuntament. Ara mateix s'està tancant un dels actes més emblemàtics i que més col·locar-se als carrers des de les 5 de la tarda a la Via Laietana, al carrer més llarg per on han desfilat els elements de la cavalcada. Ja hi havia famílies, menuts i grans preparats per veure doncs, com els gegants ballen al costat, els capgrossos saluden els més petits i tot el ritme de les gralles i dels timbals. Enguany també acompanyats del Rolling Lantern Show arribats de Shanghai per aquesta desfilada. Gràcies a l'agermanament aquesta ciutat convidada per enguany a la Mercè. Fins les 9 durarà aquí la festa, però ara mateix ens està sent la rebuda institucional a l'Ajuntament.
0: Moltíssimes gràcies, Pau. En canvi, Tarragona viu avui el darrer dia de Festa Major. Santa Tecla clou aquesta nit amb el correfoc que posa el punt final a 10 dies d'activitats lúdiques i tradicionals. Anem cap allà. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
24: Bona tarda, tarda tranquil·la a Tarragona després del migdia casteller amb actuació de les quatre colles de la ciutat i els tradicionals pilars caminant que han recorregut, de fet, els més de 400 metres que hi ha entre les escales de la catedral i l'Ajuntament de Tarragona. Totes les colles, excepte els xiquets de Tarragona que ha caigut a la plaça de la Font, han fet o han aconseguit fer arribar els pilars de quatre al Palau Municipal. Ha estat la tercera cita castellera de Santa Tecla, una festa que acaba avui després de 10 dies i prop de 500 actes programats. El correfoc de Santa Tecla protagonitzarà a partir de les 10 de la nit la darrera nit de festes. Els Diables i Elements de Foc de Tarragona estaran acompanyats avui dels Diables de Vilanova, dels Arribes, dels de la Riera. Sortiran de la mitja lluna per acabar la Rambla Nova a tocar del balcó del Mediterrani, des d'on es veurà i se sentirà la traca final. Els tarragonins començaran aleshores a comptar els dies que queden fins la Santa Tecla de 2027.
0: Moltíssimes gràcies, Tere, i bona festa. I afluència massiva també a la Setmana del Llibre en Català en la Jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar tria i remena entre els centenars de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és, de fet, un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. David Navarro.
25: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
26: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
25: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça de bàsquet inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa del passat diumenge. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
3: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
2: El Barça-Efes es jugarà a 8:45 del vespre. Això pel que fa avui. Ahir el Cadí la Seu va superar l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana per 67-72. Ens ho explica el Joan Ignasi Cervera de Ràdio Seu.
4: El Cadí la Seu va dominar el marcador durant bona part del partit i va arribar a adquirir un avantatge de 12 punts abans del descans, al qual s'hi arribava amb 31-38. L'Uni Girona va reforçar la defensa a la represa, però les urgellenques van resistir les escomeses del rival fins a l'últim moment i van acabar guanyant de 5 punts, amb Marina Mata com a MVP del partit, amb 14 punts i 2 rebots. Del Seu, per l'entrenador de l'Espart Girona, Roberto Iñiguez, considera que el seu equip encara no està ben conjuntat i que necessita millorar de cara als reptes més imminents d'aquest inici de temporada. L'equip gironí aspira un any més a lluitar per títols com la Lliga Femenina Endesa i la Copa.
2: En hoquei sobre patins, a les 9 del vespre es juga el primer partit de la Lliga Catalana Masculina. Pons Lleida contra Vilafranca. Ens en porta l'última hora Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
5: Nova prova pel Pons Lleida per conèixer en quin punt es troba dins el seu procés de preparació. L'equip llistat estrena la Lliga Catalana 26-27 a casa i davant el Vilafranca, un equip amb qui es veurà les cares d'aquí un mes aproximadament en l'inici de l'hoquei Lliga. Per tots és sabut que la Lliga Catalana en el món de l'hoquei patins té un to molt oficial i en aquest sentit el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, deixava clar que els jugadors han d'afrontar la cita a l'11 de setembre amb responsabilitat, exigència i tenint clar que avui ja hi ha punts en joc.
6: Vamos en casa, ante nuestra afición, ante nuestra gente. Esto aumenta la responsabilidad y la exigencia que tenemos que tener todos. Estamos en condiciones óptimas para competir.
5: Els partits de fase de grups de la Lliga Catalana porten al Pons Lleida a jugar contra el Vilafranca avui a la capital del Sirià a les 9 de la nit, el dia 3 d'octubre a la pista del Noia, 8:15 del vespre i el 7 del mateix mes davant d'Igualada, 8:15 de la nit.
2: En handbol, demà el Barça començarà la defensa del títol de campió del món de clubs a Egipte. La competició, que s'allargarà fins a l'1 d'octubre, es distribueix en dos grups de quatre equips, dels quals els primers classificats s'enfrontaran en la final. Els blaugranes debutaran contra el Pinheiros brasiler a partir de 3:15 de la tarda. I un darrer apunt, l'Ali, perquè avui ha començat el recorregut de la torxa dels Special Olímpics a Granollers. Una edició dels Especials Olímpics que començaran el dia 9 d'octubre i acabaran el 12 a la ciutat de Tarragona.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giniu. Gràcies per escoltar-nos.
7: Notícies en xarxa, edició

0: La xarxa de comunicació local.
1: Uau, quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 24 de setembre tens el pit de pollastre filetejat Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
7: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
8: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: El Club del Country.
3: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
3: El PSOE i Junts tornen a negociar per aprovar el decret d'habitatge arrel del polèmic cas de desnonament de la dona de 87 anys a Madrid, Jordi Fortià.
5: Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent, i Esquerra Republicana veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret. El president Pedro Sánchez demana als grups altura de mires.
6: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
3: El cas de la Mari Carmen ha servit per una nova picabaralla entre Catalunya i Madrid.
5: La presidenta Isabel Díaz Ayuso afirma que per cada 5 desnonaments a Catalunya n'hi ha un a Madrid. El president Salvador Illa li respon demanant a la dreta i a l'extrema dreta el vot per aprovar el decret.
7: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez.
8: Aquest no és un model de societat que volem. Les institucions estem per combatre això, i ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es rumiïn.
3: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat.
5: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera Esther Niubó apunta els objectius.
3: Esplugues Televisió, Emma Romero.
9: Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
10: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
3: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
5: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
3: Televisió de Girona, Marc Ibas.
11: La consellera de Territori, Sílvia Paniker, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
12: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
3: En cultura, en marxa aquesta hora la cavalcada de la Mercè amb tota la imatgeria popular de les grans ocasions al carrer.
5: La cavalcada serà un dels plats forts de les festes de la Mercè de Barcelona.
3: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet comença l'Eurolliga a casa contra l'Efes.
13: Els blaugranes inicien la competició europea amb una plantilla renovada després d'un estiu amb 11 fitxatges. Guanyar per començar amb bones sensacions és l'objectiu de l'equip d'Alexander Sekulic.
14: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continua aquesta situació de matins una mica tardorencs, però tardes d'estiu. I, de fet, avui la temperatura fins i tot ha pujat una mica més que la d'ahir. Encara en aquests moments hi ha molts valors de moltes vides que es mouen entre els 25 i els 31 graus. I, a més, està pujant la humitat. Per tant, se sent molta xafogor, com si fóssim a ple mes d'agost. Només amb aquests núvols prims, que en alguns moments deixen el sol velat, i ja aquest vespre i aquesta propera nit s'acabaran fins i tot dissolent. Pel que fa al divendres, una situació molt semblant a la d'avui. Al matí, alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre, alguna boira i tot, també cap a l'Empordà, però d'una forma molt local. Alguns núvolets prims que aniran travessant el cel i la temperatura no tindrà ganes de fluixar gaire. Per tant, matí agradable o frescal, però tarda ben calorosa. De fet, demà a les comarques, sobretot de Ponent, passarem dels 33-34 graus. Déu-n'hi-do, n'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El polèmic cas del desnonament de la Mari Carmen ha reactivat les negociacions contrarrellotge entre PSOE i Junts per tirar endavant el decret d'habitatge. Mentre Sumar apreta perquè es porti al Consell de Ministres ja dimarts vinent i Esquerra veu amb recel que els de Carles Puigdemont siguin els que posin les línies vermelles al decret.
3: El cas de la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor, ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. Tant és així que el govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Així ho ha manifestat el president del govern, Pedro Sánchez, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar. També avui mateix és a Barcelona el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
5: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
3: En les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, i l'abstenció de PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi han votat a favor.
0: I tot plegat després d'una nova picabaralla avui entre Catalunya i Madrid a propòsit del desnonament.
3: La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà n'hi ha 5 a Catalunya i afegeix que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
7: Aquest no és el model de societat que volem. No. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
8: Bona tarda. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha visitat avui l'escola Abat Oliva de Cornellà per detallar un nou pla destinat a millorar les competències bàsiques de l'alumnat. La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
9: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
8: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca també és temps de vida.
3: Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa.

0: permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables.
1: Mar del Mau.
2: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
3: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar esas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
2: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
3: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces d'augmentar aún más este porcentaje.
2: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
1: I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat de l'immoble, que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. Ràdio Sabadell, Núria García.
4: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat.
5: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mà, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés administratiu, tot el procés de treball, de redacció de projecte, d'encàrrec, per poder fer aquesta ampliació en els propers anys. No, però ja amb la seguretat de que tenim els terrenys i ho podem fer.
4: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara, l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En successos, s'investiga la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
0: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veia moviment a la casa. En accedir-hi, van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
1: Investiguen també la mort violenta d'un home a Terrassa aquesta nit al carrer.
0: Els Mossos han rebut un avís a 12:15 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència.
1: Més encara en successos, els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar.
0: L'avís s'ha rebut a 9:15 d'aquest matí i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fons de la investigació han explicat que constava una alerta per la desaparició que hauria interposat ahir a la tarda el seu marit.
1: I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
0: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
1: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
7: A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
8: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros.

0: a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
1: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
2: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
3: Doncs encara parlant d'energia, l'Associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes han carregat contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
4: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironès Raïmats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
5: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida una vegada més a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global mos mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
4: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: Més coses en territori. Altafulla ha iniciat un procés per definir com ha de ser el model turístic del municipi i per fer-ho vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
7: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la alcaldessa Alba Muntades.
8: Decaurien a l'any 2028 i, per tant, perquè es puguin renovar hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanen llicència d'ús turístic.
7: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les llicències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè entremitin la renovació.
3: I encara una darrera qüestió. Neix una experiència turística per fer una carrerada amb un pastor i el seu ramat. La carrerada que uneix Santa Coloma de Queralt i Cunit aposta enguany per una nova edició del 23 al 25 d'octubre, on una cinquantena de persones podran fer la ruta amb el pastor i les seves 150 cabres negres. L'Espluga FM, Laia Molné.
9: Amb un recorregut de 60 quilòmetres que arrenca Santa Coloma de Queralt, els interessats poden formar part de la proposta amb reserva prèvia. Amb un preu de 220 euros inclou dues nits d'acampada, activitats i àpats especialitzats segons cada comarca. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, detalla la proposta.
10: Serà un gran esdeveniment que anirà acompanyat no només de la recuperació d'un camí transhumant, un camí ramader que venia de Cunit fins a Santa Coloma, sinó que només hi haurà serà també una experiència turística, serà una experiència gastronòmica i serà també una experiència de territori, de regió.
9: Aquesta proposta té la intenció de recuperar la tradició ramadera, posar-la en valor i incentivar la seva recuperació.
3: En cultura, Barcelona ja està immersa totalment en les festes de la Mercè. A aquesta hora en marxa la tradicional cavalcada per celebrar el dia de la patrona. Anem cap a Barcelona, Esplugues Televisió. Pau Pasqual, bona tarda.
11: Bona tarda. Doncs a plaça Sant Jaume arribant ja els últims gegants dels diferents barris de la ciutat per completar aquesta cavalcada que avui ha aglomerat centenars de milers de persones. Ha sortit a les 6 de la tarda de plaça Catalunya, ha baixat per Fontanella, via la Llatana, on hi havia moltíssimes famílies, moltíssima canalla, i després al carrer de Jaume I fins aquí, on ara mateix els gegants de Barcelona, el rei Jaume I i Violant d'Hongria i també la Liga, estan rebent a la porta de l'Ajuntament a la resta de gegants, seguici, colles i cultura popular de la ciutat. Però del que hem vist des de les voreres i fins als balcons, tothom mirant com arribaven els gegants, com saludaven els més petits, els capgrossos, i com un bosc de mòbils s'omplia als carrers per gravar un dels actes, com diem, més tradicionals i que més gent aplega de les festes de la Perxa. Aquest acte, que està coordinat per la coordinadora de colles geganteres de Barcelona i que enguany té un accent xinès, Xangai, la ciutat convidada a la Mercè, i ha portat el Rolling Lantern Show, una dansa popular inspirada en la feina de pescadors que parla de la protecció i de la força de la comunitat. I, per tant, doncs, gegant de caça i accent xinès per aquesta cavalcada de la Mercè d'enguany.
3: Moltíssimes gràcies, Pau, i molt bona Mercè. A Terrassa, la nova temporada de Simfònics engega també aquest divendres amb les danses hongareses de Brahms, sota la direcció d'Andrés Salado, i amb la violinista Sara Ferrandez com a protagonista. Serà tot un programa divers que s'allargarà fins al mes de maig. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
12: Tots els sabors de la música per als gustos de tots els espectadors. La nova temporada Simfònics de l'Orquestra Simfònica del Vallès a la FAC destaca per una varietat d'estils i formats que comporta un canvi de registre a cada concert. Són 9 actuacions de setembre a maig i cadascuna amb una proposta ben diferent a l'anterior. Escoltem Andrés Salado, director titular de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
13: Ara, aquest és el núcleo de l'orquestra, no? El poder llegar a tothom de diverses, con diverses músiques, de diverses maneres, i una vegada més con molta qualitat i con música vibrant.
12: L'estrena és divendres amb les danses hongareses de Brahms sota la direcció d'Andrés Salado i amb la violinista Sara Ferrandez com a protagonista. En la temporada destaquen dues primeres vegades. La primera al novembre, la projecció de la pel·lícula Psicosi amb la interpretació en directe de la banda sonora. I a l'abril, un concert que enfrontarà la música de Beethoven amb la segona sinfonia i la del pianista Marco Mezquida, que estrenarà un nou concert per a piano i orquestra.
3: I afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en la jornada de la Mercè. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de català, que entre ells les petites editorials. David Navarro.
14: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
15: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todo. Creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
14: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. El Barça de bàsquet inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la derrota contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
3: La competició empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones, intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
2: El Barça-Efes es jugarà d'aquí a mitja hora, a partir de 8:45 del vespre. En hoquei sobre patins, a les 9 del vespre es juga el primer partit de la Lliga Catalana Masculina. El Pons Lleida se les veurà amb l'Ametller Origen Vilafranca. Ens en porta l'última hora en Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
4: Nova prova pel Pons Lleida per conèixer en quin punt es troba dins el seu procés de preparació. L'equip llistat estrena la Lliga Catalana 26-27 a casa i davant el Vilafranca, un equip amb qui es veurà les cares d'aquí un mes, aproximadament, en l'inici de l'hoquei Lliga. Per tots és sabut que la Lliga Catalana en el món de l'hoquei patins té un to molt oficial i en aquest sentit el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, deixava clar que els jugadors han d'afrontar la cita a l'11 de setembre amb responsabilitat, exigència i tenint clar que avui ja hi ha punts en joc.
5: Vamos en casa, ante nuestra afición, ante nuestra gente. Esto aumenta la responsabilidad y la exigencia que tenemos que tener todos. Estamos en condiciones óptimas para competir.
4: Els partits de fase de grups de la Lliga Catalana porten al Pons Lleida a jugar contra el Vilafranca avui a la capital del Sirià a les 9 de la nit, el dia 3 d'octubre a la pista del Noia, 7:45 del vespre i el 7 del mateix mes davant d'Igualada, 8:45 de la nit.
2: En handbol, demà el Barça començarà la defensa del títol de campió del món de clubs a Egipte. La competició, que s'allargarà fins al dia 1 d'octubre, es distribueix en dos grups de quatre equips, dels quals els dos primers classificats s'enfrontaran a la final. Els blaugranes debutaran contra el Pinheiros brasiler a partir de 3:15 de la tarda. Al grup també hi tenen el Montada marroquí i el tercer rival sortirà del duel de la prèvia que enfrontarà el Zamalek amb el Los Angeles. Escoltem el jugador del Barça, Timothy Enguessan.
6: Parece que el papel somos mejores, claro, pero hay que jugar esos partidos, hay que seguir entrenando y crecer como equipo. Luego en el otro grupo tenemos equipos muy buenos que conocemos bien, Bremen y Berlín, y veremos. Nosotros vamos allá para dar todo y a ver qué pasa al final. Estamos entrenando bien, la gente está bien físicamente, así que vamos allá con todo el mundo y felices.
2: Doncs el Barça, que jugarà aquest Mundial de Clubs a partir de demà a Egipte. Tornant a partits d'aquesta setmana, ahir en waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpul Sabadell masculí a la Divisió d'Honor contra el Mediterrani per 15-17. I per acabar el bloc d'esports, l'Ali, avui ha començat el recorregut de la torxa dels Special Olímpics. Granollers ha donat el tret de sortida a dues setmanes d'itinerari que recorrerà 16 poblacions abans d'arribar a Tarragona el 8 d'octubre. L'endemà, el dia 9 i fins al 12, la ciutat tarragonina acollirà una nova edició dels Special Olímpics.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giré. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Setmana més sobrepassats amb el munt d'àlbums que arreu del món, en el que fa referència a la música country, s'extreuen àlbums senzills i no donem a l'abast per portar-los tots. Un d'ells és aquest disc que celebra el 50è aniversari del món de la música dels Bellamy Brothers. Bé, uns quants més, però va ser el 1976 quan aquesta gent va començar a cridar l'atenció. 50 Years On es diu l'àlbum i també el senzill que ens han portat amb aquestes memòries de música, de carretera, de milles corregudes i de països visitats, entre ells aquí a Barcelona també van estar amb el seu moment. 50 Years of Music és el títol d'aquestes projeccions dels Bellamy Brothers, de dos dels germans més importants que ha donat la música country en tot aquest temps, i 50 anys després encara continuen junts i portar-nos temes com aquest 50 Years On que acabem d'escoltar, o aquí amb vosaltres i el temps de country, el club del country, aquesta que escoltem ara mateix des del mateix àlbum, és Same Old, Sad Old Song.

El Club del Country amb Rafael Corbí una setmana més. El que celebrem són els 50 anys dels primers èxits a les llistes dels Melamy Brothers, perquè de fet aquest duo de germans es va començar a fer escoltar a finals dels anys 60 i fins i tot ja havien publicat algun senzill, com per exemple una cançó en la qual només en David hi era resaltat, el Nothing Heavy, que no va tenir cap èxit. Suggeriment del bateria de Neil Diamond, en Dennis St. John, varen realitzar el senzill Let Your Love Flow, escrita per un dels companys de carretera de Neil Diamond, en Larry Williams, i aquest va ser un número 1 als Estats Units, només en country sinó també en llistes de música pop, i a més en diversos països arreu del món els van portar a fer una gira multitudinària. El que celebrem són els 50 anys aquest Let Your Love Flow, el primer gran èxit, debut, podríem dir, com a senzill dels dos germans, dels Bellamy Brothers, en David i en Howard. Ells ens han portat aquesta segona cançó que hem escoltat, aquest Same Old Sad Old Song, des d'aquest àlbum que ens recull els 50 anys de la seva carrera artística. Ens recull, no, de fet és un àlbum nou amb cançons com les que escoltarem també a continuació. Una tercera, si voleu acompanyar-nos per escoltar el tema que porta el nom de Hula Moon.

continuen mantenint la màgia amb la seva música i en la seva veu. Qui ho diria, doncs, que en David, el germà petit, acaba de celebrar el seu 76è aniversari, mentre que el germà gran, en Homer Howard, acaba també de firmar ja el seu 80è aniversari. Els Bellamy Brothers ens han acompanyat al començament d'aquesta edició del Club del Country i ho fan ara mateix amb un duo, o un trio, hauríem de dir, amb una de les cantants també històriques de la música d'aquells anys, Jenny Frakey, amb Windows Not Walls.

Un senzill que ara aviat farà 10 anys va arribar al número 1 de les llistes americanes. Aquesta cançó, anomenada I Call Yous a Love Song, pertanyia a l'àlbum Hero de l'extraordinari artista que és la Maren Morris. Del seu àlbum de debut, el Hero del 2016, la mateixa Maren Morris va escriure aquesta cançó amb Jimmy Robbins i Laura Velst. És un dels temes que es trobava amb aquest àlbum, amb aquest Hero, com dèiem, el primer treball discogràfic que contenia 11 cançons. Poc després va sortir una edició de Lux que incluïa 3 temes més, fins a arribar als 14. I ara s'ha publicat aquest 2026 una altra edició, en aquest cas amb fins a 6 temes més, alguns dels quals són peces originals, demos originals de cançons que trobaven a l'àlbum, com el Sugar, el Company You Keep, I Wish I Was i Drunk Girls Don't Cry. En total, que aquest àlbum té un munt de cançons, perquè si el voleu disfrutar val realment la pena. 20 peces per gaudir de la música 10 anys després de Maren Morris, en cançons que també van triomfar en aquest moment, perquè si hem recordat aquesta que acabem de presentar-vos, aquest I Call Off Use Love Song, número 1 del Use Can't Replay, també podríem recordar altres cançons fabuloses, com per exemple el tema anomenat My Church, que ha estat un dels meus preferits.

magnífica intèrpreta de Arlington, a Texas, on va néixer el 10 d'abril del 1990 i que s'ha passejat per les llistes d'una manera magnífica, tot i que les darreres cançons que ha publicat d'ençà del 2022, pràcticament cap d'elles ha arribat a trepitjar les llistes americanes, però continua sent una artista a seguir. Una de les cançons noves que es troben amb aquest disc, Second Wing, del Hero, és We Can't Be Friends.

una passada la música d'aquest duo que ens aporten country modern i tradicional tot barrejat, format per una parella de marit i muller, Tim i Taylor, Tim Gore i Taylor Gore. Ell ha agafat el cognom del seu home. Són coneguts pel seu estil autèntic de la cultura, bàsicament amb molt de western també, tocant de l'oest americà, i es divideixen el temps entre Colorado i Nashville, òbviament. En Tim és originari de Corbin, a Kentucky, i la Taylor és de Grants Pass, d'Oregon. Es van conèixer a Nashville, es van formar com a duo el 2014 i finalment es van casar el 2021. A principis de 2026 van llançar el seu àlbum titulat The Whiskey Still Burns. What You Say We Don't és una de les cançons, i aquesta n'és una altra d'elles, la que dona nom amb aquest treball discogràfic.

Fabulosa la música de Tim and Taylor, així es fan anomenar ells dos, aquesta parella que ens condueix, al meu entendre, molt bona música, i falta que feien també l'actualitat de la música country per donar aquest toc més característic, més tradicional a la música moderna. Tim and Taylor amb una tercera i darrera cançó d'aquest disc, la que és una peça d'amor que es diu When You Love a Cowboy.

És una de les cançons populars, Other Side of Lonely, de la llarga durada d'aquest intèrpret que avui us presentem també amb el nostre programa In What It Looks Like. És la música de Brandon Whisham, cantant i compositor emergent de música country originari de Savannah, de Georgia, i criat a Williamston, a Carolina del Sud. Conegut per la seva veu profunda, amb unes lletres molt emotives, ha aconseguit darrerament fer-se un lloc destacat en la indústria actual de Nashville. El gran Sal el va fer amb una cançó, Pain Won't Last. Va ser la primera cançó que va escriure dedicada al seu pare, que acabava de morir. Un tema que va cridar l'atenció de la superestrella del country actual, Bailey Zimmerman, que la va incloure amb el seu àlbum de platí, Religiously, The Album. Aquest impuls hi va valdre a Whisham un contracte global de publicació en Warner Chappell Music i The Core Entertainment. A partir d'aquí, ell s'ho ha currat de valent amb la seva música. Recentment ha debutat el gran Old Opry. D'aquest àlbum, Ain't What It Looks Like, recordem també la cançó Tears in Her Tequila, que també forma part d'un EP.

Tesla. Ens encanta la música i presentar-vos àlbums com aquests nous d'aquesta setmana que us hem portat: Bellamy Brothers, Maren Morris, Tim and Taylor o Brandon Wisham, amb aquest disc que us portem a terme. Amb Nothing Left to Burn tanquem aquest cercle de tres cançons presentant el seu disc Gained

Recte final del nostre espai i anirem amb una veu dolça com poques, perquè aquesta artista nascuda el 8 de gener de 1975 que ens acompanyarà amb els minuts finals del Club del Country, nascuda a Houston, a Texas, és la Catherine Tiff Merritt. Alguns la consideren molt country, de fet va estar nominada amb el seu àlbum Tambourine per un Grammy com a millor àlbum de country, i d'altres no ho consideren tant. Nou àlbums d'estudi, un d'ells una edició d'aquestes que en diuen deluxe, el del Traveling Alone. Sugar és el darrer àlbum que ha publicat el 26 de juny amb One Riot Records. Escoltem la cançó que obre el disc, aquest tema preciós, com tots els seus, que porta el nom de Finest Feelings.

va fer 20 anys ja del seu únic èxit a les llistes de música country, aquell en disc anomenat Tambourine, que va publicar el 2004 amb el senzill Good Hearted Man, que va ser un número 60, un èxit menor a les llistes de country, la seva única aparició. Per mi que és un artista que valia molt més del que les llistes indiquen i val la pena escoltar la seva discografia. Precisament l'any passat va editar una edició de luxe d'aquest àlbum, d'aquest Tambourine, i a més va editar també una col·lecció impressionant de demos enregistrades a la cuina de casa seva amb aquella època. Time and Patience, Tambourine Kitchen Recordings on One Riot Records. Va ser magnífica. Ella mateixa es definia com una bona escriptora, no de les millors, amb una banda que no era prou bona, però que tenia gran gent i grans amics. Això és el que ens ha portat la Tiff Merritt amb aquestes cançons per acomiadar el programa d'avui. Una més d'ella, d'aquest darrer àlbum que ha publicat. Look What Love Just Did és el tema que us presentem des del seu Sugar, àlbum de 2026. Que vagi tot molt bé, ens retrobem la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Programa 1356, això és el Rejo Blues des de l'any 1996, fent-te costat aquí a Ràdio Vilafanna FM. El blues, el protagonista al llarg d'aquestes dues hores de ràdio, com sempre, molt de blues nacional i també fantàstiques propostes internacionals. Recorda que si sous una banda de blues, solista o teniu ganes de que la vostra música s'escolti aquí en el programa, em podeu fer arribar per correu electrònic a rejoblues@hotmail.com la vostra música i en qualsevol tipus de format. També dic que el blues del Red Hot Blues hi ha en tots els podcasts en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. A més, hi trobaràs els enllaços de les diferents bandes i formacions per poder aprofundir més en cadascuna d'elles. Ho trobaràs, com sempre, en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. I si tens ganes d'anar a escoltar blues en directe arreu de la península aquest estiu del 2026, pots consultar l'agenda del programa que es troba compartida, com sempre, en el Facebook. Entrant a Josep Palma de Rejo Blues a Facebook i trobaràs compartida tota l'agenda bluesera nacional. Anem a la promo en anglès perquè s'hi endinsa, com sempre, arreu del món.
1: Hello, this is a new edition of the Red Hot Blues. It is a radio show that presents the most current international blues, interviews, also presents the history of the blues with the large legends, and blues live from the studios of the radio. You can listen again to all the podcasts and read the post of the radio show on the blog, vandablues.blogspot.com. You remember that you can send your blues to email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues is a radio show that is broadcast since 1996, presented by Josep Palmada.
0: Doncs sí, des de la sintonia del Red Hot Blues, obrim programa i ho fem com més o menys últimament va el programa, que és amb un senzill novetat en aquest 2026. Avui us vull presentar Perro Blanco Blues. Ja hem escoltat la seva música des d'aquí, li vull agrair, muchas gracias Julio Fernández, liderando esta formación ya desde hace muchos años, por haberme facilitado este single en este 2026, Blues de las Cuerdas, y poderlo presentar hoy abriendo esta edición del programa. Es todo un placer y un lujo poder poner siempre tu música aquí en el Red Hot Blues. Julio Fernández a la veu, guitarra compositor, a més, Manolo Álvarez a la bateria i Juan Carlos López al baix. Perro Blanco Blues, avui obrint el Rejo Blues, un blues arrossegat d'aquells fantàstics. El tema és Blues de les Cuerdas.

Fantàstica aquesta cançó, Perro Blanco Blues, presentant aquest blues de les cuerdas, avui obrint aquesta edició del Rejo Blues. Ara ens n'anem directament cap a Galícia.

El bon blues de Taina Blues. Ja us vaig presentar coses d'ell fa algun temps i ara ha tret aquest EP amb quatre cançons, quatre grans propostes, grans cançons tradicionals i d'altres de grans músics de blues. Ell és en David Taina. Des d'aquí també li vull agrair. Muchas gracias a en David, como siempre, por dejar que en el Rejo Blues suene tu Country Blues, esta gran propuesta de Dende a Aldea, un EP fantástico con estas grandes versiones hoy también sonando aquí en el programa. Muy agradecido, como siempre, David. Anem a escoltar una altra de les cançons. Hem començat escoltant aquest Ronan Tomlin, tot un clàssic, ell, a la guitarra. Això cal dir que són unes gravacions fetes a No Balcón de Niña Casa al febrer i març del 2025. Menys una cançó que ja us diré on està gravada. Però les tres restants cançons han estat gravades aquí, en aquest lloc. Anem a escoltar una altra d'aquestes cançons, d'aquestes propostes que fa, i és... el tema You Got No To Move, You Got To Move, una de les grans cançons que també és tradicional i ell ens fa aquesta versió i és la que obre el EP.

David Tain, Tain and Blues, un músic que va començar l'any 1987 fins al 89 amb una banda de Vigo anomenada concretament Callejón Sin Salida. Més endavant, Les Rochas, entre el 93 i el 97. El 99 va formar part d'una banda de rock d'Ourense, els Mitocordias. I bé, ha estat en altres formacions fins al 2018-2019, actualment en solitari també, en format acústic, avui escoltant-lo aquí en el Rehob Blues. Champagne and Referred és una cançó de Moody Waters. També la fa en aquest EP. Escoltarem totes quatre cançons del EP de Tain Blues, d'Ende a Aldea, del poble, s'anomena aquest treball discogràfic. Aquí l'acompanya Esau Pérez a la harmònica.

Taín Blues, David Taín a la veu i la guitarra, i aquí l'acompanya Esau Pérez a la harmònica. Aquesta és l'única gravació de les quatre que hi ha que no va ser gravada entre el febrer i març del 2025. Aquesta va ser gravada el 2023, concretament, i a Badal Noves TV. Anem a escoltar, per tancar aquesta presentació, una versió que fan d'un tema de John Fogerty, el Have You Ever See Rain? Dende a Aldea, aquest EP que avui presentem de Time Blues.

La cançó d'abans era composada per ell mateix, aquesta és de Guy Clark, i aquí l'acompanya un baixista i guitarrista, com és en Ramblin' J. Gales. Mateo Ortega, amb aquest de Things Left to Say, nou àlbum en aquest 2026, avui presentant-lo aquí en el Rejo Blues. Una altra de les cançons que també us vull fer escoltar és aquest gran Bad Song.

Grandad Song, una cançó composada per el mateix Mateo Ortega, avui aquí en el Rejo Blues presentant la seva música. I bé, per tancar la presentació, us deixo amb una darrera cançó, també temes propis, com aquest One Constellations, una de les propostes que hi ha incloses en aquest seu treball discogràfic que avui us presento, del Things Left to Say.

És un altre dels grans músics internacionals, ha sonat moltes vegades aquí en el programa, el guitarrista i cantant, compositor també, Mike Clark, i ens feia aquest Bunkers Blues, un tema original de Big Bill Bronzy. L'àlbum s'anomena Blues and Before Sunrise, novetat en aquest 2026, i si us sembla, anem a escoltar una altra de les bones cançons.

Thank you very much, Mike, for your new album, Blue Sunrise Before. It's very good, the album, fantàstic. Thank you very much, congratulations. Un treball discogràfic que me l'ha fet arribar a ell personalment i ha sigut tot un plaer presentar aquest àlbum aquí avui en el programa, estar-lo presentant encara. Barbecue Bob, un tema composat per ell mateix, i ara tot un clàssic d'Arthur Big Boy Crudup, el Fetch All Right Mama.

Uf, excel·lent, amb aquest It's All Right Mama, Mike Clark, cantant, guitarrista, compositor, versionant Art of B-Boy Club. Una altra de les versions que fa és el Blues Before Sunrise, un tema original d'un dels grans com és John Lee Hooker.

Carai, que bé que sona la música d'aquesta gran banda liderada per un gran músic, els de CD Woodbury Trio. A l'àlbum Bulldog, així s'anomena aquest treball discogràfic. La banda està liderada per un músic que és cantant, guitarrista i és compositor, en CD Woodbury, i ells estan instal·lats a Seattle i la seva música es mou en un blues cru, tirant a rock, en tocs de jazz inclús, i fins i tot a ritmes de New Orleans i amb molta influència de música d'arrel americana. Hem començat tot escoltant aquest tema clàssic, Born Under a Bad Sink, i ara Little Sister.

Woodbury, veu, guitarra, composicions, Bill Ray a la bateria i Robert Blake al baix, en aquest cas. I vull tancar la presentació. Aquest era una composició, aquest Little Sister, un tema composat per un altre dels grans de la música, com era en Doc Pomus. I vull acabar la presentació d'aquest treball discogràfic de la banda de CD Woodbury Trio, Bulldog, amb una peça també prou interessant, com és aquesta, A Song Is Fear.

Estar en sintonia del Rejo Blues, ja sé què em direu, això és un programa de blues, això que sona blues, doncs no. És una banda que es mou en el món del honky-tonk, el bluegrass, el rock and roll, el country. Són de Castelló de la Plana i m'ha vingut molt de gust presentar també la seva música aquí en el programa, posant una pinzellada del que ells fan, perquè veieu com de bé sona, i trencar una mica el ritme del blues que portem aquí al llarg d'aquest temps de ràdio. Little Sings a Little Songs, els de... És una banda anomenada The Once Somes Wagon. Ells són de Castelló de la Plana i ens fan temes com aquest que hem escoltat, I Left My Heart in Missouri. Ara aquest You Have Fun.

Són els de Hannah Soms Wagon. Des d'aquí també els vull agrair a aquesta banda de Castelló de la Plana que m'hagin fet arribar la seva música per poder presentar i proposar avui aquí en el programa. Us estic molt agraït. Moltíssimes gràcies, com sempre, per poder sonar en vuestro honky tonk, en bluegrass, en rock and roll, country, esos ritmos de música americana, hoy también sonando y proponiéndolos aquí en el Rojo Blues. Muy amables. Es el trabajo discográfico que hoy os presento aquí. Es un EP del 2026, Little Things and Little Songs. Ells són en Lee, a la veu i a la guitarra, en Paul al baix i també a la veu, en Charlie a la guitarra i en Will a la bateria. Per tancar aquesta presentació, A Pair of Ball Guys. Això és el Red Hot Blues amb els de Hannah Soms Wagon.

Us he dit que estaven actius perquè vaig veure que encara feien algun que altre concert, avui presentant aquesta formació Cantropus Blues Band des de València, nascuda el 1984. Una banda que, bé, en aquella gravació del 2014 estava formada per en Juan Carlos Macía, el noi. Ell era cantant, arrangista, guitarrista i, bé, va morir. I hi ha els altres membres de la banda que també van tocar amb ell en aquella gravació, com en David Ballester a la veu, en Francesc Company a la guitarra, en Julio Serrano als teclats, i també hi havia, en aquest cas, Axel Zacher al baix i Xema Ferrer a la bateria. Ells formaven aquesta banda l'any 2014, l'àlbum Cruising, i bé, escoltant aquest tema que ha obert el programa, aquesta presentació, Embajadores, ara aquest, I Think You're Following Me.

Déu-n'hi-do el bé que sona aquest disc del 2014, els Canthropus Blues Band Cruising. Aquesta és la gravació d'aquesta banda que es mou amb molt bon blues. Vull tancar la presentació amb el When Love is Lover.

0: Cantropus, un blues band, ens ha fet aquest blues arrossegat, en Cruising és l'àlbum del 2014, una gran banda, en Juan Carlos Macía, veu, harmònica i guitarra, malauradament va morir, en Dani Ballester a la veu també, i també els acompanya en Francesc Company a la guitarra, en Julio Serrano als teclats, Àlex Zaquier al baix i Xema Ferrer a la bateria, avui presentant-los aquí en el Red Hot Blues.
1: Red Hot Blues, un programa de ràdio on pots escoltar el blues més actual, nacional i internacional. Si vols tornar a escoltar el programa Red Hot Blues, hi ha tots els podcasts, playlists, comentaris, imatges i enllaços a bandeblues.blogspot.com. També estem a les xarxes socials. Si vols dir-hi la teva o si sou d'una banda de blues i ens voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer a l'email redhotblues@hotmail.com. Estàs escoltant el Red Hot Blues, en Josep Palau.

Déu-n'hi-do com sona aquesta formació. Nova banda avui aquí en el Enrejo Blues. Són els de Dips amb el Just For You. Novetat en el 2026. És de Donor Productions, Naked, concretament. I és una formació que ens arriba des de Bèlgica i us he volgut proposar aquest tema. El no és LED. És una banda que es mou en el blues, el soul, el funk, algo de gospel, tocs de country o de blues rock fins i tot. Anem a escoltar un altre de...

Tancant aquesta edició 1356 del Red Hot Blues amb Charlie Barat. Ell és d'Ohio, harmonicista, cantant amb una fantàstica banda. L'àlbum s'anomena Issaquena Getaway. I us he volgut presentar aquest i un altre tema. Aquest ha sigut el primer, un tema composat per ell mateix, el Brass Monkey, i aquest altre a Midnight Fall in Love. Tancant aquesta edició del Red Hot Blues, la música d'en Charlie Barat. Thank you.

0: punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Doncs sempre aquí, a Ràdio Vilafant FM, i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en redhotblues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Rejo Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adeu-siau.
1: Ràdio Vilafant, 107.3.

son ellos.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.